0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: 45 anys amb tu.
5: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: Tant de bo tu i jo fóssim com dos vampirs. Passejant de la mà quan es faci nit.

0: another.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Aquest pa desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc...

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora, primer titular pel trànsit. Mobilitat complicada avui als accessos de Barcelona. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia, sí, mobilitat molt complicada. Actualitzem quina és la situació pel que fa als talls de carretera que hi ha actualment actius. Hi ha tallada la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa. La C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. Fora de Barcelona, la C32 a Mataró, sentit Barcelona. La C17 a Malla, sentit Vic. I tenim també un nou tall a l'AP7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. Obert ja el tall que fins fa ben pocs minuts afectava la ronda de dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron, circulació però amb retencions en aquest punt.
0: Doncs ja ho sentíem, talls a les carreteres, als accessos de Barcelona dels docents que tornen avui a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no reunirà la taula sectorial. A més de millores salarials, els quatre sindicats convocants reclamen més inversió per a la inclusiva i una baixada de ràtios. Una segona prova haurà de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Cap d'ells presenta símptomes. Al vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El govern de Benjamin Netanyahu ha pressionat funcionaris i cadenes de televisió europees per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país, ho assegura una investigació del New York Times, que afegeix que és una campanya que ve de lluny. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC i ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduard Casanova. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes, amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit, amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
2: Esports. Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats acompanyen la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Ens queda el titular del temps, del sol avui als ruixats. Aquest és el temps que tindrem, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins al Montsià i les temperatures avui baixaran lleugerament. 3CAT Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 12 de maig de 2026 i nosaltres som els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Avui és el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada que commemora les contribucions dels professionals d'infermeria a la societat, promoguda pel Consell Internacional de la Infermeria, celebrat el 12 de maig, recordant així el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. És per això que, just després de fer-la petar una estona amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, en parlarem de tot plegat amb la nostra col·laboradora, la Glòria Judar, investigadora i professora universitària que ha estat degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i que recentment, ja en vàrem parlar en aquest programa, va rebre la medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari otorgada per la Generalitat de Catalunya. I a més, comptarem també amb la Bego Martí, directora de Cures del Departament d'Infermeries del Sistema Sanitari Català, i també amb el Josep Maria Vázquez, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi. És la nostra manera de celebrar, de commemorar el Dia Internacional de la Infermeria. Serà molt i molt interessant. I de seguit, i per no faltar les bones costums de la casa, vindrà l'Ireneu Castillo, el nostre particular home curiós de la República. I també farem esclar el No t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana. Així de potent ens arriba aquest nou dimarts amb el segell propi de la República Santboiana. Us volem afegir, fixeu-vos, que com ens surten les paraules a aquestes hores. Us hi voleu afegir? Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, molt bon dia a l'Àngel Rodríguez de producció i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Molt bon dia al Joan Ramon Molero, ja ho sabeu, forma part del Consell de Sàvies i Savis dels dimarts i a més és el nostre assessor en tecnologia i comunicació i també ciència. Molt bon dia, Joan Ramon.
1: Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Delta.
0: Què tal estàs?
1: Bé.
0: És que... No, i això que no
1: ja
0: fa...
1: Ja has baixat?
0: Això que no fa fred, eh? Això que no fa fred, però ens surten les paraules així com una mica barrejades, no? Podríem dir.
1: Emperduçaments.
0: Sí, emperduçaments. Escolta'm, 14 graus ens marquen els termòmetres aquí al barri centre. No està gens malament, no?
1: Està bé.
0: Però no dona ideal. Sensació, eh?
1: No
0: dona sensació de fred ni de... No. Molt bé, sigui com sigui. Va, que posem fil a l'agulla, que el dia s'aixeca molt i molt interessant. I per avui hem triat una cançó força coneguda del compositor belga Félix de Laeta, altrament conegut artísticament com a Lost Frequencies. Es tracta d'un èxit que ja fa uns anys que va donar doncs, a llum, però que encara es fa escoltar, i de quina manera. Reality, molts i moltes us en recordareu, esclar que sí. I en aquest cas, aquesta cançó que hem triat és una col·laboració que fa amb el Yannick Debbie. Doncs, escolta, si es fan escoltar, escoltem-los.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I parlant de la realitat, doncs, si alguna cosa és real, real, com la vida mateixa, és la meteorologia. És clar que sí, ens ho explica el Daniel. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Després d'un dia radiant, de sol i bones temperatures, avui dimarts tornarem a tenir aire fred amb altura i, per tant, la inestabilitat començarà a afectar-nos de cara a la tarda vespre. Matí que iniciem amb 16 graus al centre de la vila, amb cel serè en la presència del sol, i això farà que la temperatura màxima s'enfili fins als 22-23 graus de forma general a les hores centrals del dia. Serà a partir de llavors quan els núvols d'evolució creixeran amb força i aniran escombrant Catalunya de oest a est, i per tant, aquí a la línia de la costa arribaran de cara a la tarda vespre o inclús ja de nit, però a la costa del Baix Llobregat arribaran molt desgastats i és probable que ni tan sols això ens deixi una mísera tempesta. I és que de moment sembla que quedaríem fora del radi d'acció. Haurem de seguir la previsió minut a minut. En quant al vent, durant tota la tarda tindrem de direcció de xaloc que bufaran en caràcter de moderat a fort amb velocitats entre els 40-50 km per hora. És tot. Que passeu bon dia.

0: Un minut per arribar a un quart de nou del matí. Ens hi posarem de seguida que puguem amb la informació viària. En aquests moments ens costa contactar doncs, amb el Reial Automòbil Club de Catalunya. De seguida que ho tinguem, ens hi posarem. Ens diuen que sí, ara sí. Bé, anàvem a començar pels diaris, però ja posats, doncs escoltem el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
1: Bon dia, doncs continuem pendents per les manifestacions que ara mateix el professorat deixa talls a Calçada. Recordem la B20 en els dos sentits de la marxa. Continua tallada al nus de la Trinitat, també a la C32 a l'altura de Mataró. Hi ha un tall en direcció a Barcelona que obliga a obrir un desviament senyalitzat per la N2 a la C31 a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. També hi ha 2 quilòmetres d'aturades en els dos sentits de la marxa per un altre tall de manifestació. I al Vallès tenim a la AP7 un que deixa un tall entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit sud, per tant entre Montornès i la Roca en direcció Barcelona. Encara al Vallès tenim un tall a la C-17 a l'altura de Malla en dos sentits i també en dos sentits de la marxa de la B-30 a Cerdanyola del Vallès. Hi ha un altre tall que deixa 5 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, hem d'afegir altres tipus d'afectacions. Tenim un accident a la Ronda Litoral de tot just fa una estona que suma retencions encara més d'aquests 9 quilòmetres d'aturades que ja hi ha en aquesta via, obligant també a tallar un carril de circulació en sentit Llobregat. Pel que fa precisament a Llobregat, molta retenció des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona per la A2 i la B23, de la mateixa manera que hi ha congestió de 3 quilòmetres en sentit nord des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Doncs com diria aquell, el Llobregat, Ferran, sempre complicat. Digue-li d'aquesta manera.
1: Ara segur.
0: Molt bon dia, Ferran, que vagi
1: molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí.

0: fiaments globals i s'ha convertit en el contrapès a Trump. També ens parla de la Lliga dels Homes Extraordinaris amb una foto de petita amb el bus d'esquenes. Flick i els seus soldats desarmats comparteixen felicitat amb centenars de milers de culers a Barcelona. També es parla a l'esportiu de l'Estuani, que evita el drama del Girona al camp del Rayo Vallecano fent el gol de l'empat.
1: Molt bé, doncs ens hi posem amb el diari Ara, que obre edició amb la crisi al sector educatiu. El titular principal fa així. Els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. Quan a les escoles afronta doncs, un final de curs marcat per la conflictivitat laboral. En quant als Mossos, diu, valoraran la proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. El mot proporcionalitat entre cometes, diguéssim. La Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol. Primer positiu, per altra banda, del antivirus entre el grup d'aïllats a Madrid. I Indra, a títol ja econòmic, diguéssim, vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya. Fotografia de portada, altre cop pel Futbol Club Barcelona, que desborda els carrers. Veiem doncs a la rua del Barça amb els jugadors saludant i celebrant doncs aquest títol, aquesta nova victòria, amb els seus aficionades i aficionats pels carrers de Barcelona. Veiem avingudes i carrers plenes de gom a gom. És el torn del periòdico, que també el té en Joan Ramon.
0: Doncs foto de portada en vertical per la rua del Barça amb el seu autobús descapotable. El Barça viu una festa sense fi. Una multitudinària rua pren els carrers de Barcelona per celebrar la segona lliga consecutiva de l'equip de Flick. També ens parla, com no, d'un passatger espanyol dona positiu per hantavirus. 2 milions de catalans ja reciclen amb mètodes eficients i un professor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments.
1: Cap a la Vanguardia. El primer que veiem, el primer que se'ns ve als ulls, doncs la fotografia de portada a tot color, i color, per cert, molt i molt blaugrana a prop de la capçalera dels jugadors del Barça, la rua que va recórrer ahir els carrers del centre de Barcelona, i el titular diu: els carrers seran sempre del Barça de Flick. Fotografia, doncs, pràcticament calcada a la que us estàvem descrivint fa uns moments. Per altra banda, més coses en portada. La governabilitat a Catalunya. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per a la setmana que ve haurà d'anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. Un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus. L'Ondius salpa cap a Holanda un cop desembarcats tots els passatgers. Què més? Doncs ens expliquen que a l'Iraq una base secreta d'Israel precisament per atacar l'Iran. I veiem un avió de combat, un caça d'aquells, doncs, fotografiat aquí també a la portada. I per altra banda, també amb la carpeta econòmica i empresarial, us ho dèiem fa un moment també, Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per a la defensa. Ens hi posem amb els esports. I comencem, per exemple, Joan Ramon, no sé, pel diari Esport, per exemple. Sí?
0: Diari Esport, amb foto de portada, com no, pel bus de la rua del Barça. Passió en culer, la rua dels campions desborda Barcelona amb 750.000 persones al carrer. També es parla del Girona, que salva un punt, i a l'Oviedo, que baixa a segona, i Monchi serà l'arquitecte del nou projecte de Perico.
1: Molt bé, a l'esportiu, que per cert el Joan Ramon, quan repassava el punt avui, que ve acompanyat precisament d'aquest diari, ens explicava la portada de l'esportiu, però de l'edició gironina, l'Estuani, que evita el drama 1-1, doncs aquí el que és l'edició barcelonina és en segon terme, però vaja, també ho expliquen. El que sí que ve en portada és entusiasme. Què vol dir això? Doncs aquesta fotografia fantàstica que acompanya aquest titular amb l'autocar del Barça passejant doncs, per Barcelona. Diu: el campió de Lliga rep un bany de masses pels carrers de Barcelona amb el repte pendent de la Champions entre els proposa

0: èxits dels protagonistes. A banda de tot plegat, ens expliquen que en Hansi Flick renovarà fins al juny del 2028 amb un any més opcional. Us explicàvem, doncs, això, que Estuani evita el drama, aquest 1-1 del Girona davant del Rayo Vallecano. I en quant a l'Espanyol, Monchi, nou director general esportiu. Tota empenta va bé, és una de les declaracions que va fer, doncs, el ja director general de l'Espanyol. A banda de tot plegat, Isabel Sánchez, que és la doble medalla de bronze en el Mundial d'Apnea, li fan una entrevista i diu: és important saber controlar la respiració abans d'emprendre, diu, a aguantar-la. Doncs sàvies paraules precisament d'aquesta esportista. S'ha de saber aguantar la respiració i no només en competicions d'apnea. Sigui com sigui, ens queda encara El Mundo Deportivo, Joan Ramon.
1: Doncs foto de portada amb la minya mala enfilat al bus descapotable Marea Blaugrana. I també fa la mateixa xifra, 750.000 persones, segons l'Ajuntament, que van sortir a Barcelona a corejar la victòria del Barça com a campió de Lliga. També en foto petita veiem a Flick present en la desfilada del Triomf, ja ha pactat la seva renovació 2028-1. I Estuani dona el godaire al Girona i condemna a l'Oviedo al descens. I també parla de l'Espanyol oficial. Monchi és el nou director general esportiu.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim. Fins aquí també els esports. Per cert, l'aposta de l'Espanyol, encara pendents de veure si ho poden acabar d'arreglar i se salven de baixar, al igual que el Girona, Joan Ramon, una aposta important, perquè al final el Monchi és un tipus que va revolucionar aquell Sevilla que va ser tan exitós, no, al final?
1: Sí, bueno, cadascú s'envolta d'aquelles persones que pensa que han de ser positives per l'equip i pel conjunt de persones que hi han de jugant-se-la, no? Ara el que cal és que
0: sí,
1: qui hi ha de jugar, que jugui.
0: Ara, mira, ara que dius que cadascú s'envolta de qui pot o de qui vol, mira, el Madrid, doncs, no està fet, però, vaja, tot apunta que en Mourinho tornarà a ocupar la banqueta, diguéssim, eh?
1: Cadascú,
0: no és el mateix que el Monchi,
1: cadascú
0: seria un altre perfil.
1: I són coses diferents, perquè aquest
0: molt
1: va fer de director general esportiu i l'altre va fer d'entrenador.
0: Bueno, sí, digue-li d'aquesta manera.
1: Són dues tasques diferents.
0: Sí, sí.
1: El que passa és que el director general esportiu del Mourinho serà
0: el mateix Florentino, eh? Molt bé. Farem una cosa, farem una aturada tècnica, que diuen, i prepararem, doncs, la taula i els micròfons i tot el que calgui perquè el nostre consell de sàvia i savis, dels dimarts, doncs, pugui dir la seva. Això serà en qüestió de res, un parell de minuts ens hi posem. Fins ara.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Ràdio Sant Boi.
5: 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
4: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.

0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
4: Radio Sant Boi.
5: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
6: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
5: Perquè el que passa ens importa.
7: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
5: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
6: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: Dos quarts i tres minuts a pràcticament de nou del matí. És dimarts, ho dèiem al començar aquesta edició. Estàvem amb, no sé, crec que eren 14 graus, doncs mira, ja en tenim 16 aquí al barri centre. Dia més o menys assolellat i encara el cel força blaugrana. Què voleu que us digui? Ens ho fem vindre bé perquè en totes les portades, bé, dels diaris d'aquest país, hi surt el Barça com a protagonista, però també hi surten d'altres coses i n'haurem de parlar. Mercè Quílez, molt bon dia, què tal estàs?
2: Bon dia, Amadeu, bon dia, companys, i bon dia a tots els oients. Doncs molt bé, un altre dimarts per encetar i amb alegria.
1: I no és qualsevol dimarts perquè ens n'anem en direcció a la Festa Major, que comença, el marc de la Festa Major comença enguany aquest cap de setmana, ja ho sabeu, de fet, 15, 16 i 17, i també 20 de març perquè se'n vol dir, i esclar que sí, però és una setmana, doncs això, de Festa Major. Molt bon dia altre cop a Joan Ramon Molero.
3: Molt bon dia, Sant Boi,
4: bon dia, Delta.
1: Això de bon dia, Delta, aquesta veu que ha sortit per aquí, això què?
3: Jo no he estat.
1: Val. Ricard Peris, molt bon dia, què tal?
5: Jo tampoc he estat.
1: Què tal estàs?
5: Però molt bon dia.
3: Jo vaig ser-hi.
5: Sí, sí, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
5: Hola, Amadeu, hola, Mercè, hola...
3: Hòstia, està emprenyat el Ricard.
5: Hola, Joan Ramon. Jo no sé què us passa avui.
1: Ah, no.
5: Fins i tot l'Albert, perquè ara malalt.
2: No, perquè... Sí, bon dia, Albert, no sé... que ens l'hem deixat.
1: No sé què ha passat, que tothom s'està mirant amb el Ricard, com si hagués fet alguna malifeta.
5: La faré tot avui.
1: I l'única cosa que està fent, ja us ho dic ara, perquè aquí ens agrada la ràdio de proximitat, és donar-li voltes amb un pal d'aquests de fusta al seu tallat.
5: Que podria ser una
1: cullera. No és una cullera, per això he dit amb un pal.
3: Aleshores, si està amb un pal de fusta, haurem de dir que l'està traumando.
1: doncs seria això. Molt bé, escolteu-me, va, posem fil a l'agulla, alguna cosa també anirem deixant anar, de la Festa Major, ja ho sabeu que aquests dies anem explicant coses. Què més? Moltes coses, avui és el Dia Mundial de la Infermeria, ja ho sabeu, després vindrà la Glòria i d'altres persones, doncs, professionals del món sanitari de la infermeria, perquè a la nostra manera... Li donarem la vàlua que es mereix a la commemoració d'un dia tan especial, esclar que sí. Però si voleu comencem per alguns dels titulars, després ja tindrem el matís blaugrana. De fet, és portada arreu. Ahir es van omplir els carrers, les avingudes de Barcelona per rebre aquests autocars, els jugadors del Barça amb el Flick, l'entrenador, etc. Amb un dilluns que la gent treballa i que no és fàcil, però ple de canalla i de gent aficionades i aficionats per donar-li valor probablement a un títol que va més enllà de l'esport, amb un títol que si ho compares amb el contrincant de tota la vida, et remarca els valors doncs, del compromís amb l'esport, del compromís amb un club, amb uns colors i amb una manera, fixeu-vos en l'eslògan del Barça, que és entre altres coses, diu: som d'una manera, som d'un trenar o som d'una manera de ser, som d'una i tenim una manera de guanyar. Ja ho sé que això és només esportiu i que això, de fet, tampoc potser té més rellevància si ho comparem amb el que està passant al món, però que al final sempre és bo de posar en valor segons quines coses, insisteixo, quan veus com van les coses a d'altres llocs.
5: Jo comparteixo els teus atacs de barretina.
1: Sí. No és barretina, és blaugrana.
5: M'encanta que s'hagi fet amb el merengons. Vull dir, de fet, el meu fill i jo encara ens estem arrossegant per terra. Però n'hi ha una cosa que em toca molt als nassos.
1: Som incapaços si et sentís el teu sogre, Pau, descansi.
5: Som incapaços... No em sent, no, cony, m'ha de ser. Bueno, és igual. Som incapaços de sortir al carrer per problemes gravíssims com, uh-huh. com la vivenda, com la feina, com els sous, com el masclisme, com els assassinats de dones. Però, en canvi, surten 750.000 persones a donar els vives a una colla de bons esportistes, xavals...
3: Ben pagats.
5: Ben pagats, milionaris a...
3: A dojo.
5: En fi, jo... Bueno, em sembla bé, vull dir que...
3: Però no només, Ricard.
5: Però, què voleu que us digui? Em surt la bona cebolleta ja. Que porto dintre.
2: Però si ens donem compte, això és història, eh?
5: Sí.
2: El futbol és històric. Sí, sí. Si mirem la visió enrere, el futbol ens ha tingut calladets molts anys. Mm-hmm. Vull dir, i ara, que el jovent se sent identificat perquè són dues lligues de joventut...
1: Exacte.
3: Però no només això, sinó, reblant això que diu el Ricard, no només surten al carrer mm-hmm. 750.000 persones, sinó que moltes d'elles, menors d'edat, acompanyats dels seus pares, surten abans d'escola. Avui els mestres fan vaga...
1: Sí.
3: Demà els mestres d'algun territori fan vaga i per tant portaran dos dies i mig sense fer escola, però els pares contents perquè el Barça ha guanyat.
2: Sí, clar.
1: No, a mi m'agrada obrir aquests microdebats perquè és el que hem explicat sempre, que aquí en les tertúlies jo crec que val molt i molt la pena exposar aquests criteris perquè al final ens n'adonem doncs, una mica de què som, d'on venim, etc.
3: I anem a la perdició, però
1: jo us soc sincer, intentant ser objectiu, evidentment quan el Ricard diu em surt l'abuelo cebolleta, jo entenc aquesta part, jo l'entenc, però crec que una cosa no treu l'altra, és a dir, al final la gent surt perquè estan il·lusionats i hi ha molta gent que això que diré ara, ho dic seriosament, hi ha molta gent, molta, que els seus problemes del dia a dia, el fet de que els seus colors, que al final és el que l'identifiquen i li donen un què doncs, a la seva manera de pensar o la seva pertenença a alguna cosa, li dona la motivació doncs, per almenys fer un somriure en el dia a dia embolcallat segurament de molts problemes. Estic totalment d'acord que al final... Es tracta d'un esport on hi ha uns senyors milionaris amb calça curta que persegueixen una pilota. Ara bé, darrere d'aquesta afirmació, de la qual jo sóc el primer a dir-te que és així, quan ho compares amb d'altres llocs on algú que amb una trucada de telèfon és capaç de moure mar i terra i fer el que li dongui la gana, amb els calés per davant, i quan ho compares... amb algú que al final, un entrenador, que al final, amb un equip sense recursos econòmics, ara fa dos anys, amb gent molt jove, t'ha portat a l'excel·lència quan estàs veient en d'altres llocs que la mercaderia es diu aquest escut me'l poso si cobro, i si es cau agafo vacances abans d'hora, i si es cau em foto de bufes de dins d'un vestuari... quan són l'exemple per moltes criatures, això és el que jo em vinc a referir quan parlo de valors, d'identitat i, al final, de crear il·lusió. Perquè els romans això ja ho van inventar amb els gladiadors.
3: Sí, ja m'ha...
1: Que ningú se n'oblidi. És a dir,
3: pan y circo.
1: Que al final aquest és el pitjor dels mals. Els problemes són d'altres. No sé si m'entereu.
5: Sí, perfectament.
2: Sí, sí, sí.
5: Jo...
1: I no te n'oblidis, perdona, i amb això acabo de veritat, amb allò de l'oferta i la demanda.
5: No,
1: quants dels que estem aquí som capaços de portar una pilota enganxada als peus, bo, ara ja no, ara ja encara cada cop menys,
5: ai, ja,
1: però quan
5: anava,
1: teníem...
5: Anava a dir una barbaritat. I
1: quan teníem l'edat per fer-ho. Doncs això va en proporció, doncs, a...
3: Ara que s'arrossega amb els peus.
1: Molt bé. Deixa-ho anar.
5: No, aquesta no. Jo el que estava reflexionant és que treure 750.000 persones al carrer per haver guanyat una lliga, de fet, és un miracle.
2: Sí.
5: És un miracle, el qual demostra de manera fehaent que la gent que viu més enllà dels núvols és de dretes.
1: No diré que no, eh?
3: Això que diu el Ricard...
1: Però tot són reflexions, al final.
3: Afegiré més dades, i la dada més interessant, penso jo, és que l'Ajuntament de Barcelona, la Guàrdia Urbana, diu 750.000 persones, i a diferència de les manifestacions, que també omplen carrers, ningú diu des del Barça, no, 1 milió, no, 1.250.000, no, 750.000 ja ens va bé. Però 750.000 persones és el 10% de la població de Catalunya.
1: Sí, sí.
3: Ahí lo dejo.
1: Que sí. Clar, va en proporció als habitants de la ciutat comtal, clar.
2: Exacte. Ahir sortir de les Corts, que jo hi era...
3: Era fàcil. Jo vaig sortir superbé.
2: Jo no vaig sortir.
1: Tot estava concentrat en una ruta determinada.
2: Jo tinc a la família a les Corts i era perquè, a més, venia d'una visita de metges i em va costar. Jo estava entre Marquès de Sentmenat i Berlín, i allò era fins a arribar a Travessera de les Corts, era impossible.
3: Allà pringaves.
2: Allà vaig pringar.
3: Jo estava al Cort Inglés de Diagonal.
2: Clar, i tu vas sortir per Diagonal, clar.
1: Home, esclar, perquè anaves en direcció contrària, clar, diguéssim.
2: Jo...
1: No? Clar. Molt bé.
2: Ja em va trobar.
1: Molt bé, escolteu-me, no, que al final són reflexions que crec que s'han de fer tant en positiu com en no tan positiu. Sí. Té les seves crítiques tot plegat, però això no és culpa del Barça guanyar una lliga, eh? Cuidado. I celebrar-ho, però s'ha de celebrar, no?
3: Fixeu-vos una cosa de les dades. Aquesta gent del Barça, que són 11 darrere d'una pilota, que cobren mogollon, i els altres 11 que estan a la banqueta... Que
1: sí, són algo més que 11, sí, però bé.
3: I tot el que els envolta, que també cobra el museu, a mi no m'agrada gens que el meu fill s'emmiralli amb aquesta gent. Perquè és un mirall fals.
1: Segur.
3: O sigui, és un mirall
1: al
3: qual només arribarà un 0,01% de la població. I destinem però el 99% dels recursos.
1: Sí, però potser va més enllà d'això. Potser va de valors, d'esport, de compromís...
3: Sí, però això també t'ho dona un equip de barri.
1: Sí, d'acord.
3: Un equip de poble.
1: D'acord. Però és allò de l'oferta i la demanda. No, doncs que surtin els equips de barri a celebrar-ho.
2: Perdoneu, jo tinc una visió...
3: Ja sortirien, ja.
2: Si som realistes, a l'escola, un nen de 8 i 9 anys avui parla de lo que va ser ahir la rua del Barça, del Cobercí, i parla del Yamil Yamal. Vulguem o no vulguem, s'enlluernen amb ells.
1: Clar.
2: Perquè això és humà. I per molt que... I és veritat, jo estic amb tu, però no és així. Ells, quan parlen, veuen a les primeres figures perquè és lo fàcil.
1: Clar, però jo em vinc a referir que s'ha de tractar les coses amb la mesura que s'ha de tractar. Darrere de tot plegat, ja ho sabem que hi ha un mercantilisme brutal, però darrere de segons què... també hi ha uns valors. En Yamil Yamal et va treure la bandera palestina. I Ricard, a tu et semblarà una bajanada o no, però resulta que si la traiem tu i jo, no anem enlloc. I si la treu ell, don la volta al món. Això,
2: i l'ha donat,
1: Això ja és un discurs positiu, i ja t'està dient, algú molt jove que es dedica a jugar a futbol es preocupa per un problema a nivell mundial, per exemple, no? És igual si utilitza allò o no, és igual.
5: Em poses un exemple d'algú que ha nascut a un barri obrer, un barri pobre i un barri en valor.
1: Més al meu favor, clar.
5: A mi també hi ha una altra cosa que m'amoïna, Amadeu.
1: Segur,
5: i és que cada vegada, i això és gràcies als problemes econòmics del Barça,
1: sí, totalment.
5: Que han fet pujar nens de 16 anys i 17.
1: Sí.
5: A una competició molt bèstia, aquesta gent, aquests nanos amb 8-10 anys tindran els genolls fet calderilla, I l'únic que se'ls hi pot desitjar és que tinguin el temps suficient com per fer-se milionaris lo abans possible.
1: Molt bé.
5: I si no, mireu el que li va passar al pobre Ansu Fati.
1: Sí, que... segur, segur. Però jo pregunto, però per què no anem a buscar també l'altra part? És a dir, hi ha gent que et compra jugadors sí o sí, si hi han calés bé, i si no n'hi han, algú li arreglarà el terreny perquè acabin tenint calés. Gent que, bueno, que són els tresorers de l'ultradreta, gent que són capaços de moure el que li doni la gana i fins i tot d'aturar notícies o d'aturar diaris amb una trucada de telèfon. I aquesta gent, amb la impotència de tot plegat, no aconsegueixen que uns nanos, com dius tu, de 16, 17, 18 i 19 anys, li passin la mà per sobre.
3: Però això són models, o sigui...
1: Val, però també hi ha una lectura positiva, no?
3: Sí, no? I cada club pot tenir el seu model i la seva història, i tens a Anglaterra, pues, que també fa molt per la pedrera, i segurament algun equip d'anglès doncs, també tira de talonari. I passa al País Basc, i passa aquí, i passa allà, o sigui... El que passa és que només parlem de futbol. I aquest és l'error. O sigui, l'error o el parany que ens posen.
1: Bueno, que,
3: no?
1: que consti que en aquesta taula només es treu el tema del futbol quan pertoca, perquè tenim la nostra tertúlia esportiva i tenim el matís futboler, però que evidentment sempre tractem l'actualitat d'una altra manera. Passa que avui el més proper a nosaltres, que són els diaris d'aquest país, avui treuen en portada doncs, tota aquesta rua, perquè al final és un fenomen social que si et poses d'esquenes no li poses el punt d'atenció que es mereix,
3: si
1: no estàs llegint l'actualitat.
3: Si agafes altres mitjans de comunicació, també obren amb el Barça, a lo millor pentinen una miqueta l'Espanyol o el Girona, segons com estiguin, i després diuen altres esports i surten els petitets.
5: No, però és que...
1: Però això va en proporció a allò que dèiem de l'oferta i la demanda. Clar.
5: Espanya té 90 dies de reserves de petroli.
1: També.
2: Punto. També.
5: Punto.
2: Però, mira, això és el que jo abans deia. Història. A l'any 78, i me'n recordo d'aquell any, perquè jo havia acabat, feia un any, en infermeria, hi havia unes vagues terribles, però jugava al futbol i ningú se'n recordava que en aquell moment havies de sortir per manifestar-te i que els grisos et venien darrere. Això és història. Ningú ja se'n recordava i ningú sortia, perquè el futbol ocupava tot.
1: Clar.
3: Que hi havia mundial, no?
2: Hi havia mundial i que hi havia unes vagues terribles del 78, de la construcció, la gent de la metal·lúrgica...
5: La crisi del 76, home, que va començar el 76.
2: Va ser molt forta.
1: No, a veure, que tot això és així, però jo recordo una trobada amb un jugador professional, i jo recordo una persona amb molt de criteri, ja no juga a futbol professional, perquè ja és gran, i en el seu moment em va dir, escolta, sóc el primer en dir-te que això és una bajanada, que és el més important que hi ha al futbol. I jo m'hi he dedicat tota la vida. Però saps de què estic satisfet? Que si quan jo he marcat un gol o jo he sortit amb el meu equip i hi ha algú, perquè també hi trobem algú que de tant en tant, amb els problemes que tenen a casa seva, gent amb atur o gent que tenen problemes familiars, de salut, del que sigui, els fem somriure i els fem sentir que pertanyen a alguna cosa i que s'identifiquen amb uns colors... Si aquella persona aquell dia ha tingut aquests centímetres, aquesta petitesa d'alegria, doncs jo ja ho dono per bo. Al final seria això.
5: Sí.
1: Al final seria això.
2: Sí.
1: Molt bé. Dit això, si us sembla, ara sí, ens hi posem amb l'altre tipus d'actualitat que...
3: Veus, ja hem fet el 90% d'esports i ara el 10% de los perillitos.
1: No, perdona, perdona que et queden ben bé bons 40 minuts, Escolteu-me, un passatger espanyol dona positiu per antivirus. El creuer salpa cap als Països Baixos, després de desembarcar a les Canàries, tots els viatgers. Ja sabeu que, doncs, l'Ondius salpa cap a Holanda, ara que ja ha fet aquesta operació, I no ens cansarem aquests dies de dir que, evidentment, la rellevància de tot plegat és perquè ens en recordem del Covid, i, vulguis o no, doncs la gent també té la seva por.
5: Puc dir una última cosa sobre esports?
1: Ai, tornem un altre cop? No, molt bé. No passa res, pots dir el que vulguis.
5: Ahir es produïa també un altre miracle esportiu.
1: Sí?
5: El Márquez tornava a caure a terra i no s'ha matat. És un autèntic miracle, que li duri. Yeah. Bé,
1: en fi, sí, no.
3: Es va trencar un dit del peu.
2: Un dit del peu.
5: No, però és que és un home biònic. Oh, sí, la meitat d'ell és de titani, ja. Vull dir que no...
2: Es va trencar un dit del peu.
5: Bueno, no, sí, el que vulgueu. El tio és...
3: L'únic que no tenia de titani.
5: No pot passar per l'arc.
1: No, ara ja no.
2: Perquè tot l'aeroport peta.
1: Ara ja no. Bé, ara ja no. Molt bé.
5: Bé, estàvem parlant de... Sí, anàvem a parlar de...
1: No, al final un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu...
5: Que és català, per cert.
1: Anant,
5: i això ens costarà molt, eh? Això ens costarà molt. Putos catalanes, mierda, no sé què. Bueno, és igual.
2: La primera PCR ha donat positiu, però està asimptomàtic.
5: Bueno, ja trobaran alguna cosa.
1: Home, de moment diu que no presenta símptomes i el seu estat general...
2: La PCR sí que és
5: bo. És un soso.
1: O sigui, el seu estat general és bo.
5: Dones positiu i ets asimptomàtic. És un soso. No em digueu que no.
1: Jo crec que estàvem parlant amb més criteri del Barça que no pas d'això. No, permeteu-me que ho digui.
5: A veure, ara, posant-nos molt seriosos, el ridícul... A vegades se'm fa molt difícil entendre com gent com el president de Canàries ha arribat a ser president de Canàries. És, deia Churchill que l'ésser humà és l'únic que deixa que els imbècils els dirigeixin. I, bé, aquí està la demostració. És a dir, aquest senyor què pretenia? Què pretenia? Que es morissin enmig del mar? Tots? Catalans inclosos? De què va aquest home? O sigui, té 18 trucades, de diversos ministeris del país i diu que no té informació.
2: Que no té informació, exacte.
5: O és tonto o creu que els altres ho som. I ja n'hi ha prou, sí. Ja està bé.
2: I que les rates poden venir nedant,
5: sí, nedant i tant.
2: I
5: sí,
2: poden
5: sí,
2: arribar sí, a lo que és el port. Vull dir, aquestes coses...
3: Sí, però... Jo no és que estigui d'acord amb ell, però sí que vull fer una altra reflexió. I és... tens el tema de les inundacions. Envies a la UME. Tens el tema del foc, envies a la UME. Tens no sé què, envies a la UME. I tot ho resols amb la UME. Tens un vaixell en alta mar, en aigües internacionals, envia la UME. Fica-la en un vaixell medicalitzat, el poses en paral·lel, trasllades els que ells de traslladar o envies els metges cap allà dintre. El govern britànic ha enviat metges a una illa perdida de Tristan da Cunha, perdida en...
5: Els ha fet baixar en paracaigudes, no tenen ni aeroport.
3: No, ni aeroport, només pots arribar amb vaixell.
2: Amb vaixell.
3: Tristan da Cunha, em sembla que és la illa. Però han saltat els metges...
2: Els metges.
3: En
2: paracaigudes.
3: En tàndem.
5: Sí, sí, sí.
3: Perquè salta el que sap caure...
2: I el que sap curar. Clar.
3: O sigui... No eren metges que sapiguessin saltar, sinó que... I han hagut de fer-ho així. I han llançat també els medicaments i la tal. Però tant costava posar un vaixell al costat i enviar gent. Quan han de fer una operació de narcotràfic, fiquen una llança totes... ràpida. O sigui, aviam, ho dic perquè la quarantena, millor que amb un vaixell, no sí, la farà sí. Ni Déu.
2: Ja, però, a veure, de totes maneres, no s'ha fet bé, eh? La UME sí que va ser-hi, i indiscutiblement, però no s'ha fet malament. Els EPIs es van utilitzar com s'han d'utilitzar, els autocars, sí que un era de la UME, el que va anar cap als avions mateixos també s'hauran de, els avions s'hauran també de desinfectar.
3: Saps què va passar amb l'autobús de la UME?
2: Què va passar amb l'autobús de la
3: UME? Que va fer una parada al costat d'un pàrquing, va baixar un dels psiquiatres que havia estat dintre
1: sí.
3: l'autobús
1: sí, sí.
3: i se'n va anar al seu cotxe.
1: Correcte.
2: Hosti, Manol.
1: Correcte. Sense, no,
3: sense epi, sense hòsties.
1: Això
2: és terrible,
1: sí, o sigui, això és titular en algun diari, també.
3: O sigui,
1: bueno, això... titular interior,
2: Vull dir, si això veritablement es contrasta i és cert,
3: no, és que
2: això és de jutjat de guàrdia.
3: Es veu al vídeo algú que diu, mira, l'autobús de l'home, hòstia, que para. Hòstia, que se va bajar alguno. I van així. I els van enxampar...
5: Era psiquiatre, no?
2: Bueno... Però bueno, vull dir, això és... Perdó, això és saltar-te la custòdia de, dels EPIs, del custòdia. Protocol.
1: Bueno, i el principi de responsabilitat...
2: Naturalment, naturalment.
5: A veure, tant la Mercè com jo venim del món sanitari... Jo també estic d'acord amb que probablement la primera quarantena s'hagués hagut de fer dins del vaixell, probablement. Cal veure si el vaixell tenia les condicions...
2: Cal veure, perquè el metge que era substitut del que va caure també estava malalt,
5: aquí anava jo, molt malalt, per cert.
2: Exacte.
5: I està molt fotut, el pobre. Jo penso que s'ha fet el que s'havia de fer. En tot cas, és el que deia l'OMS que s'havia de fer.
2: Mm-hmm.
5: O sigui, treure'ls del vaixell...
2: Exacte.
5: I portar-los cada un al seu país...
2: Al seu país...
5: I que cadascú...
2: I passar la quarantena allà.
5: Passar la quarantena allà, no?
3: Sí, però el que no s'entén és el que passa abans. És a dir, abans de que l'OMS marqui el protocol i digui es pot fer així, així, així, ja s'havien escapat 15 o 20.
5: Bé, no ho sabien, O almenys és el que...
2: O almenys és el que han dit.
5: És el que s'ha dit, de que no...
2: Que no ho sabien.
5: Vull dir que...
2: De fet, la primera infecció no ve pel vaixell, ve per un... el vol d'una de les passatgeres.
1: Correcte, correcte.
2: D'una de les passatgeres que comença... I clar, entra al vaixell i passa el que passa.
1: Molt bé, escolteu una cosa, ho hem de deixar-ho aquí de moment, ens n'anem als informatius, després seguirem... i que hi ha coses pendents, El govern i Esquerra estan ultimant el pacte per aprovar els pressupostos. Avui sabrem, tindrem més informació. I els docents que fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. A banda d'això, alguna cosa també que haurem d'explicar. Ens hi posem de seguida, després dels informatius. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs estem molt pendents aquest matí d'aquestes afectacions al trànsit degut a les manifestacions per aquesta vaga de docents. Degut a aquestes manifestacions segueixen actius dos talls de carretera, un a la C-17 a Malla en tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i a la C-31 a la Gran Via a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, en tots dos punts, però sembla que no hi ha afectacions molt destacades del trànsit. Aquest matí complicat amb talls de carreteres fa que la circulació a hores d'ara encara sigui molt difícil. Hi ha molta congestió a la P7 des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Cerdanyola a Santa Perpètua cap a Tarragona. Molt afectades també les dues rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt i la Litoral, en diversos trams en tots dos sentits de la marxa, i la C32 de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, molt carregada també cap a Barcelona.
0: Tot plegat, com us dèiem, perquè els docents tornen avui a la vaga tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no es reunirà la taula sectorial. La conselleta d'Educació veu inviable la petició d'increment salarial de 400 euros mensuals que plantegen des de l'USTEC. Una segona prova hauria de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Cap d'ells present de símptomes. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. El Parlament israelí aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats surten massivament per acompanyar la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen dos punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Del sol als ruixats, aquest és el temps que tindrem avui. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament.
4: Trescat Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
8: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde Casa Nostra.
9: Con David García.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el Joan Ramon, la Mercè i el Ricard, el nostre consell de sàvia i savis dels dimarts. Ho havíem deixat amb dos titulars, just abans dels informatius. Dos titulars, bé, no tenen res a veure un amb l'altre, però vaja, que al final estarien en la mateixa carpeta, la governabilitat a Catalunya i la crisi al sector educatiu. Anem a pams. El govern i Esquerra, us ho deia, ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per a la setmana que ve haurà d'anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies. La pregunta del milió aquí seria: quan fa que parlem de tot això i li donem voltes al...
1: Anys.
0: El tema?
1: Anys.
0: Sí, no, però que enguany això de... ultimen sí. El pacte per aprovar pressupostos amb aquestes carpetes, aeroports, inversions i rodalies. Home, és que fins i tot se'n parlava de rodalies quan rodalies no era una crisi, era una mala costum del país. Clar, és que no sé com dir-ho.
2: Es diu molt fàcilment, eh? Vull dir, el nivell d'inversions de l'Estat fora de Madrid i a tota Espanya és lamentable.
1: Sí.
2: I a tota Espanya. Vull dir, no, tot ha de convergir a Madrid. Per tant, tenim un sistema radial que no acaba de... És a dir, trigues més a anar de Barcelona a València que a Madrid.
1: I tant.
2: Molt més.
1: I tant.
2: Vull dir, ja no és un problema de Catalunya, que també... vull dir que fins fa 4 dies la via doble s'acabés a Ribes de Freser. Això ja passava quan a finals dels 60 jo començava a esquiar, vull dir, és a dir, però és un problema de tot el país, i si circules una mica per el país te'n dones compte de que, bueno, de que aquest és un problema que no està resolt i no ho estarà, vull dir, jo penso que no ho estarà. És a dir, ara en aquests moments tenim una xarxa enorme d'AVE. Costa tant de mantenir això? Total, per què? Per arribar mitja hora abans a Madrid?
1: És que de fet
2: fa basarda,
1: sí. A l'AVE es va fer
2: fa basarda,
1: perquè arribés a Madrid i a Andalusia.
2: Sí,
1: va ser així.
2: Sí.
3: Barcelona té Olimpiades, Sevilla té AVE, sí, València
1: ens quedem...
2: Ja estem parlant del corredor mediterrani.
1: Exacte.
2: Quants anys portem amb el...
1: Exacte.
2: Punyatero.
1: Jo dic una cosa, Rodalies València és terrible, també,
2: Sí,
1: tu rebes a València i has d'anar a Xàtiva i tragues i trigues quasi 2 hores,
2: Sí, que sí,
3: Mercè, i el metro de València
2: sí,
3: ni parlem, no?
1: I exacte.
2: Sí, que sí, Mercè.
1: Vull dir que és problema, evidentment, Catalunya tenim un problema molt gros, molt, però la resta d'Espanya també,
2: Fins fa 4 dies a Galícia anaven a pedals,
1: bueno,
2: com aquell que
1: hi ha pedanies a Galícia que no hi arriba, no hi ha trens, no hi ha res.
3: Han d'enviar els metges amb paracaiguda.
1: Com els de la illa aquesta.
0: Sí, no, ja ho vam veure, sí.
1: Sí, que no... Vull dir, sí que portem molts mesos, sí que portem molt de temps, sí que necessitem pressupostos, però sempre estan encallats amb la mateixa història.
2: Això només té una solució. Vull dir, vostè m'ha pressupostat 50 milions d'animals.
1: Clar.
2: D'animals... Jo en faré càrrec d'ells, ja ho farem nosaltres mateixos, vull dir, no hi veig un altre, vull dir, perquè l'altre és pressupostar, licitar, anar a lo més barato, anar a lo més barato, que després passa el que passa,
1: les vies s'aixequen, etcètera,
3: s'esquerden. No, però també si tenim més pressupostos, el que seria interessant és que hi hagi més salut...
2: Més servei públic,
3: més infermers, que hi hagi més docents, no 200 sinó els que feien falta, i que hi hagi més Mossos, sí, però al carrer, no perquè entrin en unes assemblees a veure què se cuece, ni per veure ni per anar a fer classes de mediació als centres de secundària, o sigui, Sí, volem més Mossos, però al carrer, a fer la seva tasca. Perquè un mosso que no vagi uniformat, pues la gent se'l mirarà i no se'l mirarà, i al cap i a la fi el primer dia que vaig a l'institut ningú sabrà que és el Mossos, però la policia secreta ràpidament se detecta.
0: Molt bé, en doneu pas doncs a la crisi també al sector educatiu. Els docents, us ho deia també fa un moment, fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes, eh? Les escoles afronten doncs un final de curs marcat per la conflictivitat laboral. I en quant al tema dels Mossos, doncs diu que valoraran la proporcionalitat, això entre cometes, proporcionalitat de la infiltració en una assemblea. Jo pregunto, aquí quan entra el mot proporcionalitat és una justificació? És a dir, proporcionalitat zero? Zero?
1: Exacte.
0: Ni més ni menys? Ni més ni menys.
3: Ets del RAM?
1: No has de fer res aquí amb aquesta assemblea, que és d'ensenyament, i s'ha acabat.
0: Us pregunto què en tenim de tot plegat.
2: A mi em sembla que ha estat una patinada política
1: molt grossa.
2: Vull dir, i estem parlant ara aquí de... És a dir, t'estàs centrant sobre una assemblea de gent que s'està... Que ens pot, les seves reivindicacions ens poden semblar més...
1: Menys o menys.
2: Més o menys assenyades.
1: Sí, sí.
2: Vull dir, aquesta seria una altra història.
1: Indiscutiblement.
2: Però, com bé deia el Joan Ramon, ningú s'està fixant en l'augment exponencial dels residus de cocaïna a les aigües residuals de Barcelona i de Tarragona. I aquí ho deixo. És a dir, tenen altres feines, sincerament. Tenen altres feines. Per què? Perquè dins de la... És a dir, si perdem, si, al meu entendre, si perdem de vista que les escoles no eduquen, no han d'educar, han d'ensenyar, però que l'educació depèn dels valors que els pares
1: transmeten
3: a casa.
1: I la societat en si.
2: Anem molt malament.
3: Perquè si la societat el que defensa és sortir al carrer perquè el Barça ha guanyat, però no sortir al carrer per defensar els interessos de tothom, pues ahí lo tienes. O sigui, no, la societat també educa, o sigui, no podem deixar. O sigui, hem de deixar a les mans de qui sap transmetre coneixements la transmissió d'aquests coneixements educatius. Però qui ha d'educar són els pares a casa, la família, l'entorn social, i fer activitats amb la canalla i de més, o sigui...
2: Està per ells.
1: Com sempre, si mirem la visió que tenim enrere, com feien els nostres pares, i també han sigut treballadors. Vull dir, avui per avui, entre l'escola i les cangurs que estan pels nens, els pares es dediquen a treballar i... dona-li la màquina perquè no m'atabalis, vale?
2: Una de les queixes,
1: i aquí no hi ha valors.
2: Una de les queixes, Mercè, una de les queixes és el poc respecte.
1: Exacte.
2: Que a partir d'una certa edat es demostra cap als professors. Els nostres pares no haguessin permès
1: mai
2: que li faltéssim el respecte.
1: Exacte.
2: Al professor.
1: Tot el contrari. Li deies, és que m'ha donat amb la tabla i alguna cosa hauràs fet, que sí que és una frase molt feta,
2: sí.
1: I que potser, però no es qüestionava.

0: Mira, hoy la mujer es independiente, está muy formada y lo más importante es que tiene memoria política. Y por eso vemos que la brecha es real y que mientras ellos eligen votar derecha, nosotros elegimos votar derecho.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
2: Brutal.
3: Brutal. Aquesta
2: això,
3: nena...
2: això és el que deia. Vinga,
3: efectivament.
2: Endavant.
4: Allò que guanya l'esquerra en gaudeix la dreta. El que passa és que no ho sabem veure. O sigui, l'esquerra...
2: Però no al revés.
4: No, no. La dreta, el que fa
5: la dreta no et dona res a guanyar.
2: Molt bé. Doncs, escolta'm, testimoni brutal i crec que ha estat molt bé i ens ha provat.
4: Però fixeu-vos quan cau aquest Digues. Testimoni. Què passa aquest cap de setmana?
3: Hi ha les eleccions a Andalusia.
2: Evidentment.
3: Hi ha les eleccions
2: evidentment,
3: a Andalusia.
2: Evidentment, evidentment.
3: Que segons les últimes sondejos...
5: Jo espero que n'hi hagi un vot ocult.
3: Bueno, desitgem, perquè si li dona ja majoria absoluta al PP... amb tot el que ha passat amb la sanitat, amb els cribatges, amb com van els impostos que els han pujat...
5: Correcte.
3: Andalusia.
5: Com es pot donar la majoria Correcte. Absoluta a gent que ha fet les destrosses d'Almeria, per exemple?
3: Per exemple.
5: Per exemple. O el que està fent la sanitat.
3: Els cribatges, les quantitats de càncers de
5: amb
3: mama.
5: L'ensenyament,
3: amb l'ensenyament.
5: El que estan fent amb l'ensenyament, tancant escoles. Vull dir, com se'ls hi pot donar majoria absoluta a aquesta colla? La colla del Gürtel, la colla
3: Exacte.
5: De... la colla de tantes i tantes coses que sabem.
2: Bé, no? Escolteu-me, ho hem de deixar aquí, però us ho dèiem aquesta setmana, que és una setmana de, que ja va en direcció en el marc, diguéssim, de la Festa Major, doncs anem explicant coses aquests dies. Ahir vam fer una mica d'agenda. Jo us vull recordar que aquest dijous, que ja començarà una mica el tret de sortida de tot plegat, tot i que la festa ja comença el cap de setmana, diguéssim, però aquest dijous recordar-vos ràpidament que passen coses, per exemple, al Llac de la Deessa, cantada de les escoles de Sant Boi a les 17 hores. Organitza doncs, l'Associació Cultura, la Clica i l'Ajuntament de Sant Boi, la Clica arriba a Sant Boi de la mà de l'Associació Cultura EFA, amb la participació de més de 700 nois i noies de les escoles de primària d'aquesta ciutat. Després també hi haurà un taller per fer castells, Joan Ramon, no t'ho perdis. Tu que ets casteller també, taller per fer castells a la plaça de l'Ajuntament a les 6 de la tarda. Després ja divendres la gran final de l'Slam, al parc de la Muntanyeta a les 9:30. Què més? Dia Internacional de les Famílies a la plaça Teresa Valls i Diví. I després doncs cap a la festa Cercavila dels Gegants de Sant Boi, la Travelada de plaça Catalunya a plaça Llorenç Preses, això a les 8 del vespre, el Correfoc a la plaça de l'Ajuntament a un quart d'11 del vespre. Bé, moltes més coses, però cada dia i a cada estoneta anem explicant doncs, una part d'aquesta agenda que sempre diem el mateix. Feu el favor de consultar-la, existeix tant en paper, us la trobareu doncs, a moltes bústies i a molts llocs de Sant Boi. Anirem explicant tot el que anirà passant. Vaja, aquest cap de setmana, doncs, insisteixo, tot en format Festa Major, moltes coses. Hem explicat alguna d'aquest proper dijous, ja quan pertoqui, i demà també explicarem alguna cosa de divendres. No ho sé, una Festa Major que s'agafa moltes ganes, un pèl avançada, no?, perquè al final Sant Baldiri caurà en dimecres.
3: Sí.
2: I per cert, el correfoc que es farà en diumenge. Ai, el correfoc, el castell de focs. El castell de focs en diumenge. Un clàssic, també.
5: Jo, a més, la veritat, voldria des d'aquí donar una felicitació pels 30 anys de la Coral Pedres Blanques, que l'altre dia va fer un concert magnífic aquí a Can Massallera, acompanyats pel Càndid i l'orquestra de quatre cordes.
2: Sí, senyor.
5: Amb els que... Estava algun familiar teu, crec.
2: Sí, crec que per allà corria...
5: I que va ser una festa magnífica, la veritat. Des d'aquí, felicitats.
2: Sí, senyor.
5: i que compleixin 30 més, eh?
2: Escolta, i recordar que, a banda d'aquests 30 anys fantàstics, 50 de la Coral Renaixença, que els vàrem tindre aquí perquè enguany seran qui faran, doncs, el pregó, compte, també molt, molt interessant. Escolteu-me, que no sigui dit, el Matís Futboler ja l'hem fet, en Ramon es queixava que havíem invertit el 10% de la tertúlia, doncs no direm res més.
4: Jo no vindré a la vostra festa major.
2: No?
4: Perquè també estic de festa. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels fem 44 anys.
2: 44 anys, Déu-n'hi-do, també,
4: celebrem el nostre aniversari.
3: Déu-n'hi-do, Pues felicitats,
2: Escolta.
4: Fem festa grossa divendres, dissabte, diumenge, també.
2: Doncs ho celebrem també des d'aquí. Ens agrada molt aquestes coses.
4: I bueno.
2: Què? Llancem el paraulògic i marxem?
3: Sí,
2: sí? Va, el paraulògic d'aquesta setmana, d'avui.
4: La S de Sevilla del Monchi.
2: La S en vermell s'ha d'utilitzar sempre en cada mot, en cada paraula.
4: Tenim la B, la E, la I... L'he perdut ara. Ui.
2: Anem bé, sí.
5: La R...
4: La L, la N i la R.
2: Molt bé.
4: Surt un gentilici.
2: Va.
4: Un matuti.
2: Quin és? No el diguis, quin és.
4: Surt un altre gentilici d'una nació.
2: Ah, una pista.
3: Prou home,
2: que això ho feu molt massa fàcil i massa encaramelat.
5: No, però això és inserible. El
4: dònut també li diuen.
2: O sigui,
5: i és sensible.
2: El gentilici que tindria o que havia tingut el Flick en el seu moment, l'entrenador del Barça, veus? M'ho faig vindre bé, per sempre acaba sortint aquest home.
5: És un sensible.
4: I com se li diuen els dònuts aquí?
2: No, és alguna cosa més. No, sí, però va.
3: Berlina.
2: Va, tira. No deixis aquestes
3: coses. I posem molts ciris perquè tot vagi bé.
5: Vinga, farem un bis.
2: Escolteu, ho deixem aquí, Joan Ramon.
5: I un bisbe, també.
2: Joan Ramon, Mercè i Ricard. Que tingueu una bona festa major, que la pugueu compartir amb nosaltres i que la setmana vinent ens expliqueu més coses, d'acord?
5: I vostè que ho vegi.
2: Faltaria més, i ho escolti, important això, perquè si no aniríem enlloc. Gràcies, de veritat, els dimarts sempre són molt xulos amb la vostra presència. Això ho diem cada dia, els nostres, home, els nostres consells,
4: però els dimarts és diferent.
2: Els dimarts sempre són diferents. Això també ho diem cada dia.
4: Molt bé! El dimarts és diferent.
2: Vinga, doncs que vagi molt bé, que en un 3 i no res ens hi posem amb el Dia Internacional de la Infermeria. Fins ara.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
5: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
4: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
5: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
6: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
7: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
8: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: tries. Visita jatriu.cat.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
5: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i cinc minuts pràcticament de 10 del matí. Avui ho hem estat explicant, és el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada que commemora les contribucions dels professionals d'infermeria a la societat, promoguda, per fer una mica d'història, pel Consell Internacional de la Infermeria, celebrat el 12 de maig, recordant així el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. D'aquí ve tot, aquest és l'origen. És per això que, just després de fer-la petar doncs, una estona amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, que també n'hem parlat, i també en deixant anar alguna cosa, doncs ara ja sí, ara en volem parlar desplegadament, que es diu, en primer lloc doncs, amb la Glòria Judar, que ja la coneixeu, és col·laboradora nostra. De fet, ella forma part del Consell de Sàvia i Savis dels dimecres. És investigadora i professora universitària que ha estat degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i que en el seu moment aquí ja vam celebrar i vam parlar, doncs, que va rebre la medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari otorgada per la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, Glòria, què tal estàs?
1: Hola, què tal?
0: Ja benvinguda a casa teva, perquè al final
1: sí,
0: doncs,
1: jo aquí estic com a casa.
0: Entres i surts quan vols, Encantats de que ens acompanyis avui per parlar de tot plegat. També tenim el Josep Maria Vázquez, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi. Molt bon dia, Josep Maria.
2: Molt bon dia a tots.
0: Què tal estàs?
2: Molt bé.
0: Fantàstic, també molt contents de tindre't aquí. I bé, està per aquí, també la tenim ja, la saludarem, evidentment, a la Paula, perquè la Paula...
1: És resident d'infermeria familiar i comunitària, una de les nostres especialitats més preuades.
0: I que al final és molt xulo que estigui aquí també, perquè, home, també per poc que sigui dirà la seva.
1: I és el futur.
0: És el futur. Molt bon dia, Paula.
3: Bon dia.
0: Què tal estàs?
3: Encantada d'estar aquí.
0: Molt bé. Ens entens més o menys, no?
3: Vas a veure, un poquito.
0: Sí? Molt bé, fantàstic. Encantats. Bé, doncs això. És el Dia Internacional de la Infermeria. Jo voldria que... Fixeu-vos, no?, que en primer lloc que hem explicat una mica l'origen de on ve això. Jo no sé si ens vols explicar una mica qui va ser la mare de la infermeria moderna, que l'origen no és només aquest, ve d'altres coses.
1: No, ni molt
0: coses.
1: Menys. L'origen no és aquest.
0: Però que diuen que...
1: De fet, vindria de les bruixes, no?, que ja se les anomenava bruixes i el que feien era tenir cura de persones.
0: No, però que al final el Consell Internacional de la Infermeria va dir, va, ens agafarem el 12 de maig.
1: Sí, sí.
0: Per què d'aquesta data? Doncs perquè és quan va néixer... Doncs,
1: va néixer la Florence Nightingale i la infermeria moderna.
0: Exacte.
1: Ve d'aquí perquè la va professionalitzar, no? O sigui, de fet, ella va fer recerca, la qual cosa confirma que és una professió científica, que la seva base i la seva metodologia científica, i ella va ser pionera perquè la guerra de Crimea va començar a observar i a fer valoracions de tots els pacients que hi havien enllitats en aquelles sales enormes, no? I va introduir tot el que és la higiene, la ventilació, els canvis en l'alimentació. Fixa-t'hi que no parlem de medicaments.
0: No,
1: coses
0: està claríssim.
1: Senzilles. I llavors va començar a muntar amb un diagrama estadístic el que anava passant conforme anava introduint aquests canvis i va demostrar científicament que aplicant totes aquestes mesures aquests pacients sobrevivien molt millor i es curaven abans, no? I per tant això va ser, clar, un revulsiu. Va rebre l'ordre del mèrit a Anglaterra, que es dona poquíssimes vegades,
2: i menys a una dona.
1: Va ser la primera dona que la va rebre, que això també és curiós, no? Perquè l'infermeria era una professió molt femenina, ara una mica menys, però també. I per tant, clar, per això es va agafar el 12 de maig per celebrar aquesta professionalització i molt enfocat al mètode científic i a la recerca que va fer ella.
0: Jo potser vaig errat, però jo sempre he pensat que en el moment, i ho dic amb el bon sentit de la paraula, que les autoritats, com deia la Glòria, no sempre s'ho prenien seriosament, les autoritats, de dir, escolti, això és una professió d'una importància vital. Jo crec que a partir de la Segona Guerra Mundial, quan se n'adonen que al final aquelles dones salven vides, i com d'important és que aquells soldats tinguin, algú tingui cura d'ells, Jo crec que és el moment que comencen a dir, escolti, què hem estat fent fins aquest temps que no ens hem adonat de la importància de la infermeria. No ho sé, si vaig malament o no, però és un punt d'inflexió important aquí.
2: Sí, com a societat sempre ens ha passat, no? Sempre hem entès que les cures sempre han existit, no? Els mamífers sempre han curat, tots els éssers de sempre han curat. Com deia la Glòria, abans se'ls deia bruixes, no? Eren persones que curaven.
0: Sí, fem
2: amb l'aparició del Florence Nightingale, el que es demostra és que som una professió humanista, humanitzada, humanitzadora, però que ens basem en l'evidència. No fem les coses per fer.
0: Clar.
2: No fem les coses perquè sempre s'ha fet aquí, sempre s'ha fet així. A les ferides els ha de posar pasta de dents, però no és veritat. Les infermeres el que fem és evidència per demostrar què funciona per una ferida, què no funciona per una ferida, i sobretot molta cosa de salut. Les infermeres no parlem tant de malaltia, sinó què fem per evitar que aparegui aquesta malaltia.
0: Però fixeu-se, ja posats, que a la infermeria se li demana un valor afegit que dius, a banda de la metodologia empírica que es demana, evidentment, es demana un factor, diguéssim, humà i de sentiment que antigament amb els metges no se li demanava. Un metge podia ser algú absolutament fred, empíric i punt. A la infermeria no. La infermeria diu, no, és que aquí hi ha un valor afegit, és que a més vostès han de ser com mares, com pares, com germans, etc.
1: Bueno, clar, és la part humanista que deia...
0: Que els metges no vull dir que avui en dia no siguin humans, avui també.
1: Sí.
0: Però si algú ha promulgut aquesta part humana és la infermeria.
1: Sí, clar. Jo crec també que se'ns demana és que ho estudiem, no?, des de primer,
0: clar,
1: perquè tampoc ens oblidem de dir que és una professió universitària de grau amb 4 anys, amb opció després d'especialitzar-te o de fer un mestratge, per tant, i basada en la ciència, no?, i en l'evidència científica. Però, bàsicament, el que jo crec que ens diferencia potser d'altres professions és la visió sistèmica. La visió sistèmica, volem dir que nosaltres integrem el que és la cura professional, però també la capacitat d'entendre que la persona a la que estem atenent és autònoma, té sentiments i té unes necessitats,
0: clar, clar,
1: no només físiques, sinó també psíquiques i també socials i de l'entorn. I clar, que això sobretot és el que fan el Josep Maria i ella, no? Tot el
0: clar
1: tema de familiar i comunitari. Això li dona una força sistèmica a aquesta professió que, clar, que ens fa diferents, no?
0: A mi m'agradaria, començant pel Josep Maria i també per la Paula, que, clar, ell, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària, com dèiem, de l'Ajuntament de Sant Boi, que ens expliquis una mica la teva tasca, per a la nostra audiència entenguin, no? La teva tasca, al final, amb què es transmet tot plegat, no?, la Unitat de Salut Comunitària, que es diu de l'Ajuntament, no?
2: Bé, pues, la pròpia paraula defineix. Nosaltres som una unitat de salut. Com dèiem abans, nosaltres no treballem tant la malaltia, sinó nosaltres posem totes les mesures necessàries per evitar que ocorri la malaltia. I això comença des de les edats més tempranes, amb els hàbits saludables. Una de les nostres funcions és anar als col·les, anar a les escoles, anar a la ciutadania, no cal que sigui gent jove només, també poden ser adults, i explicar què s'ha de fer, quins hàbits s'han de tenir per evitar que la malaltia aparegui, o si apareix, que aparegui el més tard possible. Per tant, fem moltes xerrades a les escoles, fem xerrades per gent gran, fem promoció de l'esport, promoció d'hàbits saludables, d'alimentació saludable, per tal que aquesta malaltia no aparegui. Tractament d'aigua, tractament de
0: sí,
2: plades...
0: Sí, que al final... Paula, explica'ns una mica, cuéntanos un poco tu dia a dia, què estàs veient, què estàs experimentant, quines sensacions tens, no?, i com et va.
3: Bueno, pues la especialidad que estoy haciendo nos permite, ¿no?, rotar por muchas unidades, como ahora estoy haciendo con José en el ayuntamiento,
0: sí,
3: y pues conocer un poco... Pues centrarnos no solo en la enfermedad, como José decía, sino en la prevención y en la promoción de la salud, que es la gran parte importante de nuestra especialidad, que es familia y comunitaria. Y gracias a ello pues vamos conociendo diferentes ámbitos que nos ayudan a completar lo que es la especialidad.
0: Mireu, quan commemorem un dia mundial d'alguna cosa, alguna cosa important, perquè mira que hi ha dies mundial, a vegades hi ha efemèrides que no saps per on agafar-les. No, aquí som seriosos i podem anomenar algun dia mundial estrany, però que normalment ens hi posem de totes quan sabem que val la pena, com és el Dia Internacional de la Infermeria. De vegades ens agrada parlar de raconets i de cosetes que se'n parla poc, que normalment no s'acaba d'explicar. En el cas de l'infermeria hi ha àmbits, hosti, molt, molt delicats. Jo estava escoltant a la Paula i deia prevenció, etcètera, etcètera. Hi ha una part de la infermeria que també és una mica desconeguda i que de vegades és allò que dius acompanyar el malalt quan saps que tot plegat és bastant pessimista, no?
1: Al final de vida.
0: Per exemple, no? Aquí hi ha un moment delicat, aquí hi ha un moment en què no tothom ho pot fer-ho i que probablement hi ha aquell risc de que un s'acaba enduent la tristesa o s'acaba enduent aquesta tristesa col·lateral, diguéssim, a casa. I per tant es necessita que algú tingui cura també dels que tenen cura, deixeu-me dir d'aquesta manera. Com es gestiona això al final?
2: Les infermeres som les professionals que estem sempre en totes les fases de la vida. Les infermeres
0: des de que neixes
2: abans de
0: fins
2: néixer,
0: que te'n vas.
1: Abans de néixer.
0: Sí.
2: Fins amb les
0: generadores. No, però vull dir, en contacte amb el pacient.
1: Sí, amb però,
2: les mares, no?
0: Sí, sí,
2: les llevadores
0: sí.
2: Fins a les situacions d'últims dies. Però és que quan la persona mor encara hi som, acompanyant les famílies i acompanyant les persones volgudes. Per tant, en tota l'etapa de la nostra professió tenim moments d'alegria amb un naixement i moments de pèrdua.
0: Clar.
2: Jo crec que la professió infermera és una de les professions amb més desgast emocional que hi ha. Perquè, òbviament, tens moltes alegries, però també passes per moltes fases de malaltia i moltes pèrdues i molts acompanyaments. I, òbviament, això s'ha de treballar, perquè això suporta tothom a casa. Ningú no es pot treure el pijama i anar a casa i oblidar-se de la feina.
0: Totalment d'acord,
2: Josep Maria.
0: Això és una
2: feina que no deixes el bolígraf, te'n vas a casa
0: i fins no.
2: Això porta, i efectivament.
1: I això, per exemple, es va visualitzar molt clarament en la pandèmia.
0: Sí, senyora.
1: Totes les imatges que sortien de les infermeres acompanyant en els últims moments de vida les UCIs i evidentment acompanyant a les famílies i el desgast que els hi va provocar, però no només amb el Covid.
0: Amb l'afegit que fèieu de missatgers entre famílies i
1: això ho va fer
0: pacients.
1: Visible, perquè jo crec que el que ens passa és que som poc visibles encara. O sigui, quan li passa alguna cosa a la persona, de seguida empatitza amb nosaltres i se n'adona de tot el que portem, però després hi ha una invisibilitat del sistema de salut i de i fins i tot dels mitjans de comunicació, no? Per exemple, avui estem parlant
0: amb tu,
1: que és el dia de l'infermera, però segurament, i amb tu també ho hem fet, hi ha moltes ocasions al llarg de l'any per parlar de tot el que fem les infermeres, no? I de com necessitem això que tu apuntaves, que també ens cuidin les institucions.
2: És curiós, no, Glòria, que siguem tan invisibilitzades quan segurament en nombre de professionals les infermeres som el major col·lectiu professional.
0: El més gran. Està clar. Això està clar.
2: És perquè som majoritàriament dones? I aquí apareix un sostre de cristall, és perquè realment no li
0: alguna donem, cosa té a veure amb
2: no
0: això.
2: Li donem importància a la salut i a les cures, perquè sempre hem entès que la societat proveix de cures i com que ara ho fa un professional no li donem suficient valor. És una reflexió interessant de per què les infermeres estan tan invisibilitzades en càrrecs directius, no càrrecs polítics. És poc habitual veure una ministra infermera o a d'altres països o apareix.
1: Vam tenir una consellera a Mallorca, infermera, però això va ser molt anecdòtic, no? Aquí a Catalunya, per exemple, no n'hem tingut mai cap de consellera infermera, no?
0: És veritat.
2: Les infermeres normalment som dones, a vegades també som mares, no?
1: Sí.
2: Hi ha aquesta limitació a vegades per poder ocupar millor aquests càrrecs, no? És una cosa que com a societat hem de combatre, poder.
1: I hi ha també aquest esgotament, no?, que fa que plegues de treballar i
0: per això et deia que si algú, que jo sé que passa i a mi m'ho han explicat i és el més normal del món i necessari, algú després necessita ajuda psicològica de professional, és el més normal del món, perquè al final els mateixos psicòlegs de vegades aquí han explicat necessito un psicòleg per psicòlegs. Imagineu-se, no? Vull dir, perquè al final som persones, no? I tot
1: sí,
0: això...
1: Sí, de fet, els col·legis professionals fan molt aquesta tasca, no? Tenim una fundació, la Fundació Galatea...
0: Exacte.
1: Que és està especialitzada en tenir cura de quan tens una necessitat, sobretot psíquica, no?, i emocional, tot i que també n'hi ha de físiques, però que això hauria de créixer. no s'hauria d'estancar. Jo crec que cada vegada necessitarem més suport.
2: De la mateixa manera que la societat poques vegades demanem ajuda pels nostres problemes, amb el col·lectiu d'infermeres tampoc passa, no tan habitual. A lo millor hauríem de normalitzar més això, pues que tu de tant en tant has de passar per una consulta al psicòleg abans de que no arribis a estar amb un problema greu perquè estàs cremat, perquè la situació et supera, perquè t'emportes molt els problemes a casa. Segurament hauríem de normalitzar aquestes visites de tant en tant, no?
1: I tot el tema també de físic, no? També. De com...
0: Bueno, esclar, el desgast físic, perquè al final...
1: Per l'esquena, sí, quan mobilitzes pacients...
0: Sí, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Les enfermeres que treballen amb persones grans als hospitals, i no ens en oblidem, a les residències, la càrrega que
0: important
1: tenen...
0: Això, això.
1: No només emocional, sinó física, és molt important, i pensa que les infermeres de residències, a més, tenen uns sous molt més baixos, clar. I encara menys reconeixen coneixement. De fet, fixa't, hi ha una escala de valors encara molt basat en la patologia, no? Les més valorades, les que estan a la UCI, les menys, les que estan en una residència, que és on s'està atenent a les persones que tenen un final de vida proper, no?
0: Sí, sí.
1: I que hi ha molta intensitat de cura, i aquestes les menys
0: geriatria,
1: reconegudes.
0: Geriatria, etcètera, etcètera.
1: I és curiós,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. Escolteu, a veure, darrerament, vagues de metges també del món sanitari en general, etcètera, etcètera, etcètera. Quines serien les mancances, quins serien els problemes claus que s'han de tocar? I fixeu-vos, us ho explico vosaltres, que al final sou qui ho patiu. Què se li hauria de dir als polítics? Escolti, això s'ha d'arreglar d'aquesta manera. Ja sé que és difícil, però si mirem de fer-ho breu i directe, probablement ens apropem a la veritat. Josep Maria, ho dic perquè ell somriu com dient, bueno, com ho arreglo jo això ara?
1: Complicat.
0: No, quins són els punts fatídics que s'han d'arreglar i com?
2: Més infermeres. Està demostrat.
0: Això d'entrada.
2: Més infermeres. Més infermeres redueix la mortalitat de la població hospitalitzada. Això és un dat, una dada,
1: una dada científica amb evidència clara.
2: Som dels països amb menys ràtio d'infermeres per persona que existeixi. A d'altres països hi ha
1: estan
2: molt...
1: Estan sobre el 8, i pico a la OCDE, nosaltres el 6 i algo.
0: Sí, sí.
1: Som molt per sota.
2: Dels països que menys infermeres per de ràtio poblacional tenim. Amb aquestes dues mesures tan importants, ja seria...
0: Això ja seria avançar força.
2: Seria avançar força, perquè està demostrat. Més infermeres, tenim més salut.
0: Al final, vàrem córrer el perill de convertir-nos en exportadors d'infermeria.
1: Bueno, ho estem fent,
0: no,
1: eh?
0: No, ho estem fent, però ho dic amb el sentit... No és que sigui dolent, això, ni sigui bo.
1: No.
0: El que passa que dius, home, és que si la gent aquí estiguessin contents perquè se'ls respecta amb tots els drets, doncs potser no tindrien tantes mancances.
1: Mira,
0: en aquest sentit.
1: Mira, n'hi ha una altra de mesura, aprofitem que està
0: sí,
1: la Paula
0: aquí,
1: que jo quan vaig ser de gana li vaig plantejar directament en els consellers que en aquell moment teníem, que és el reconeixement, o sigui, l'especialitat, per exemple, d'infermeria familiar i comunitària, però no només la seva, també la de geriatria,
0: sí, sí,
1: o la
0: sí.
1: de pediatria, està reconeguda, o sigui, elles passen un examen
0: EIR,
1: el fan, i fan la residència 2 anys, però després la categoria professional no està reconeguda. És a dir, ella acabarà l'especialitat i tindrà el mateix reconeixement i cobrarà el mateix sou que una infermera generalista. Sí. Això jo et diria fins i tot que socialment no és sostenible.
0: Això és un greuge.
1: I socialment no és sostenible, perquè al final la ciutadania, no, que som els que estem pagant aquestes especialitats, a l'hora de que ella la pugui desenvolupar amb totes les seves competències, se li talla el tema retributiu, i aquest és un tema important.
0: Home, i tant.
1: I això fa que moltes marxin fora.
0: No, jo anava a preguntar-li amb la Paula, precisament, ara com a resident que ets, diguéssim... ¿Qué has notat? ¿Quines mancances? ¿Qué vacíos, qué problemas has notado tú? Hombre, preguntarte esto, a lo mejor dirás, ostras, es que al lado de los jefes es difícil. No, yo creo que ho pots deixar anar, ho pots deixar anar. ¿Qué es lo que tú criticarías que hay que arreglar en enfermería?
3: Yo comentaba, creo que nos pasamos 2 años formándonos. Yo, por ejemplo, vengo de fuera de Cataluña. Cambias completamente tu vida para seguir formándote, y a la hora de la realidad, pues no sé, llega un momento que dices, no sé si he invertido 2 años de mi vida en algo que...
0: Dudas.
3: Dudas.
0: Te salen dudas.
3: Sí, te saca
0: pero
3: muchas
0: son,
3: dudas.
0: Las dudas son normales en cualquier profesión, ¿eh?
3: Sí.
0: Pero
3: bueno,
0: claro.
3: Pero aquí es lo que digo, son dos años pasando por muchas unidades, conociendo...
2: Sí. Un salario muy bajo.
3: Un salario muy bajo, claro. Igual en toda España, que hay en ciertas ciudades, como por ejemplo aquí,
0: sí,
3: que es mucho más difícil de llevar, muchas guardias. Bueno, son dos años que desgastan emocionalmente, físicamente y
2: sí. No oblidem que la Paula ja és infermera,
0: sí.
2: La infermera va aprovar un examen que es presentaven totes,
0: correcte,
3: sí,
2: de
3: a nivell
2: de tota Espanya.
3: Sí.
2: I ella va haver de deixar Múrcia,
0: clar,
2: en lloc de treballar allà per venir aquí per estar dos anys estudiant i amb un sou molt minso, no?
3: Sí.
2: Aleshores, sí que és veritat que es podrien promocionar les especialitats. I sí que és veritat que hi va haver un temps on les infermeres vam anar molt a l'estranger, jo m'incloc, jo vaig estar a Anglaterra treballant, perquè aquí no hi havia moltes possibilitats. Sí que és veritat que les possibilitats han augmentat, perquè ara tenim un canvi generacional molt important que serà difícil de cometre. I és una cosa que també s'ha de parlar. Tota la generació Baby Booms està jubilant i la necessitat d'infermeres serà creixent, però és que a més cada vegada tenim una societat més envellida i amb més malalties
0: cròniques. Però ets optimista en aquest sentit? O creus que hem de fer alguna cosa a la societat i les autoritats per donar facilitats perquè la gent puguin dedicar-se a la infermeria?
2: Sí, totalment. Hem de promocionar. Sí. O sigui, les professions que estan a la cura de les persones grans en una societat en la que estan veient, que són faves comptades, no? Si tu saps que el dia de demà tindràs moltes persones envellides, hauràs de posar més professionals que puguin fer aquestes funcions.
1: Clar, i amb aquest enfoc familiar i comunitari també, perquè és molt important quan la població envelleix que la família entengui també que han de canviar coses dins del nucli familiar per mantenir aquesta persona gran amb la màxima salut.
0: No, us volia fer alguna pregunta punyent també per anar acabant, vol dir punyent, Paula, quiere decir pregunta al cuello. Pam, va. No, si al final us volia preguntar, fixeu-vos, el dia de la infermeria, molt breument, ja sé que és improvisar una mica, però molt breument, a cadascú de vosaltres, fixeu-vos, què us ha donat la infermeria i què us ha après. Hem de ser també objectius i hem de també de ser autocrítics i de ser... Va, comencem pel més, no sé si és el més fàcil, però què us ha donat la infermeria, Josep Maria?
2: Bueno, jo crec que quan un acaba la carrera d'infermeria no és un infermer o una infermera encara, no? Han de passar molts anys i has de viure moltes experiències. Aleshores, la manera d'entendre que cada persona som diferent, que tant es diu, no? Una persona que té una malaltia és completament diferent d'una altra. I nosaltres, quan atenem una persona que té una malaltia i al costat hi ha una altra que té la mateixa malaltia, els has d'atendre completament diferent. Perquè com que té un cercle, té unes experiències i té una vivència, i això sí que m'ho ensenya la professió, no? Treballar amb persones diferents i haver de ser diferent sempre cada vegada. I aleshores això ho aprens per la teva vida, a l'hora de tractar amb els teus fills.
0: O sigui, t'ha ensenyat, entre altres coses, a ser resilient, a ser...
2: I l'empatia, no?
0: L'empatia.
2: És una de les grans vàlues que té la nostra professió, ser empàtics.
0: Va, Glòria, què t'ha donat? T'ha donat moltes coses,
1: però potser
0: ja
1: consolidar valors que alguns els tenia, altres potser els tenia mitja adormits i m'ha ajudat a que sortissin, no?
0: Clar.
1: Els valors de la solidaritat, del compromís, de l'empatia, que deia ell, o sigui, tot això que m'ha fet créixer a mi com a persona.
0: Clar.
1: Però alhora ho he intentat també traspassar, perquè, clar, una altra cosa que no m'ha acabat de tocar és que les infermeres no treballem només en l'àmbit assistencial. Això ho hem pogut traspassar en l'àmbit de la docència, en l'àmbit de la gestió. Jo, per exemple, en l'àmbit de la gestió i de la investigació, he intentat sempre, com a gestora i planificadora, tenir molta cura de les infermeres. Per tant, aquests valors...
0: Molt
1: no?
0: bé, Paula! Sí, a veure, molt bueno, ràpidament, ja
3: sí,
0: que acabem.
3: Yo, com ha comentado José, también, yo, sobre todo, lo que destaco es la empatía, entender que nuestra rutina, nuestro día a día, al final, es uno de los peores días en la vida de alguien, entonces ponernos en su piel y no frivolizar, ¿no?, esas situaciones.
0: Molt bé, doncs voleu que us digui una cosa, arribats a aquest moment, ja no vull que contesteu a la segona pregunta, la que us ha pres, perquè jo ja sé que us ha pres la infermeria. Us ha pres l'egoisme que tenim tots els humans, us ha pres un bon bocinet d'egoisme, i això ja està bé, no?
1: Us ho dius superbé, sí.
0: Molt bé. Jo crec que la infermeria, i ho dic molt sincerament, sempre diem aquells tòpics de, és que hi ha professions que és més vocacional que no pas professional. Doncs en el cas de l'infermeria, la infermeria va inventar la vocació, sincerament.
1: Sí, però també hi ha professionalisme.
0: Sí, sí, sí, però avui és el dia de la infermeria, sí, i han de ser positius. Escolteu-me, per aquí darrere està sonant el Dreamer aquest de Supertramp. Mira que podríem haver triat forces cançons, que, però jo tenia ganes d'una cançó que parlés de somnis, de somiar, perquè al final, ja no per vosaltres, sinó pels pacients, no? Que de vegades sou vosaltres, doncs, aquell àngel de la guarda, no? Sou la seva esperança, no? I sou el motiu perquè continuïn somiant de que tot anirà bé. Per tant, jo crec que acabar amb Supertramp, perquè parlem de supers, estupendo, de supers professions, jo crec que està molt bé. Glòria, Paula i Josep Maria, moltes gràcies per haver invertit el vostre temps en un dia com és avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, la festa major per vosaltres, d'haver invertit el vostre temps en aquest programa amb la República Santboiana. Sí, a tocar la festa major de Sant Boi, que també us desitgem una bona festa major. Insisteixo, gràcies per invertir el temps amb nosaltres i per haver-ho explicat també i per fer-nos, doncs, les coses tan fàcils, no? I explicar també les coses.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, Josep gràcies. Maria. Que vagi molt bé, Paula. Recorregut i sort, d'acord? Glòria,
1: bueno,
0: demà hi tornem. Demà hi tornem. Moltes gràcies, de veritat. Adéu.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Hola, sóc la Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
1: Rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
5: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la ciutat cooperativa.
8: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
7: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de l'home curiós.

0: 12 minuts i mig passen de les 10 del matí. Ens hi posem, doncs, amb la secció de les curiositats, evidentment signada per l'home curiós. L'home curiós el coneixem radiofònicament d'aquesta manera, però ell és l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu, què tal estàs?
1: Molt bon dia. Doncs mira, gaudint de les cues que hi ha per aquí, per sí. La ronda i tot això... Que
0: doncs clar, mare, clar. No sé. Clar, al final...
1: No, que jo veia que no arribava, eh? O sigui...
0: Avui t'ha anat justet.
1: Ha anat just.
0: Bueno. Però estàs aquí, que és el
1: sí,
0: més important.
1: Sí, he arribat.
0: Molt bé, ens agrada recordar-ho. L'home curiós, l'Ireneu Castillo, és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats que ja situen la xifra de més de 5.700.000 visites de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries. Històries amb 20 anys de recorregut, històries que ara també es poden trobar en vídeo, en fotografies, amb explicacions. No heu de fer res més que tocar el play i escoltar, no cal ni que llegiu. És així o no és així, Daniel?
1: Sí, no, evidentment, ja és el que diem, és un petit univers Memento Mori, perquè tens allà els sí. vídeos, tens el podcast, tens l'Instagram, tens el blog, o sigui, ja és tot un univers en si.
0: Digue-li d'aquesta manera, escolta'm una cosa, la curiositat per avui, bucòlica, naturalista, no sé com anomenar-la.
1: Bueno, ara veuràs.
0: Mireu, diu així, Bell Rock, jo ho he pronunciat d'aquesta manera,
1: sí.
0: Bell Rock, el sorprenent far al vell mig de la Mar del Nord. Capítol, doncs, que d'entrada ens transmet això, aire bucòlic, romàntic. Potser no acabarà tan bé com sembla, però
1: sí, potser...
0: ja m'entens.
1: No, a veure, sí, acaba bé. Aquestes de les històries que acaben bé. Però el problema que ens trobem aquí és que no sempre és bucòlic. O sigui, la Mar del Nord, si vols que et digui qualsevol cosa, bucòlica no.
0: Rebel sempre ho ha estat.
1: Sempre.
0: No, digue-li d'aquesta manera.
1: No, sí.
0: Rebel de per si.
1: No, i per ser una mar que està allà... entremig, que sembla que estigui perdut al no-res, però que realment té molt poca fondària, perquè fa mil·lennis, doncs, allò era terra, doncs, clar, doncs, allò fa una cosa molt rara i... bucòlic, si està la cosa tranquil·la, possiblement. Però ara veureu que no és la qüestió.
0: Has d'entendre que quan jo deia bucòlic, volia dir, home, ens anem a un lloc, doncs, sí, que la natura pot ser tan extrema de vegades com tu vulguis, amb unes onades d'aquelles que dius Déu-n'hi-do, però que al final és natura pura
1: sí,
0: i dura i natura... salvatge. Digue-li d'aquesta manera.
1: Sí, per això. Però bueno, ara aquí el que parlarem doncs, serà d'un far.
0: O sigui, molt bé, far molt bé. Doncs va, explica'ns.
1: Els fars marítims, per bé que avui dia han perdut molta de la seva importància vital per a la navegació en benefici dels moderns GPS, no? Clar, si ara portem un sí. GPS, doncs ja no necessites tant les que són les ajudes visuals, sobretot enmig del mar, no? Doncs és una d'aquelles infraestructures que criden poderosament l'atenció.
0: Ho és.
1: De fet, són molt xules, o sigui, crida molt l'atenció. Quan estàs a prop, o sigui, no et deixa indiferent.
0: Bueno, gens ni mica, segur.
1: La seva tasca de marcar amb llums visibles doncs, la distància, la línia de la costa o els esculls perillosos per als vaixells doncs, ha estat durant segles doncs, una assegurança de vida per a la marineria. Clar, els seus beneficis són indubtables. Vaja, o sigui, ja ho hem vist manta vegades, no?, que diu aquell. Però perquè siguin eficaços, els fars han d'estar en zones de difícil accés de la costa, o fins i tot dins del mar mateix, per la qual cosa la construcció i manteniment d'un far doncs, té un component èpic molt important. I per a èpic incommensurable, doncs, n'hi ha un que es porta a la palma.
0: A veure.
1: Com has dit, doncs, Bell Rock, el far que es troba al mig del mar, de la Mar del Nord.
0: Sí, senyor. Bé. Sí, senyor.
1: Bé, el que dèiem de la Mar del Nord, no? Per causa de la seva peculiar batimetria i origen geològic, que ja n'hem parlat alguna vegada, que és això, doncs ha estat des d'antic un mar difícil i perillós. Romàntic. Bé, bucòlic.
0: Bé,
1: no sé jo.
0: Té el seu què.
1: Té de tot.
0: Sí.
1: Però bueno, quan diu aquí estic, ja ho diu també.
0: Sí.
1: La seva ubicació a l'oceà Atlàntic Nord, limitat però obert, embravit, i amb els seus

0: El Parlament britànic donés permís per a la construcció d'un far a 18 quilòmetres mar endins de la costa d'Arbroath, a l'escull d'Inchcap, més conegut per Bell Rock, que diríem que és, es traduiria com Roca de la Campana.
1: Val, sí, esclar. Bell és Rock. B-E-L-L, eh? Sí. Seria vell, sí, però Bell, sí, en anglès.
0: Que això ve perquè en aquests esculls seran tan, tan perillosos, que ja d'antuvi, doncs que al segle XIV ja van voler posar doncs, una campana allà a sobre per avisar els mariners quan passaven per allà al segle XIV. O sigui, ja estem dient, hi ha quatre dies que ha passat, saps? Però bueno, a veure, la construcció doncs, no va estar exempta de complicacions, com pots imaginar. De fet, l'escull estava enmig del camí al fiord que dona accés al port de Dundee, uh-huh. I estava posat amb tanta mala llet que en la marea més baixa només sobresurt 1,5 metres. O sigui, quan estava la marea més baixa, doncs sobresurt 1,5 metres sobre el nivell del mar. I en marea alta es troba a 3,5 metres de profunditat. Clar, una autèntica trampa que feia embarrancar qualsevol vaixella a poc que no hi anés amb cura.
2: No, mas, clar.
0: O sigui, clar, és que dius, bueno, et podia sortir, jo què sé, 10 metres i ja el veus d'una certa distància. O que quan s'enfonsa, doncs s'enfonsés, jo què sé, a 10 també i ja no donaria problemes. No, no, però allà només 1,5 i 3,5. O sigui, pràcticament, doncs, a ras de l'aigua. Doncs, bueno, doncs, l'encarregat de construir el far seria l'enginyer John Rennie, el qual dirigiria els treballs de construcció del far dissenyat i proposat pel jove enginyer Robert Stevenson.
2: Ah.
0: Que, ojo, aquest és l'avi de l'autor de L'Illa del Tresor. O sea, que ja li venia de...
1: No, és, això, també Robert, això també és una curiositat,
0: Robert L. Stevenson. I aquest és Robert Stevenson, simplement, val, perquè val. Era l'avi.
1: Sí, no, perquè era l'avi. No, no, però...
0: De la mateixa família, Robert Stevenson.
1: Però que és curiós, no? Que
0: sí, no, clar, final, no perquè vegis tu... Molt bé, és el que diem moltes vegades, de que tot està lligat.
1: Sí,
0: i aquí,
1: sí.
0: Fins i tot ja lligues amb la literatura...
1: Sí,
0: i
1: sí. Va, bueno, genial, no. Genial, entenem, sí, bueno, sí, i tant.
0: La curiositat aquesta.
1: Molt bé.
0: Stevenson, que va ser l'encarregat directe de l'obra, Rennie, que tot i que va passar per allà dos dies i prou, doncs, va tenir una picabaralla amb Stevenson per l'atribució de la construcció del far. És allò que... Diguem que el Stevenson va ser el que s'ho va currar, i el Rennie va ser el que es volia posar les medalles. Ja. I en el moment de donar les medalles, sí. Diuen, no,
1: sé,
0: no.
1: No sé per què, això encara passa,
0: sí,
1: avui
0: sí,
1: en dia.
0: Sí,
1: això
0: massa,
1: de que
0: massa.
1: Algú s'arremangui i penqui i altres vulguin recollir el...
0: Sí, i que posi la mà, sí,
1: sí, les medalles.
0: Això ja tenim per aquí, sí. La mà trencada, mai millor dit. Doncs bueno,
1: ai, Déu meu.
0: Doncs bueno, es va trobar doncs, amb totes les dificultats derivades de poder treballar en sec, només a l'estiu i un parell d'hores al dia com a molt. Clar, o sigui, per treballar havies de treballar mínimament en sec, no havies de fer-ho allà sota un pam d'aigua o dos metres d'aigua. O sigui, havies d'estar en sec. I llavors podíem, com a màxim, doncs construir un parell d'hores al dia com a molt. O sigui, ja tu mira com això. Això va fer que els obrers, que eren uns 110 homes, o sigui, clar, doncs haguessin d'estar vivint en un vaixell a 400 metres de Bell Rock i cada dia remessin fins a l'escull per portar el material amb el qual construir un palafit, o sigui, una casa d'aquestes sobre pals que es fan, doncs sobre l'aigua, vaja, doncs en el qual refugiar-se quan pugés al mar i permetés treballar els picapedrers i els ferrers. Perquè, tampoc no era poca cosa.
1: No era poca cosa.
0: Clar, aquesta construcció es va portar pràcticament tota la temporada de 1807. O sigui, tot això. El maig següent, doncs, i veient que la construcció encara aguantava, clar, perquè tu imagina passar tot l'hivern allà, doncs havia de ser una cosa com molt bèstia, no? Doncs van començar a aixecar el far pròpiament dit. Stevenson, prenent el far d'Eddystone com a inspiració, va dissenyar un far que fos capaç de suportar les pitjors embestides del mar. Per això va crear una base troncocònica, podríem dir, d'uns 9 metres d'alt,
1: sí.
0: Formada per blocs de granit i gres que, com si fos un puzzle, encaixessin entre si i fossin capaços d'absorbir l'energia de les onades sense comprometre l'estructura del far.
1: Carai.
0: O sigui, el que són els basaments i fins a una alçada d'uns 9 metres, o sigui, que estem dient d'això, o sigui, és una base massissa fet a base de pedres encaixades entre si, de tal forma que tu no podies treure-les.
1: Sí, al final una mena de Lego, ja m'ho permetràs, sí. Bueno, encaixant, sí, no, allà com havia... pot.

0: Doncs... Més, seria com un trencaclosques.
1: Com un trencaclosques,
0: que cada peça, cada peça té una forma molt irregular, si vols, i tot això, però que està pensant doncs, de cara a aguantar tota la pressió, perquè tu imagina't la pressió que havia de fer.
1: Imagina't.
0: No? Bueno, doncs estava pensat amb aquesta idea, no? Clar, les onades, quan venien, doncs havien d'aguantar, perquè si no se l'emportaven allò.
1: Està claríssim.
0: Bueno, així les coses, durant la segona temporada, del 25 de maig al 21 de setembre de 1808, o sigui, pots imaginar aquí que... Com treballaven, doncs, es va procedir a excavar els fonaments de 60 centímetres de profunditat al gres que forma l'escull i d'aixecar les tres primeres rengleres de carreus. Les tres primeres. Ja. Sí, te sembla poc?
1: No, és que m'imagino que això té un gruix important.
0: No, o sigui, més que res és que si comptes que en els dos primers anys no es va poder arribar a treballar més d'un mes seguit, encara,
1: més d'un mes seguit.
0: Sí, o sigui, encara massa que van arribar a fer.
1: Sí.
0: Perquè, clar, o sigui, no imaginem, no són quatre pedres. O sigui, allò no eren quatre pedres, allò eren blocs de granit tallats i posats en forma un puzzle.
1: Sí, m'ho imagino. Difícil, però...
0: No, Déu-n'hi-do.
1: Tu pots imaginar, ja. Sí.
0: Després, conforme van anar traient la construcció de l'aigua, clar, segons anava pujant, la cosa es va accelerar, acabant-se el far el 1810 i inaugurant-se l'1 de febrer de 1811. Clar, ja un cop que ja no depens de la, diguem que de les embestides del mar, doncs ja... pots treballar més temps i més tranquils.
1: Sí, home, esclar, però que mai saps com anirà la cosa.
0: Ah, no,
1: això és imprevisible.
0: A veure, el far de Bellrock, de 35,30 metres d'alçada, va utilitzar 2.835 blocs de pedres tallades expressament per aixecar les 81 fileres que sostenen la llanterna. O sigui, d'on surt la llum. O sigui, la llanterna
1: diuen allò. Sí, és la cúpula. La part de dalt,
0: que és la... Clar, com il·lumina, doncs és la llanterna.
1: Sí, és la cúpula, digue-li com vulguis.
0: Variant des del 12,80 metres de diàmetre a la base, o sigui, tot això massís, fins als 4,11 de la part superior, perquè vegis que fa doncs, més ample baix i més...
1: És cònic,
0: diguéssim. Sí, pràcticament. Bueno, pràcticament. Fa una cosa rara, però sí...
1: És... Una faldilla a baix, normalment. Clar, fa de base.
0: Allò havia d'aguantar. Les parets, si ven els primers 9 metres, és una massa massissa de carreus en pedra encaixats entre si, i morter especialment resistent a la humitat, clar, a sobre havia d'aguantar això, doncs passaven progressivament dels 1,75 metres de gruix, o sigui, ja quan passen ja els 9 metres, o sigui, estem dient, els 0,96 metres, o sigui, els 96 centímetres. O sigui, tu imagina com seria la... O sigui, que estem dient gairebé com seria com aquesta taula. O sigui, d'ample.
1: Sí.
0: O sigui, això per aguantar, clar.
1: Això per aguantar.
0: Per aguantar. I doncs, bueno... Doncs,
1: contenció,
0: o sigui,
1: digue-li.
0: Parets que contenien 5 cambres interiors que allotjant l'escala de cargol i les estances dels farers, doncs conferien al conjunt tal solidesa que en més de 2 segles no s'ha hagut de fer cap modificació estructural malgrat els embats d'una mar que en els dies de tempesta és capaç d'aportar i d'emportar-se'n. Sí. O sigui, allà a l'escull, doncs, pedretes de més de 2 tones de pes. Sí, com si fossin... Se les porta com si fossin suro. També pots imaginar com seria... Quina força portaria el mar en aquell moment per portar-se doncs, pedres de 2 tones i que se les porti i se les endugui. Bé. No en va, doncs, és un dels fars de mar endins més antics i encara en actiu. O sigui, ja quan el van fer, ja van dir, això ho fem amb cara i ulls i...
1: Home, ja posats, no? No, fem la feina ben feta.
0: Fem bona feina.
1: Fem la feina ben feta, que diu aquell.
0: L'existència del far, que emet una llum visible a 33 quilòmetres de lluny, doncs va canviar la seguretat de la zona per complet. Des del moment de la seva inauguració, tan sols un naufragi d'una fragata durant la Primera Guerra Mundial, durant les guerres es va mantenir apagat i sense ni si s'avisava en temps, cosa que no va fer aquesta que se'n va enfonsar, i un accident d'helicòpter que va tocar el far i es va estavellar el 1956, doncs han estat els únics incidents o els incidents més greus que hi ha hagut als seus voltants. O sigui, a 2 segles, estem dient, va assegurar la situació, la navegació per aquella banda. En l'actualitat, el far de Bellrock està automatitzat, per la qual cosa la necessitat de tenir una colla de persones de manteniment residint en ell doncs ha passat a la història, per sort. Per sort també.
1: Tu ho has dit, per sort.
0: Clar, també pensar en el que havia de ser suportar muntanyes d'aigua de desenes de metres impactant directament sobre el feble cos del far, fa que davant la visió d'aquesta torre perduda enmig de la immensitat de l'oceà, per molt que estigui només a 18 quilòmetres, però 18 quilòmetres és molta aigua fins que arriba allà, doncs no pugui per menys que esgarrifar-me. O sigui, esgarrifar-me de respecte per tots aquells valents que en algun moment doncs, van arriscar la seva vida per construir i mantenir encesa una llum salvadora en meitat de la foscor més absoluta i tenebrosa.
1: Bueno, i clar, com d'obligat, com de necessari és el tema dels fars,
0: clar,
1: i d'altres temps, clar,
0: potser no tant, però en aquell moment, doncs, aquella llum, doncs, bueno, podíem dir que lluny de l'aigua i veient l'actual foscor que ens envolta, doncs, bé pogués ser la guia de la nostra pròpia existència.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. I deies que no era romàntic?
0: Romàntic. Ojo!
1: Home, un far sempre és romàntic.
0: Ojo, no sé com tu t'imagines allà en un dia de galerna, estar allà dins del far aquell i que et toqui allà vigilar que no s'apagui la llum i tot això? Cada cop que investeix una onada contra allò? O sigui, romàntic, home, no sé, acollonidor també.
1: Bueno, ja m'entens.
0: Sí, sí, o sigui, una autèntica bestiesa. O sigui, per això que a mi, personalment, tot el que són els fars i tot això m'atreu molt en el sentit aquest, o sigui, que estan posats en llocs inverosímils i que a sobre que estan posats en llocs que dius, com s'ho han hagut de currar per posar-ho això, que en aquell moment doncs, hi hagués hagut d'haver persones dins, que no era ni el primer ni l'últim far que va vindre baix i se'ls en van portar. Perquè, clar, al final, aguantar, segons quina és això, doncs pots imaginar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però, clar.
1: No sé, impressionant la història també d'aquest emblemàtic far, al final. Dels més antics...
0: Sí, sí, que hi ha per la zona...
1: De la navegació moderna.
0: Sí, bueno, moderna. Clar, a veure, tampoc no és el far d'Alexandria.
1: No, clar, per això et dic. Escolta'm, tu et casaries a un far?
0: Si em casaria en un far?
1: Sí, sí, sí. Pregunta tonta, diràs. No, és que fa poc et vaig saber d'uns que es casaran en un far.
0: En un far? Home, pot estar xulo. Pot estar xulo,
1: no?
0: Sí,
1: al final.
0: A veure, podria fer xoc. No? Xoca,
1: no?
0: No, però ja et dic,
1: a mi
0: m'agradaria, en un d'aquests fars, doncs allò que dius, passes una nit d'aquesta de galerna,
1: sí.
0: Dius, deu ser acollonidor.
1: Home!
0: O sigui, allò, sortiries corrents a l'endemà. Però sabent que l'edifici és sòlid i que t'aguanti això, una nit de tempesta amb la natura desbocada...
1: Brutal.
0: O sigui, et fa petit.
1: Home,
0: petit,
1: potser el que et molesta a l'hora de dormir és la llum.
0: Sí, no?
1: Això sí, perquè...
0: A 33 quilòmetres...
1: No, però t'agafa complex de cuca de llum, no? Tu per allà dintre donant voltes i la llum del far.
0: Total.
1: Però que al final insisteixo, que sí, terrible, que sí, rebel, que sí... però també bucòlic i romàntic.
0: Bueno, la natura té aquesta cosa, no? Que pot ser salvatge, però a la vegada és vella.
1: Si mai et vols casar, casa't en un far.
0: Mira, ho farem aquí al far del Llobregat, el dia que em casi, el dia que em casi, si la meva dona no surt corrents.
1: Està bé. Molt bé, Ireneu, xulo com sempre, tot el que expliques, brutal, el Bell Rock, aquest sorprenent i fantàstic far campana, o la campana, sí. El far campana, digue-li com vulguis.
0: Bueno, campana, sí, perquè deu ser com si fos allà la...
1: Sí. Molt bé, doncs a continuar, que no és poca cosa.
0: Sí, no és.
1: I estàs convidadíssim a la festa major de Sant Boi. Aquest cap de setmana comencen les festes.
0: Mira, estareu per aquí, esteu entretinguts. No s'avorrireu.
1: Sí.
0: Jo normalment si hi ha una fira no em busquis, si trobem a l'altra banda,
1: bueno,
0: dels que aniria al far tranquil·lament
1: al far,
0: sí,
1: far,
0: no hi ha ningú,
1: home, però ja, Sant Baldiri, ja. Home. Sí, bueno, que un cop més no te'n lliures perquè és dimecres,
0: sí,
1: Sant Baldiri, i dimarts...
0: Sí, no, si no m'escapo, si ja ho sé,
1: no
0: jo que ho tinc ja aquí... Ja
1: no t'escaparàs.
0: No, gens.
1: Molt bé, i no t'hauries d'escapar tampoc del que ve a continuació, el no t'ho creuràs.
0: Bueno, t'anava a dir que no, la setmana que ve tampoc no m'escapo, o sigui, entenc això que no m'escapo,
1: no,
0: parlarem d'una...
1: Sí. Sí.
0: D'un apèndix humà.
1: Ai, sí.
0: Diu la gent que no serveix per res.
1: Jo no volia donar pistes.
0: Ja ho sé,
1: anatomia.
0: No...
1: La setmana
0: ja
1: vinent,
0: tu,
1: anatomia
0: no...
1: curiosa.
0: Sí, doncs, curiosa. O sigui, la gent pensem que no serveix per res i resulta que serveix per més coses que no sembla.
1: Tot serveix per alguna cosa, segur. Molt bé, Ireneu, que vagi molt bé, gràcies.
0: Vinga, fins la setmana que ve.

0: 33 minuts passen de les 10 del matí. El No t'ho creuràs avui ens el signa la Diana Camps del Centre d'Educació Didàcticus de Sant Boi. Sempre diem el mateix, ens ho acabem creient perquè ens demostren, tant ella com la Marina, ens demostren que el que diuen n'hi ha per creure-s'ho, tal i com ho expliquen elles. Molt bon dia, Diana, què tal estàs?
1: Bon dia, molt bé. Mira, aquest dematí...
0: Sí, aquest matí.
1: Un xou, per venir des de Barcelona... Clar,
0: bueno, li ha passat el mateix a l'Ireneu, vull dir, clar.
1: És que, a mi m'encanta veure aquestes coses perquè s'han de lluitar pels drets infants a les escoles perquè necessitem recursos,
0: Doncs primer dia de vaga, del sector docent, d'aquests tres dies que es faran, que estan planificats que es facin.
1: Molt bé.
0: Dit això, no, que està molt bé que expliquis, ei, i l'Ireneu també ho ha explicat, que quin cacau per arribar a Sant Boi. Molt bé, però ja esteu aquí, que
1: ja
0: això està, és el més important.
1: Sí, ja estem.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, per avui, el No t'ho creuràs, ens vols parlar, jo diria, la pregunta seria, la bondat és intel·ligent? Home, doncs segurament, i tu has titulat La intel·ligència de la bondat. Doncs ens hi posem de seguida, a veure la intel·ligència de la bondat per on anirà.
1: Sí, faig una mica de context, vale?
0: Va, fes la intro.
1: Vinga, faig la intro. Potser mai havíem estat tan controlats, pensant que érem tan lliures. I això és difícil de creure, però és així.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale? Abans, el poder era visible. Tenien castells, tenien exèrcits, hi havia reis...
0: Correcte.
1: Avui el poder és invisible. És dins del nostre mòbil, dins dels algoritmes.
0: El poder, has dit?
1: El poder.
0: Per deixar-ho clar.
1: Sí, sí, el poder. És dins de la necessitat constant de mirar una pantalla encara que no hi hagi res important. I el més impactant de tot això és que no ens obliguen, Amadeu, i anem nosaltres sols.
0: Una mica com els ramats de borregos, que deien, de vents...
1: Podríem dir això, sí.
0: Molt bé.
1: Hi ha empreses que saben exactament quant temps tardem a avorrir-nos. Saben quina imatge
0: segur
1: farà que paris.
0: Ni ho dubto.
1: Quin vídeo activarà la teva dopamina. Quina por farà que continuïs fent scroll. Coneixen els nostres hàbits, les nostres hores de vulnerabilitat, els nostres impulsos emocionals. I potser fins i tot et coneixen millor que tu mateix.
0: Molt bé.
1: I aquí és on jo em faig una pregunta bastant inquietant, Amadeu. Si algú controla la nostra atenció, fins a quin punt controlem la nostra vida? Tu què en penses, això?
0: Jo crec que... És que ho hem parlat moltes vegades. Evidentment que arriba un moment que dius aquí algú exerceix un control, però jo saps què penso? Jo li dono quasi el mateix contingut o significat que quan parlem de censura. La pitjor censura quina és? La que tu mateix t'inflingeixes. Sí. És a dir, l'autocensura és la pitjor censura que hi ha.
1: Sí.
0: I quin és el pitjor esclavatge el que tu t'imposes?
1: Sí.
0: És a dir, allò de les teories de la conspiració, no? Hi ha algun ent, algú que ens vol controlar a través del mòbil o... Pues no diré que no n'hi hagi que se'n vulguin aprofitar, evidentment, perquè la gent no són tontos i els experts en màrqueting saben el que han de fer. Però al final... Tu ho has dit molt bé. Al final hi anem nosaltres directes cap allà.
1: Directes.
0: Per tant, qui s'està esclavitzant sobretot?
1: Nosaltres. Per descomptat.
0: Sí, sí.
1: Perquè al final la nostra atenció és la nova moneda del món. I ens l'estan comprant molt barata. I a canvi de petites dosis de distraccions. I és que callem, Amadeu, callem. Però callem, a la primera. Mirem el mòbil més de 50 vegades al dia. I de debò, això faig una crida a tots els oients, que ho provin. Que comptin...
0: Proveu.
1: Conteu les vegades que en un dia...
0: Proveu.
1: Mires el mòbil, vale? Ens costa veure una pel·li sense mirar notificacions. Ens costa escoltar sense interrompre. Ens costa estar sols. Ens costa pensar. I això no és casual, és disseny. És disseny.
0: Segur.
1: Però
0: segur.
1: Clar, arribats a aquest punt, hi haurà gent que pensarà. Sí, tot això que dius és molt profund, Però jo demà m'he d'aixecar a les 6 del matí, guapa. I tenen raó.
0: Bueno, i també és veritat, al final t'has d'aixecar a les 6 del matí. Sí.
1: Exacte. Sí, la realitat, sí. La realitat és una altra. La realitat és arribar cansats, és pagar hipoteques que són impossibles, és treballar 10-12 hores, és viure irritats, és no arribar. I aquí crec que hem de ser molt honestos. La gent no està esgotada perquè sí. Hi ha un sistema que premia l'esgotament. I vivim en una societat on descansar genera culpa. Amadeu,
0: descansar genera culpa.
1: Descansar genera culpa.
0: No passa en tots els casos, eh? I jo t'asseguro
1: que... Bueno, parlo en general, eh? Hi haurà de tot.
0: Que n'hi ha que... bueno, en fi, és com tota la vida.
1: És com tot.
0: És com tota. Però generalitzo. T'entenc.
1: Descansar genera culpa. On para sembla fracassar. On tothom corre. Però que ningú sap exactament cap a on va. No? I mentrestant, vale, ens demanen sigues productiu, sigues positiu, adapta't, rendeix, com si fossin màquines. Uh-huh. Però no ho som, Amadeu, no ho som. I aquí és on apareix una idea.
0: No, som màquines, però biològiques. Sí. Per tant, sí, sí. T'entén perfectament què vols dir.
1: Clar. I aquí és on apareix una idea que a mi em travessa profundament.
0: A veure.
1: Vale. Antonio Marina, no sé si el coneixes, és un uh-huh. filòsof que a mi m'encanta, perquè és que és, uh-huh. aterra tan bé les coses i és tan uh-huh. fàcil d'entendre, que diu, la gran intel·ligència humana no és només pensar, és saber dirigir el comportament. I això ho canvia tot, al final, no?
0: Segur.
1: Perquè potser una persona intel·ligent no és la que acumula més informació, potser és la que sap cuidar sense destruir-se.
0: Clar,
1: la que sap escoltar,
0: clar.
1: La que sap posar límits, la que sap continuar sent humana en un món que empeny, vale? Anastasiar-se. Perquè és el que estem fent, anastasiar-nos.
0: Anastasiar-te, eh?
1: Sí, sí, ens estem anastasiant. I aquí és on entra la intel·ligència de la bondat.
0: La intel·ligència de la bondat.
1: Exacte. No com una idea naïf, no? Perquè aquí no anem a posar aquí a romantitzar el tema,
0: no?
1: No com positivisme, sinó com a resistència.
0: Molt bé. Al final, per ser bo, has de ser intel·ligent?
1: Sí.
0: Aquesta seria una pregunta, no?
1: Sí, jo diria que
0: sí. És a dir, tot aquell que és bo és intel·ligent?
1: Sí, però jo crec que sí. Tot el que és bo és intel·ligent.
0: Intel·ligència emocional, sobretot.
1: Exacte. És que ell l'anomena com a intel·ligència de la bondat, però al final és intel·ligència emocional.
0: Sí.
1: És desenvolupar les eines d'aquesta intel·ligència emocional, no? Perquè és molt fàcil endurir-se en aquest món que vivim.
0: Ser freds, no?
1: Sí.
0: Davant de les coses, normalitzar excessivament els cops, les desgràcies, les fuetejades,
1: exacte.
0: Els problemes, etcètera.
1: Lo difícil és no perdre la sensibilitat.
0: Clar.
1: Això és el complicat, no? I potser la gran epidèmia moderna no és només l'ansietat, sinó aquesta desconnexió que tenim. És una desconnexió, perquè permanentment estem... sobreestimulats, però
0: clar,
1: al final...
0: Clar, però sobretot desconnectar amb tu mateix.
1: Exacte.
0: Desconnectar
1: sí, sí, sí.
0: De tu.
1: Sí, parlo de tu.
0: Sí.
1: Però al final estem profundament sols, no? Famílies que comparteixen espai, però no presència.
0: Clar.
1: Vale? Escoles plenes de continguts, però moltes vegades...
0: Buits.
1: Amb nens emocionalment saturats. I això m'ho trobo constantment.
0: Per tant, continguts buits.
1: Buits.
0: Buits.
1: I aquí és on jo, com a coach educativa, sento que tot comença. No només a casa, no? Sinó també a l'escola. A l'escola passa, perquè un nen passa gran part de la seva vida observant adults per entendre com funciona el món. No? Miren els mestres, miren els professors, miren com reaccionen davant de l'error, davant de la frustració, davant de la diferència... O sigui, moltes vegades no ens donem compte, vale? Però també no només estem transmetent coneixement com a professors o com a mestres, estem transmetent com transformem la nostra vida, com experimentem la nostra vida. I ells aprenen amb aquesta tecnologia emocional, vale? A través d'aquesta mirada. Ells aprenen a través de la mirada. És la seva manera. Des de que comencen al col·le a P2, ja ens estan observant.
0: Clar.
1: Aquesta és la seva manera d'aprendre.
0: Esclar,
1: no?
0: Esclar.
1: La mirada d'un pare, d'una mare, d'un mestre, d'un professor. No? Perquè un nen descobreix que és a través dels ulls de qui el miren. Si un nen està mirant, o sigui, si un profe, un pare o un mare està mirant des de la pressa, ells estan aprenent que molesten.
0: Clar.
1: Si aprenen, si estan mirant des de la presència, jo miro el meu fill des de la presència, vale? Jo com a nen m'estic donant compte que importo, no?
0: Clar, tu transmets al final prioritats. I ells diuen,
1: transmets bé, doncs, tu la teva, clar, la teva manera de viure, clar, l'estàs, dius, bueno, transmetent.
0: Aquest té unes prioritats, quines són? Són aquesta, aquesta i sí, aquesta. On estic jo? En quina escala estic jo?
1: Això.
0: El tercer lloc, el quart,
1: clar,
0: potser?
1: Perquè, perquè aprenen per imitació, clar, al final, no? Uh-huh. Si ens miren només des dels resultats, aprenen, només estic valent, vale, si rendeixo.
0: Clar.
1: Clar, llavors, si tu estàs mirant des d'aquí, ells estan pensant, no? Estan interpretant aquest llenguatge no verbal. Al final, és, ells aprenen mitjançant aquest llenguatge no verbal, no? I això marca una vida sencera. Perquè si jo ja me'n vaig amb aquesta creença com a nen de que si m'està mirant el meu profe des d'un resultat, vale? Jo, i si no em va bé aquest resultat, ja estic pensant que jo sóc tonto, que jo no val, que jo no serveixo. I si jo no serveixo, si no trec bones notes. Si trec bones notes, llavors sí, però si no les trec...
0: Bueno, és que em fas pensar en allò que de vegades ha sorgit aquí en aquestes taules de debat que tenim aquí a la República, que al final la vida és un examen constant. Des de que neixes fins que te'n vas, és un examen. Aproves o no aproves? Has superat o no has superat això o aquesta prova? O vas experimentant al llarg de la vida, però et van examinant. T'examinen amb tot. T'examinen des de coses absurdes, materialistes, digue-li com vulguis. T'examines a l'escola, t'examines a la universitat, t'examines per entrar en una feina, t'examines per treure el carnet de conduir, et fan exàmens mèdics. Sempre
1: totalment
0: t'estan examinant. Sempre estàs sent examinat, no? Sempre. Sí, sí. Això és una temàtica també com per aprofundir-hi, no?
1: Sí.
0: I, bueno, i tens aquella sensació de dir, escolta, jo no em vull examinar més. El qui li agradi bé i el qui no, també. Jo sóc això i tinc això. Ja no li agrada, adéu. Li agrada, som-hi.
1: Exacte.
0: Jo ja no m'examino,
1: sí,
0: més.
1: Aquí hi ha una temàtica no, final... molt profunda, perquè al final...
0: I és... cada dia és un examen, eh? La teva professió. Cada dia és un examen.
1: Cada dia. Perquè hi ha una expectativa, sempre parem el mateix. Dia. Hi ha una expectativa, sí, sí, a nivell de societat, clar, una expectativa, i també hi ha uns judicis. Uh-huh. I aquí anem entre l'expectativa, el mereixement i el judici, no? Uh-huh. I entre la culpa i el perdó.
0: Clar.
1: O sigui, aquí entrem aquí en una temàtica molt profunda que podríem estar hores parlant d'aquest tema.
0: Està clar. Llavors, a propòsit, allò que fem sempre, vols donar una pista del que serà la cançoneta d'avui? Una pista? Una pista?
1: A veure,
0: I qui vulgui, qui vulgui...
1: Parla d'un mirall.
0: Val, però ho dic perquè qui vulgui s'haurà d'esperar...
1: Sí, sí, però espera un moment que volia fer un petit incís amb una cosa, no?
0: T'ho dic per l'hora que és.
1: Sí? Vale.
0: Digues.
1: Vale, bueno, vinga. Pues enmig de tot aquest soroll, vale, hi ha una cançó vale, que avui és un manifest, encara després de tants anys és un manifest humà, no? I és una cançó que es diu Man in the Mirror, que és del Michael Jackson.
0: Sí, sí.
1: I ara aprofito que està al cine.
0: I tant.

0: Doncs ja n'hi ha prou. Qui vulgui acabar de sentir la cançó sencera, que s'esperi res menys de 10 minutets i la punxarem sencera per acomiadar el No t'ho creuràs.
1: Molt bé. És molt profunda aquesta cançó.
0: Sí, sí. Home, clar, a l'altre cantó del mirall què hi ha exactament? Què estic veient aquí
1: dins? Bueno, aquest tros que ha posat, que han posat, no?
0: Sí, sí, tant.
1: Vol dir, bàsicament, si vols fer un món millor, mira't a tu mateix i fes el canvi, no? Però... No des de la culpa, ojo, perquè sempre la ment és molt perversa i a vegades ens porta sempre a lo negatiu. No des d'aquesta culpa, perquè hi ha gent fent el que pot, no? Hi ha persones sobrevivint emocionalment.
0: Sí, sí.
1: I moltes vegades eduquem des del cansament, contestant missatges, pensant en factures, o en mil coses que ens trobem, no?
0: I o examinant-nos.
1: I el nen això ho nota. Nota quan hi ets de veritat i quan no, o quan només hi ets físicament. Els nens tenen un radar brutal, perquè els nens no necessiten al final adults perfectes, necessiten adults disponibles emocionalment, no? Potser el futur no serà dels més intel·ligents, que és el que tu deies, no? Perquè la intel·ligència ja n'estem de creant. Mira la IA, que ràpida va. D'intel·ligència, n'estem creant. La pregunta
0: és així.
1: Què quedarà d'humà en nosaltres? Potser el futur serà dels que encara sàpiguen cuidar, no? O en un món que constantment és acceleradíssim i que ens costa interpretar, no? I que sàpiga escoltar. Un món que monetitza l'atenció, que encara sigui capaç de donar presència, no? I això no és poesia, Amadeu, és supervivència emocional. No? I crec que això avui és un despertar de consciència amb aquesta xerrada, no? Perquè crec que és molt important, perquè el sistema ens va... Bueno, és com
0: absorbint,
1: una voràgine. És una voràgine, no? I crec que estem a temps, no per convertir-nos en éssers perfectes, sinó simplement per no perdre completament aquesta humanitat que... La nostra humanitat,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment, és així.
1: Perquè també dic que l'algoritme... substituirà, o sigui, el que és, cap algoritme pot substituir mai una mirada que digui estic aquí amb tu i estic present.
0: Evidentment que no. Mira, avui és el Dia Mundial de la Infermeria i hem estat parlant amb grans professionals de la infermeria precisament aquests valors de la humanitat i que precisament en la infermera veiem que no és tan sols tindre cura físicament, des del punt de vista de la medicina, etc, de la salut, sinó també emocionalment dels malalts, no? És un exemple, no? D'això que tu dius, no? Al final, el factor humà no s'ha de perdre.
1: No.
0: I hi ha professions amb les que és impossible, si la perds, has perdut la professió en si.
1: Sí.
0: No? És un exemple que avui precisament celebra això, el Dia Mundial de la Infermeria, per exemple.
1: Pues això és la intel·ligència de la bondat, al final, no?
0: Clar,
1: és exactament això que tu comentes.
0: Sí.
1: No deixar que aquest món ens endureixi del tot, no?
0: Clar.
1: I arribar cansats, irritats i trencats en moltes ocasions, perquè arribem, malgrat tot això, doncs continuar intentant mirar, escoltar, cuidar i estimar, perquè abans que treballadors o abans que consumidors o perfils digitals o dades, són persones. Són persones, no?
0: Sobretot.
1: I sobretot,
0: potser... no abans, no.
1: No.
0: Sobretot.
1: Sobretot.
0: Sobretot.
1: Sobretot són persones. I és important que això ho tinguem en compte. I no ens n'adonem perquè la vida va molt ràpida. Molt ràpida, molt ràpida. I és important que això ho tinguem superpresent i que comencem a cultivar-lo. Perquè el canvi està en nosaltres, com diu Michael Jackson. El canvi està en nosaltres, no?
0: Sí. Sí, sí. No, no.
1: I el que deies
0: recordo
1: tu també,
0: la cançó,
1: no?
0: Sí, al final...
1: I el que has dit tu ara, al final. Ens deixem portar per tota aquesta anestèsia del dia a dia, no? Que no ens permet... doncs d'alguna manera aprofundir en les nostres en la nostra ésser, la nostra essència, la nostra ànima més profunda, no?
0: Però al final et planteges quina és la veritat, aquesta o l'altra, no? I no, entenem la que et plantegen des del punt de vista més materialista de la societat, d'aquesta mena de camí forçat que no tries, sinó que t'han dit és aquest el camí i que des de petit ja t'acostumen, no?, a anar en aquestes direccions, no? I de vegades aturar-se, no?, suposo que és cabdal per entendre el què, no?, per entendre la veritat, per entendre realment cap on hem de tirar, no?, i quina és la veritat, que allò que deies del mirall, realment què estic veient en el mirall? M'estic mirant a mi, però què hi ha darrere d'allò, no? D'aquell, qui sóc en realitat, no?
1: Jo penso que, jo per la meva experiència, sí, totalment d'acord, jo penso que per la meva experiència personal i professional, quan tu comences a descobrir qui ets de debò, no? És meravellós el que descobreixes.
0: Segur, segur.
1: És meravellós, de veritat. I, jo, i potser penso que la gran revolució dels pròxims anys serà no oblidar-ho, això. No oblidar que tenim aquesta intel·ligència de la bondat i que és, des del meu punt de vista com a coach educativa i com a educadora emocional, no? Penso que és vital entrar dins nostre per poder descobrir tot això que hi ha dins, que desconeixem perquè estem anestesiats i que no ens permet el dia a dia, no? Les factures, preocupacions, les hipoteques, tot el que hi ha, els fills, no?
0: Tot això artificial, al final és artificial, eh?
1: Tot això que hi ha aquí darrere i que no ens permet descobrir que som molt més del personatge que estem interpretant. No? I això sí que, quan fas el clic, no? quan fas el clic de consciència, no? I és quan te n'adones de que tot aquest temps, vale, has estat vivint una vida que potser no era la vida que tu volies viure.
0: Clar, és allò que dèiem, que et forcen a passar per un camí i a creure't que allò funciona d'aquesta manera, i en realitat, clar, hi ha gent que sí, que arriben a descobrir quin és el seu verdader camí o quina és la seva verdadera vida i què és el que volen realment, no? I, hosti, tot això ha de ser complicat, però alhora molt enriquidor, no? Si mai arribes a tindre-ho clar, no? No sé com dir-t'ho.
1: Al final, jo sempre dic que per descobrir-te tu mateix, el primer pas que has de fer, a part de primer observar i escoltar, que això és molt important, no? És despertar aquesta consciència, no? I la consciència és com un món molt desconegut, perquè al final no saps, no?, on està el moment en què tu puguis passar de nivell, que dic jo. Això és com pantalles del Mario Bros, no?
0: Sí.
1: Tu vas passant, vas superant reptes, no?, i vas pensant de pantalla.
0: Bueno, al final tornem una mica allò de l'examen.
1: Exacte.
0: Si no passes l'examen, no passes de nivell, no?
1: No? Però, exacte, sí. Vas passant aquests reptes i a la que vas superant els reptes passes a la pantalla 2, no? Pues una mica va per aquí la cosa. Quan tu fas el clic, normalment ha de passar alguna cosa gros a la teva vida per poder fer el clic.
0: De vegades necessites un motiu.
1: Sí.
0: I de vegades són motius durs, dramàtics, incòmodes.
1: Molt.
0: Tant de bo que tu trobis qualsevol persona trobi el motiu sense haver d'estar en tant risc, no?
1: Sí.
0: Tant de bo.
1: Ui, seria meravellós, però bueno, la realitat és una altra, la realitat que vivim és una altra, no? I al final és això, doncs sobretot transmetre això a les famílies, no? Desenvolupar la intel·ligència de la bondat és la que ens portarà a l'èxit, no la informació que tenim, perquè la informació avui en dia està a l'abast de tothom. Avui en dia tothom pot fer un clic a l'ordinador i connectar-se amb la IA o connectar-se amb el ChatGPT o amb el que sigui, i té tota la informació a l'abast. I la tendència en el futur és aquesta, que cada vegada tinguem molta més informació i estigui molt més a la nostra abast. El repte està en treballar la intel·ligència de la bondat. Perquè per molta informació que tinguem, si aquesta part de nosaltres no està treballada, seguirem vivint anestesiats en aquest món.
0: És així. M'ha agradat això de vivim anestesiats, em quedo amb això, i em quedo amb el tema del mirall, que al final, ara sí, no? Acabem
1: amb... Sí, vinga, anem a escoltar-la, perquè és molt bonica.
0: Val la pena.
1: Sí, i tant.
0: Moltes gràcies a Diana Camps, del Centre d'Educació Didàcticus. Escolta'm, que tinguis tu també, clar, evidentment, una bona festa major.
1: Home, i tant, la gaudirem a tope.
0: I...
1: Com a bona santboiana.
0: I som-hi, que encara tenim molt de contingut pel que queda de temporada. Encara explicarem moltes coses aquí al No t'ho creuràs. I a la White amb el mirall, no? Com diu aquest senyor.
1: I tant.
0: Vinga, Diana, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres i nosaltres som els de la República Santboiana. Aquí estarem.

0: En punt les 11 del matí. El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. La consellera d'Educació ja ha dit al matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. Avui el sector torna a fer vaga general, la primera de les tres que hi ha convocades fins al mes de juny. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El director de l'OMS admet que poden aparèixer nous contagis entre els passatgers del creuer, però descarta una dispersió global del virus. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salelles ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. El Parlament israelí aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan encara en presó provisional. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30% amb Instagram com a principal plataforma. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir, unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença ja la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Ahir, en el partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, a partir de migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra per el litoral, Catalunya Central, Pirineu, interior de les comarques de Girona i els ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, els ruixats s'estendran pràcticament a tot arreu.
1: Trescat Info. 11

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 4 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts, com és habitual, obrirem amb l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlant de la desena edició de la conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea Amèrica Llatina Carib, que s'ha celebrat aquesta setmana a Barcelona, i ho farem amb el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Àlex Pérez. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà amb el responsable de mobilitat elèctrica d'Endesa a Catalunya, Ferran Manescal. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Eric Clapton ha tornat a actuar a Barcelona 22 anys després del seu últim concert a la ciutat. Va ser el passat diumenge al Palau Sant Jordi davant de 18.000 persones. Doncs som-hi, avui comencem el Dies de Ràdio d'aquest dimarts amb Tears in Heaven, Eric Clapton.

0: Un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Solidari. L'espai que fem els dimarts amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat. Avui, com us dèiem a l'iniciar el programa, parlant de la desena edició de la conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea, Amèrica Llatina, Carib. El primer que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau a la tècnica Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs ja ens acompanya el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Àlex Pérez. Àlex, què tal? Molt bon dia i benvingut a l'Espai Solidari del Dies de Ràdio.
2: Hola, molt bon dia, encantat d'estar aquí.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Dèiem que aquests dies, 7 i 8 de maig a Barcelona, ha tingut lloc aquesta conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea Amèrica Llatina Carib, i potser per posar-nos en situació, Àlex, hauríem d'explicar per què un municipi, una ciutat com la nostra, Sant Boi de Llobregat, ha estat representada en aquesta conferència.
2: Bé, doncs és molt senzill. Al final Sant Boi és una ciutat compromesa de forma molt històrica, no?, amb tot el que té a veure amb la cooperació, i en aquest cas amb la cooperació descentralitzada. Després també perquè té un vincle també doncs amb Llatinoamèrica i amb Amèrica Central, especialment amb Nicaragua, on hem fet durant molts anys doncs una cooperació directa, i que ara, doncs, malauradament, no?, amb el context que tenen i amb un règim dictatorial com el que tenen, doncs estem intentant vehicular, no?, com ara que estem intentant tancar un conveni, no?, amb Upala, amb una ciutat, amb un municipi fronterer de Costa Rica. I llavors, amb aquest compromís que hem tingut, amb aquest compromís que encara continua per intentar doncs vehicular-lo, i després també perquè forma part dels valors, forma part també del pla director que nosaltres tenim com a ciutat, el pla director de cooperació, i per tant doncs intentar estar en aquells espais on es pot parlar, es pot fer una anàlisi i es pot sobretot doncs establir fulls de ruta per millorar tot el que té a veure amb la cooperació descentralitzada.
0: Doncs ens quedem aquí. Cooperació descentralitzada, ho definim? Perquè...
2: Sí.
0: Ho entenguem millor.
2: Bé, la cooperació descentralitzada, així per resumir-ho d'una forma molt ràpida, és aquella que es fa de forma subnacional, és a dir, no és aquella que centralitza o vehiculen els estats, sinó que és, per exemple, la que es produeix doncs, directament entre municipis, no?, entre un municipi, per exemple, català i un municipi de Centroamèrica, no?, o també pot ser regional, però diguem-ne que, no?, com a resum, és això, és aquella cooperació que es produeix doncs, de forma subnacional i fora de, diguem-ne, del control dels estats.
0: Mm-hmm. Ara analitzarem tot el que va passar aquest 7 i 8 de maig a Barcelona en aquesta conferència, desena edició de la conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea, Amèrica Llatina, Carib, però fent un resum així d'urgència, com va estar l'ambient, Àlex?
2: Bueno, jo crec que va ser un ambient molt bo, jo crec que van ser unes jornades molt profitoses, van ser molt intenses també, perquè és veritat que el context actual, no?, obliga també doncs, a tenir doncs, molts projectes sobre la taula, moltes situacions sobre la taula i mirar de resoldre'ls, però jo crec que l'ambient va ser molt bo i crec que va ser un espai molt profitós, no només per l'anàlisi, sinó també per establir fulls de ruta i noves estratègies de cara a continuar implementant polítiques de cooperació arreu del món.
1: Mm. Estaves explicant que el context global va ser com l'eix central de les jornades. Com ho vas viure? Què és el que es va explicar? Com va ser la resposta també de les persones que van estar a la ponència?
2: Sí, això és el que va flotar durant totes les jornades, perquè evidentment estem en un context doncs, que en les jornades es parlava, no?, si era un moment cíclic, si era estructural. Jo crec que, a banda d'això, pot ser que sigui cíclic, jo crec que estem en un moment històric, d'un canvi de paradigma, d'un canvi de tot el que té a veure amb les regles internacionals, i per tant estem en un moment molt complex, i per tant en totes les jornades, doncs això sortia evidentment perquè hem de, diguem-ne, com reinventar, no?, entre cometes, aquesta cooperació davant d'aquest auge, doncs, de governs autoritaris, de governs que menyspreen, criminalitzen i legalitzen el que té a veure amb la cooperació, i per tant, doncs, planejava sobre tot el que parlàvem durant aquests dos dies, perquè precisament hem de trobar, doncs, noves estratègies, com deia abans, per poder salvar aquests obstacles, no?, davant aquest auge, no?, d'autoritarisme que hi ha, que s'està extenent a diferents parts del planeta.
0: Això és el que ha canviat pel que fa, doncs, al planeta, no?, la resta segurament de ciutats i països. El que no ha canviat és les ganes, per exemple, ciutats com la nostra i ciutats properes, similars a la nostra, és de continuar col·laborant, continuar sent solidaris, no?
2: Clar, jo crec que això, precisament per això deia que l'ambient era bo, perquè jo crec que l'ambient que hi havia en aquestes jornades era aquesta sensació de que, evidentment, tot i que el relat moltes vegades és no hi ha res a fer i, no, i això s'ha d'extendre i que no hi ha res a fer, sí que hi ha moltíssims municipis arreu del planeta, hi ha moltes entitats arreu del planeta que apostem per aquesta cooperació i que, en tot cas, el que hem de fer ara és enfocar d'una forma, no, o millor, o més directa, tot el que té a veure amb la cooperació, i en aquest cas amb la cooperació descentralitzada, que té més importància que mai, precisament, no?, davant d'aquest increment d'estats que aposten per la recentralització. La cooperació descentralitzada és precisament una clau, no? Jo, de fet, en un dels tallers que s'havia d'agafar una imatge que representés per tu la cooperació descentralitzada, jo vaig agafar una clau, no?, perquè crec que la cooperació descentralitzada és precisament la clau d'aquest, doncs, context que tenim ara mateix, i que jo crec que a través de la cooperació podem obrir

0: no estem sols, que som molts i moltes i que per tant el que hem de fer és buscar millors estratègies i enfocar i buscar xarxes que ens ajudin a tenir encara més força.
1: Va haver-hi representació de molts països, no? A nivell internacional. Quins actors hi havien? Eren només ajuntaments, municipis o hi havien també, per exemple, entitats socials?
0: Sí, hi havien moltes entitats socials, tant d'aquí de Catalunya com d'arreu del territori espanyol, que també hi havien, de Vigo, de Bilbao, i després, evidentment, també de Llatinoamèrica, d'Amèrica Central, hi havien doncs, moltes entitats també, hi havien també doncs, alcaldes i alcaldesses, càrrecs electes, però també hi havia molt personal tècnic, moltes entitats, i també doncs, bueno, una entitat com és la Mancomunitat Trinacional Fronterista Rio Lempa, que és una mancomunitat d'Amèrica Central, no?, que reuneix doncs, a diferents municipis, més de 25 municipis d'Honduras, Guatemala i El Salvador, i que també està fent precisament una feina doncs, molt important en això que deia abans, d'establir xarxes, no?, que puguin salvar aquest retrocés democràtic que estan tenint doncs, molt governs a l'Amèrica Central doncs, a través d'entitats com aquesta mancomunitat, no?, que aglutina precisament el poder que té, no?, la municipalitat i els governs locals. No? Per tant, va ser un cúmul d'actors socials, d'entitats, de càrrecs electes, no? Tècnic, polític, i jo crec que precisament crec que el més ric d'aquestes jornades és precisament doncs, aquesta diversitat d'actors, no? Aquesta pluralitat que permet també tenir doncs, tots els punts de vista per poder abordar de la millor manera possible tot el fenomen que estem vivint.
1: Mm-hmm. I també és un espai per trobar-vos, per conèixer-vos i saber les estratègies que s'estan desenvolupant en cada territori, entenc, no?
0: Exacte, aquesta és una de les parts més importants també, que era posar sobre la taula doncs, totes les experiències doncs, que s'estan posant en diferents territoris en marxa, precisament doncs, per poder veure doncs, quines són les que més estan funcionant, les que a lo millor pel context doncs, funcionarien en un altre lloc, i per tant era com un banc en el qual vam poder veure doncs, moltes experiències, i de fet va servir també doncs, per fins i tot experiències que ja estan funcionant, millorar-les encara més, encara algunes doncs, que potser no estan acabant de funcionar, doncs, poder entre tots i totes, no?, establir doncs, bueno, nous funcionaments, i per tant doncs, jo crec que la riquesa també va estar en això, no?, en poder veure la quantitat d'experiències doncs, que s'estan posant sobre el territori.
2: Doncs estem parlant amb el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Àlex Pérez, a propòsit de la participació de la nostra ciutat de Sant Boi en aquesta desena edició de la conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea-Amèrica Llatina-Carib. Deies, Àlex, en el taller, en un dels tallers que vaig poder participar, a la pràctica, en què va consistir aquesta conferència? Perquè va ser doble jornada, 7 i 8 de maig a Barcelona.
0: Sí, doncs les pràctiques consistien, per això deia que l'espai, la veritat és que va ser molt profitós, perquè hi va haver una primera part, no?, de tallers on eren més d'anàlisis i de diagnòstic de la situació, però després una segona part que era molt important, que era propositiva, no?, i era doncs, posar directament sobre la taula quines eren les iniciatives que pensàvem que podíem anar millor doncs, en diferents aspectes, no?, que tenien a veure doncs, amb canvi climàtic, amb democràcia, amb feminismes, bueno, d'alguna manera aquest espai ens va servir doncs, per poder fer tot el procés complet, no?, des del context, no?, conèixer el context que tenim actualment, poder diagnosticar què és el que està passant, però també establir fulls de ruta, posar sobre la taula quines són les línies de treball que s'han de posar, i per tant jo crec que aquesta és una de les parts més importants, no? De fet, abans, just el dia abans de començar aquestes jornades vam tenir una trobada més tècnica, que era precisament per establir una xarxa de municipis, no?, de municipis catalans i municipis llatinoamericans, precisament per poder fer més força i d'alguna manera tenir un marc en el qual doncs, ens poguéssim trobar més amb una temporalitat, no?, millor, i per tant doncs, poder continuar creixent en volum i poder tenir més força.
2: I potser a partir d'aquí establir llaços solidaris?
0: Sí, exacte. De fet, nosaltres també aquesta jornada tècnica que va haver abans de començar la conferència, també vam aprofitar per tenir una reunió amb l'alcaldessa d'Upala, que és amb el municipi, com deia, municipi fronterer de Costa Rica amb Nicaragua, amb la que estem tancant un conveni de cooperació i amb el que ja estem col·laborant en altres situacions, però que ara estem tancant aquest conveni precisament perquè a Upala precisament estan rebent ara mateix doncs, tot l'impacte directe del que està passant a Nicaragua, amb exiliats, amb desplaçament forçós, i per tant aquí doncs, hi ha un

0: paper molt important de la cooperació descentralitzada, en aquest cas entre Sant Boi i Opala, precisament doncs, per poder col·laborar i per poder establir doncs, aquesta cooperació horitzontal de tu a tu, en la qual doncs, puguem continuar amb aquest vincle que hem tingut amb Nicaragua, vehiculat a través de Costa Rica i ajudant un municipi com Opala, que té doncs, una alcaldessa, una lideressa, la veritat, amb una capacitat increïble a nivell polític, però també té un equip tècnic molt bo. De fet, tenen plans municipals, no?, molt instaurats, i per tant es donen doncs això tot es dona tot per poder continuar amb aquesta col·laboració.
1: Comentaves que una de les claus que van sortir en la conferència va ser definir quines són les línies de futur, no? Què és el que es va dir?
0: Sí, aquí el principal que vam determinar, i jo també ho vaig dir en algun del torn de paraula, era que la cooperació descentralitzada ara mateix és una gran oportunitat, però és veritat que estem en un context que la dificulta, no? Per una banda, és veritat que aquesta recentralització de governs estatals, no?, i de règims, com està passant a Amèrica Central, això evidentment és un problema per la cooperació descentralitzada, perquè evidentment doncs, tanca moltes portes i legalitzen entitats, contraparts, i per tant fa molt difícil aquesta cooperació entre municipis, perquè per posar un exemple, El Salvador ara ha aprovat una llei en la qual de 242 municipis han passat a 44, és a dir, s'han carregat l'autonomia local i els governs locals, no? Per tant, és més difícil que mai podríem pensar a fer cooperació descentralitzada, però és precisament més necessària que mai precisament per això, precisament per poder fer front a aquesta recentralització i per poder demostrar doncs, que la via és una altra. No? I jo crec que aquesta és una de les línies que més es va parlar, és a dir, com enfoquem aquesta cooperació descentralitzada, com reenfoquem, perquè estem en un moment on jo crec que la cooperació descentralitzada no pot fallar. No pot fallar perquè tenim moltes forces, no?, amb molt de poder, doncs intentant criminalitzar aquesta cooperació, i per tant hem de trobar un enfocament més directe amb projectes doncs molt més pensats, molt més directes al problema real que es vol tractar, i sobretot jo sempre he dit durant aquests dos dies que no fallar també vol dir implicar la ciutadania, i jo crec que aquesta és una de les línies més importants ara mateix en cooperació descentralitzada, que és empoderar, que és interlocutar directament amb les ciutadanies de destí, precisament perquè davant aquests règims autoritaris, no?, que estan apareixent, i aquesta recentralització, necessitem el poder de la ciutadania, del poble, que és la que al final pugui d'alguna manera doncs, garantir que aquestes polítiques de cooperació es puguin portar a terme.
1: I no només a territoris com pot ser a Llatinoamèrica, sinó també a Europa, podem mostrar la importància de continuar treballant la cooperació i sobretot fer una sensibilització amb les poblacions locals, no?
0: Sí, clar, jo crec que aquí a Europa també tenim reptes molt importants, i això també va sortir a les jornades, perquè moltes vegades parlem no, com si els problemes estiguessin molt junt, i els problemes els tenim molt a prop, i ho estem veient ara amb tot el que està passant, per exemple, amb el genocidi a Gaza, on la Unió Europea doncs, està intentant mirar un altre costat per veure si això passa, però això no passa, i crec que aquí tenim un greu problema, i és que l'anomenada no, comunitat internacional no està actuant, està demostrant que no té eines per fer front a tot el que està passant, i per tant aquí a Europa també s'ha de plantejar què estem fent i sobretot què és el que volem fer, perquè evidentment el que no pot passar és que mínims que ens havíem donat com a planeta, que vam decidir que no es podien vulnerar, com són els drets humans, com era la Carta dels Drets Humans i com és el dret internacional, avui en dia està en qüestió absolutament tot. S'estan vulnerant drets humans arreu del planeta i no passa res, s'està vulnerant el dret internacional i no passa res, i per tant jo crec que aquí a la Unió Europea, als estats membres de la Unió Europea, als municipis, o sigui, jo crec que a la Unió Europea hem de fer també doncs, un replantejament per intentar donar-li una volta a tot, perquè moltes vegades això, no? Pensem que estan molt lluny els problemes, no?, que fan, diguem-ne, inviable la cooperació, per exemple, i és a la pròpia Unió Europea on estem tenint problemes per evitar la vulneració de drets humans o del dret internacional.
2: Molt interessant això que estàs dient, perquè crec que ho hem de dir més, ho hem d'explicar molt més perquè arribi tothom, perquè sembla això que dius, no? Que estan molt lluny, que els problemes estan molt lluny i estan més a prop del que pensem. Mm?
0: Sí, sobretot també perquè a vegades es produeix una injustícia, no? Que és la de voler, doncs, diguem-ne, acreditar aquests problemes a uns altres, no? I moltes vegades parlem, doncs, l'Amèrica Llatina o l'Àfrica, o, no? Que no estan permetent, doncs, fer segons quines coses, però és que nosaltres tenim aquí al costat un genocidi i de fet, no hem fet encara absolutament res. De fet, hem vist com una flotilla que anava, s'interceptava en aigües internacionals, es vulnerava el dret internacional i no passa absolutament res, no? O hem vist com, per exemple, doncs, un president dels Estats Units, doncs, pot arribar a un país, segrestar el seu president, emportar-se'l i no passa res, no? I no passa res allà, a Amèrica, però no passa res tampoc a la Unió Europea, on això, no? Intenta mirar cap a un altre costat, no? Per tot això que sempre ens diuen de la diplomàcia, però al final aquí hi ha una cosa molt clara, o estàs a favor dels drets humans o estàs en contra, però no hi ha una equidistància possible. Jo crec que aquesta és la part que la Unió Europea ha d'entendre, que no hi ha equidistància possible quan el que està en joc són els drets humans, el dret internacional i la vida de les persones. Mm-hmm.
1: Ara potser la gent que ens escolta estarà pensant, bueno, és molt, molt important el que estàs explicant, però des de Sant Boi què podem fer en aquest context global tan, tan complex?
0: Des de Sant Boi, igual que des de la resta de municipis, es poden fer moltes coses, no? I aquí és on també tenim aquesta feina de traslladar a la ciutadania que des de lo local es pot canviar lo global, de la mateixa manera que lo global impacta a lo local, no? I per tant, jo crec que nosaltres com a municipi, que tenim una trajectòria històrica, no? En matèria de cooperació, crec que hem de continuar amb aquesta doble via. La primera és la més, diguem-ne, de ciutat, de sensibilitzar, de visibilitzar, no? Com fem, doncs, portant directament, doncs, defensors i defensores de drets humans que s'hi expliquen als joves directament en primera persona el que estan patint els seus països, aquesta sensibilització i aquesta educació per una justícia global que sí que és possible, tot i que sembli una utopia, ha de ser possible. I després també la via de la cooperació, no? Sigui directa o sigui indirecta a través de les entitats, i aquesta és una part molt important també de la nostra ciutat, aquest teixit d'entitats de cooperació de la nostra ciutat que fan una feina incansable i que també és històrica, no? I que ajuda també no només a visibilitzar, sinó sobretot a sensibilitzar la població, a que la població, la ciutadania de Sant Boi vegi de prop, no? Quina és la feina que fan aquestes entitats i quines són les situacions que es troben, no? En aquests països on intenten actuar. I després també, doncs, amb altres entitats amb les que treballem, ja sigui amb la Generalitat, ja sigui amb l'Estat espanyol, o sigui també amb el Fons Català de Cooperació. Bueno, el que hem de fer és això, no? Aquesta via de que des de lo local es pot fer molt per lo global, enfocat, doncs, directament amb aquesta, pot ser amb aquesta cooperació directa, no? Amb països o amb municipis d'altres llocs del planeta, però sobretot també en sensibilitzar a la ciutadania de Sant Boi, que jo crec, i he posat l'exemple de quan portem els defensors i defensores de drets humans, perquè crec que és un acte que té molt d'impacte, no? I que veus com els i les joves, quan la primera persona els hi expliquen els problemes, és quan realment interioritzen i se n'adonen que això està passant, que no està passant tan lluny i que això podria arribar a passar aquí sense cap tipus de problema.
2: I és quan arriba el missatge, eh? Quan aquests defensors i defensores en primera persona expliquen el que els hi ha passat a ells i a elles.
0: Sí, jo crec que aquesta és la manera en la que millor es connecta no només amb els i les joves, sinó amb totes les persones, no? Quan en primera persona, no? T'expliquen directament quines són les vivències, els problemes, els obstacles, no? Les dificultats que han tingut, i jo crec que aquesta és una part molt important, que és la d'humanitzar, perquè crec que una de les, també de les situacions complexes que tenim ara mateix és aquest intent, no? Sobretot amb l'auge de l'extrema dreta, que és la de deshumanitzar, que és el que estan intentant, deshumanitzar tot. De fet, menors no acompanyats els han convertit en menes, perquè això és una manera de deshumanitzar, no? I per tant, aquestes incidències en primera persona, no? Ja siguem defensors i defensores de drets humans o amb qualsevol persona, no? Que pugui explicar de forma directa, i que amb els i les joves o qualsevol persona, no? Qualsevol ciutadà o ciutadana pugui interactuar, doncs fa que aquesta situació s'interioritzi, se'ns sensibilitzi d'una forma molt més directa, i per tant això evita qualsevol discurs d'odi, qualsevol foment de l'odi, perquè t'ho està explicant una persona en primera persona i no t'ho està explicant ningú més.
1: I això ho fem també des de la unitat de cooperació, amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, el Dia Mundial de, per la Pau, del setembre, amb la mostra, o sigui, és una forma d'apropar sobretot als més joves a aquestes problemàtiques, a aquestes qüestions, perquè puguin deixar de deshumanitzar a les persones que es troben en aquesta situació, no?
0: Sí, exacte, per això deia que aquesta és una pota absolutament imprescindible, no?, que és la de sensibilitzar tota la població, visibilitzar les situacions que s'estan donant arreu del món i aquesta educació per la justícia global, no? Per això és tan important, doncs, aquest pla municipal que tenim a la ciutat, aquest pla municipal d'educació i formació per la solidaritat, precisament per això, perquè crec que la sensibilitat de la població és el que ens permet, com deia abans, que després qualsevol actuació en matèria de cooperació pugui tirar endavant, perquè al final la ciutadania ho té molt interioritzat, no? I jo crec que aquesta és una part que Sant Boi té molt ben feta i que continua treballant d'una forma admirable, no?, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, i que de fet, i en aquesta jornada s'ha vist, però en qualsevol acte en el que vaig, a Sant Boi se'l reconeix també per tota aquesta feina, no?, històrica que està fent, i això també implica, sobretot quan parlem d'infants, de joves, és tenir la comunitat educativa també implicada, no?, en una situació com aquesta. Jo crec que això és cabdal precisament, doncs, per evitar, doncs, que se'ls vagin escampant els discursos d'odi i sobretot per sensibilitzar perquè després les accions que fem des de la nostra ciutat tinguin major impacte.
2: Són exemples de bones pràctiques que s'estan fent a Sant Boi de Llobregat, la trobada de la solidaritat de Sant Boi, el barrejant el projecte de defensors i defensores de drets humans que va néixer a Sant Boi de Llobregat, que ara s'ha exportat a moltes altres ciutats, però fa molts anys va néixer a Sant Boi, i Sant Boi també va ser pionera del pla d'acollida de persones refugiades, una ciutat pionera de les primeres, si no la primera ciutat, doncs, que va fer aquest pla. Per tant, escolta, quan hem de dir les coses en primera persona, les hem de dir, oi, Àlex?
0: Sí, això està clar, i de fet, no, quan anem a qualsevol acte, no, jornades com les de l'altre dia, doncs la veritat és que és un orgull molt gran, no, quan algú, i això va passar fa poc en un altre acte, no, quan el president del Fons de Cooperació, doncs, va nombrar precisament a la inauguració de la gira de defensors i defensores, el primer que va dir va ser que el projecte va néixer a Sant Boi, no? I això la veritat és que omple d'orgull com a ciutadà de Sant Boi, no, saber que la teva ciutat, doncs, ha sigut com la llavor, no?, el pioner en un projecte que ara, doncs, vehicula el Fons Català, que interpel·la a molts municipis, no?, i per tant, doncs, bueno, això, no?, aquest sentiment també d'orgull de ciutat, doncs, d'aquest compromís històric amb tot el que té a veure amb la cooperació, amb la solidaritat i amb la cultura de pau.
1: Com a conclusió de tot del que has dit fins ara, com podem, després de les jornades, com es pot integrar això a la realitat de Sant Boi? Com hem de continuar avançant?
0: Bueno, jo crec que a Sant Boi, bueno, ara després d'aquestes conferències el que es farà serà un document final que ara, doncs, estaran, doncs, intentant aglutinar tot perquè va ser molt intens, no? I sortirà un document final amb conclusions i també amb línies de treball, i després amb aquest document també hem de veure com incorporem a Sant Boi, doncs, aquestes línies de treball, aquests nous enfocaments. Però jo crec que a Sant Boi, com deia, jo crec que té una capacitat per tot el compromís històric, però per la capacitat també, doncs, que té l'equip tècnic, no?, de la Unitat de Cooperació, que ens permet continuar desplegant, no?, tot el que estem fent, i per això és tan important també, doncs, tenir documents, no?, de planificació estratègica, com és el pla director que tenim municipal, com és també el pla municipal, com deia abans, d'educació i formació per la solidaritat, perquè això ens permet també tenir els objectius molt clars, obligar-nos també a dotar-nos dels recursos necessaris per poder continuar tirant endavant. Però jo crec que, com deia, Sant Boi el que ha de continuar fent sobretot és tots aquests projectes que tenen a veure amb la sensibilització de la població, amb portar, doncs, veus en primera persona, doncs, que continuïn reforçant la necessitat de continuar implementant polítiques que tenen a veure, polítiques públiques que tenen a veure amb la cooperació, i després, doncs, buscar quins són els mecanismes, doncs, per poder, doncs, continuar fent també la cooperació directament als territoris, no? Que evidentment, doncs, nosaltres teníem, com deia abans, no?, una cooperació històrica amb Nicaragua que ens havia tancat precisament, doncs, per aquest règim dictatorial, no?, que de fet es va carregar 5.000 entitats directament a Nicaragua, que les van il·legalitzar i les van expulsar del país. Doncs, trobant, com hem trobat, doncs, aquesta via a través de Costa Rica, ajudant a un municipi com Upala, que està patint les conseqüències, no?, de tot aquest desplaçament forçat, doncs, trobar aquestes línies que jo crec que existeixen, i sobretot posar en valor, que jo ho he fet també aquestes jornades i ho deia també, per això feia esment, no?, a la capacitat de l'alcaldessa d'Upala. Jo crec que aquí hi ha dos elements que s'han d'unir, que són imprescindibles. Un és la voluntat política, això és evident, si no hi ha voluntat política és molt complicat, però després també és la capacitat tècnica, no?, de poder dotar, doncs, aquestes idees més polítiques, traslladar-les a projectes, no?, que es puguin traduir això, no?, en projectes directament sobre el territori. Per tant, bueno, hem d'aconseguir aquest equilibri entre la voluntat política i la capacitat tècnica per poder arribar a tot allà on puguem.
2: Estem parlant d'aquesta conferència, desena edició de la conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea-Amèrica Llatina-Carib, on va estar present el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Àlex Pérez. Parlaves d'aquestes conclusions, que no sé si es podran consultar, ho dic de cara a la població en general, no?, que tingui algun cert interès en el tema de Cooperació, Solidaritat i Pau, doncs que pugui fer, doncs, inclús alguna incidència, que pugui fer alguna actuació a l'hora de, i després, sobretot, de fer aquesta consulta.
0: Sí, això, de fet, el propi Observatori de la Cooperació Descentralitzada, no?, d'Amèrica Llatina, Carib i Unió Europea, hi ha una pàgina web amb la qual, doncs, de fet, es podia consultar tot el programa d'aquesta jornada, d'aquestes conferències, l'històric de les jornades anteriors, no?, l'anterior va ser a Bogotà, aquesta ha sigut a Barcelona, i estic segur que quan acabin, doncs, aquesta relatoria, quan puguin, doncs, posar en paper, doncs, tot el que han sigut aquestes jornades, doncs, evidentment hi haurà un document públic també que ens ajudarà, doncs, a tota la ciutadania, doncs, que tingui aquest interès, a totes les administracions que vulguin, doncs, apostar, doncs, que puguin tenir aquest document també, doncs, per veure quines són les línies que s'han traçat i que hem pensat, doncs, que eren les millors per poder fer front als reptes que tenim avui endavant.
2: Ho has dit durant la conversa, però crec que podíem insistir en posar en valor la xarxa santboiana que tenim de col·laboració, de solidaritat, de pau, totes aquestes associacions que de manera, doncs, quasi callada, no?, com a formiguetes van treballant, van fent moltíssima feina, han fet moltíssima feina al llarg dels darrers anys, de molts anys, aquí a la nostra ciutat, Àlex.
0: Sí, jo crec que aquest és un tresor, la veritat és que absolutament brutal, no? Jo crec que és una de les, jo des que vaig entrar a l'Ajuntament, jo crec que és una de les coses, no?, que a més t'omplen d'orgull de veure quantes entitats a la ciutat, no?, apostant per tot el que té a veure amb la justícia global, no?, i per fer front als reptes, no?, que tenim avui en el planeta. I crec que és un teixit que, com deia, és un tresor. Jo crec que cada consell de cooperació, no?, que fem, doncs, és un espai, la veritat és que brutal, no? És veritat, no?, que moltes vegades pensem lo millor seria que no existissin, perquè seria una senyal de que el planeta, però malauradament injustícia sempre hi hauran, desigualtats sempre hi hauran. Però jo crec que la feina d'aquestes entitats és absolutament imprescindible i, per tant, aquest teixit, com a tresor que és, l'hem de defensar, l'hem d'ajudar, l'hem de recolzar i hem d'anar tots junts i juntes, perquè crec que sense tot aquest teixit és impossible poder tenir força.
2: Mm-hmm. Doncs per finalitzar, Àlex, no sé si alguna frase o un parell de frases, algun resum de tot el que hem posat sobre la taula. És molta informació, eh? Estem fent referència a aquesta desena edició de la conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea Amèrica Llatina Carib. S'ha celebrat a Barcelona el 7 i 8 de maig. El nostre representant ha estat el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Àlex. Per resumir, si algú posarà a la ràdio diu, a veure, un resum.
0: Sí, no, jo com a resum sí que, bueno, més o menys el que he dit abans sobre la situació actual, no?, el context actual, doncs, que sigui cíclic o no, jo crec que estem en un moment històric en el qual, doncs, ara més que mai s'ha d'apostar precisament, doncs, per aquesta cooperació descentralitzada, no?, precisament davant d'aquesta involució democràtica, doncs, que hi ha moltes parts del planeta. Crec que la clau precisament per trencar amb això és precisament tot el que puguem fer en matèria de cooperació descentralitzada, horitzontal, d'igual a igual, no?, entre municipis de diferents llocs del planeta, establir xarxes que ens ajudin també a aglutinar aquestes forces, no?, i a enfocar d'una forma doncs, més directa a tots els esforços. I després, sobretot, aquesta frase que ja he dit abans i que la vaig repetint a tot arreu on puc, i és que, de veritat, perquè és que és així, no és una superioritat moral, és que som més i millors els que defensem la cooperació que els que no la defensen i la volen criminalitzar, som més i millors els que defensem els drets humans que aquells que els volen i que els vulneren, i som més i millors tots aquells, doncs, que continuem lluitant contra els discursos d'odi i que apostem per les vides i pels drets de totes les persones i de tots els pobles.
2: Doncs és una molt bona manera de resumir i de finalitzar aquesta conversa avui amb el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, l'Àlex Pérez, a propòsit d'aquesta conferència, la 10a edició de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada, Unió Europea-Amèrica Llatina-Carib. Ens has fet un molt bon resum i bé, aquests micròfons estan oberts, doncs, per quan vulguis i evidentment també per si hi ha alguna acció que després de la vostra participació, de la participació de Sant Boi en aquesta conferència, doncs no sé, es materialitza, això mateix que deies, aquest projecte que ha nascut segurament aquí, doncs ho explicarem, eh?
0: Moltíssimes gràcies, la veritat ha sigut un plaer poder venir a explicar-ho tot.
2: Igualment, fins la propera, Àlex, bon dia.

0: Doncs continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, Espai Solidari. Com és habitual, obrim l'agenda amb la Laura Alonso. Laura, aquest recordatori, fa dies que ho diem, des que es va iniciar aquest mes de maig, que és el mes del comerç just.
1: Exacte, i avui, just dia 12, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, us convidem a uns tallers que es fan al Mercat de la Muntanyeta de reaprofitament alimentari amb fruites de temporada i xocolata de comerç just. Serà, com us dic, al Mercat de la Muntanyeta i hi hauran dos torns. El primer torn és a les 5:30 i el segon a les 6:30. És una activitat per aprendre a identificar els productes de temporada, aprofitar millor els aliments i descobrir quin recorregut fan els aliments fins a arribar al nostre plat. Per participar-hi, cal que feu la inscripció prèvia a les paradetes del mateix mercat.
0: Fantàstic, doncs és una de les activitats a les que té com a escenari Sant Boi de Llobregat, que s'assuma tots els anys a aquest mes de maig, mes del comerç just. Més agenda.
1: Exacte, sí. Doncs també en el mateix mercat tenim l'exposició Fem grans les coses petites, una mostra de còmics que convida a reflexionar sobre les alternatives del consum actual. Consumir menys i millor i apostar pels productes de proximitat, el comerç just i les accions amb impacte positiu en el nostre entorn. L'exposició està fins al 14 de maig al Mercat de la Muntanyeta. També, si voleu, pels més petits, a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer hi ha un espai de contes del comerç just, que és un espai per poder apropar els valors del comerç just i del consum responsable als infants d'una manera amena i divertida.
0: Doncs Sant Boi de Llobregat s'assuma aquest mes de maig, mes del comerç just, i també des d'aquesta emissora, des de Ràdio Sant Boi, des del primer dia del mes de maig, doncs estem passant aquesta falca, no? I tu què tries? Sí.

0: per just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Doncs som-hi, continuem a l'Espai Solidari, ara també pel que fa a l'agenda amb aquesta jornada, estratègies davant l'emergència climàtica aquí i arreu del Fons Català.
3: Exacte, sí, demà dimecres 13 de maig, de 10 a 12, el Fons Català presenta les jornades estratègies davant l'emergència climàtica aquí i arreu. Una proposta per reflexionar com afrontar l'emergència climàtica des de l'àmbit local i amb una mirada de justícia ambiental. La jornada comptarà amb la ponència de l'investigadora Bernadette Resurrección, especialista en desenvolupament global i justícia climàtica feminista, i amb dues taules de debat amb representants d'entitats i administracions locals que compartiran experiències i estratègies que s'estan aplicant a Catalunya. L'activitat és oberta, però sí que cal fer una inscripció prèvia. Com us dic, serà el dimecres 13 de maig, de 10 a 12, a l'Institut d'Estudis Internacionals de Barcelona. Per poder tenir més tota la informació i saber com podeu fer la inscripció, heu d'entrar a la web del Fons Català, que és fonscatalà.org.
2: Doncs arribem al final de l'Espai Solidari d'avui dimarts. Ara de seguida ens quedarem amb la cançó solidària d'avui, que té molt a veure amb el comerç just, amb la Laura Alonso. Laura, recordem de quina manera, si alguna persona que ens escolta i vol estar al dia de totes aquestes temàtiques que tenen a veure amb la cooperació, la solidaritat o la pau, com ho fa?
3: Podeu entrar a la web municipal, que sabeu que hi ha l'apartat de cooperació. En aquell mateix apartat, al final de tot, hi ha l'opció per subscriure's al butlletí, que anem publicant periòdicament informació sobre el que s'està desenvolupant aquí a Sant Boi. I també, si voleu, ens podeu seguir a l'Instagram, que ens podeu trobar amb @cooperacio_AJSantBoi.
2: Doncs l'agenda, les notícies solidàries, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat. Avui hem parlat extensament d'aquesta desena conferència de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada Unió Europea-Amèrica Llatina-Carib. I hem tingut amb nosaltres el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, Àlex Pérez. Bona setmana, Laura Alonso, que vagi molt bé, tècnica de cooperació. I nosaltres ens quedem amb la cançó solidària d'avui, que té molt a veure, dèiem, amb aquest mes de maig, mes del comerç just. Es tracta de la cançó Chocolate Song, a propòsit també d'aquesta activitat que té a veure amb la xocolata solidària. Precisament es diu així, Chocolate Song, la cançó de la xocolata de comerç just.
4: The Chocolate Song. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, stop what you're doing, sit back and relax, and listen to the story of Max. It's time to sing along with the chocolate song.
5: Bonjour, c'est ce qu'on va faire, c'est tout simple comme 1, 2, 3. C'est la chanson des petits garçons en choc.

0: 你们上帝留下 message here for you and me.
1: Chocolate
0: When you buy a fair trade You help a child in need Chocolate can be bitter But hey Life can be so sweet
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
6: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
5: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
6: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
7: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
3: Acull a una nena o un nen saharaui.
4: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
2: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
8: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
9: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
10: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
11: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
10: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
11: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
10: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
11: Forever Joves.
12: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
13: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar que rebaixin ràtios, més personal i pujades salarials. Segons els sindicats, la vaga té un seguiment d'un 70%, mentre que el departament el rebaixa a l'11. L'USTED reclama 400 euros mensuals d'augment per desconvocar les protestes que hi ha previstes fins a final de curs, però la consellera d'Educació de moment ho descarta. Es confirma com a positiu un dels 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'afectat presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot d'antivirus ja viatja en direcció als Països Baixos. El primer ministre britànic Keir Starmer diu que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Starmer busca aturar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. I la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. Joan Manuel Serrat és el nou Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. La institució ha destacat les més de 5 dècades de trajectòria en un lloc preferent de la història cultural amb les seves aportacions a la cançó d'autor, la poesia i el compromís social. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports. Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta, Llevant, Betis, Elche i Osasuna Atlètic de Madrid. Ahir, en l'últim partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo, amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, la inestabilitat s'accentua aquesta tarda, nuvolades en creixement a tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu i interior de les comarques de Girona, també als ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, el ruixat s'estendrà gairebé arreu, però sempre amb irregularitat. 3CAT Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I com és habitual, ho farem amb l'Espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà amb el responsable de mobilitat elèctrica d'Endesa Catalunya, Ferran Manescal. I comencem aquesta segona hora de la mateixa manera que ho fèiem ara fa 60 minuts. És que Eric Clapton ha tornat a actuar a Barcelona 22 anys després del seu últim concert a la ciutat. Va ser el passat diumenge al Palau Sant Jordi davant de 18.000 persones. Doncs som-hi aquesta segona hora, també protagonitzada amb la veu d'Eric Clapton i amb el tema Leila.

0: Thank you.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
2: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra amb el Víctor Luna.

0: Doncs continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, Elies de Ràdio. Si comença ja a sonar aquests primers acords de la Terra, vol dir això, que estem a punt d'obrir la Terra ara, quan són les 12 i 10 minuts del migdia. És el nostre espai de medi ambient i sostenibilitat, l'Espai La Terra, amb el Víctor Luna. Víctor, què tal?
1: Molt bon dia, Mònica, molt bé. Què tal vosaltres?
0: Bona setmana, sí?
1: Sí, la veritat que sí, que ha anat molt bé.
0: Perfecte.
1: Perdoneu.
0: Perdonem, però el protocol Covid...
1: El protocol Covid, que m'ha pillat el toro, que m'ha pillat el toro.
0: Acaba de fer ara una pupa a les nostres orelles.
1: Perdó, perdó, perdó.
0: Disculpin els oients, però és el protocol Covid de... Ai. Forrar, no?
1: Exacte, hem forrat ara mateix el micròfon en ple directe i perdoneu, que m'ha pillat el toro,
0: Home, Víctor, avui déu-n'hi-do el tema que tractaràs, perquè m'interessa moltíssim. Jo no tinc encara, no disposo de cotxe elèctric, tot el ben al contrari, no puc entrar a Barcelona en aquelles franges horàries perquè tinc un cotxe altament contaminant, eh? Però parlareu dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Sant Boi, els que tenim, si són molts o pocs. Tot això ens ho explicareu ara amb el convidat que ens acompanya, oi, Víctor?
1: Exacte, sí, parlarem, no? Durant els diferents programes, doncs hem anat parlant en diferents ocasions amb diferents actors dins de la mobilitat sostenible, no? Com recordem, doncs, som mobilitat, no? Amb el vehicle elèctric compartit que tenim aquí a Sant Boi, però, clar, aquests vehicles s'han de carregar en algun lloc. Doncs avui portem, doncs, a Endesa perquè ens expliqui els punts de càrrega, com està la mobilitat elèctrica, doncs, a nivell de Catalunya i lògicament també d'aquí del Baix Llobregat.
0: I per això hem convidat a Ferran Manescal d'Endesa. Ferran, què tal? Molt bon dia, benvinguts a la Terra del Dies de Ràdio, què tal?
2: Molt bé, bon dia, benvinguts.
0: Doncs faré una primera pregunta, després ja l'expert, que és el Víctor, continua. Encara m'imagino, jo parlo així per imaginar, que disposem a Catalunya de pocs punts de recàrrega de vehicle elèctric. M'equivoco o no?
2: Bueno, vas ben encaminada, els tenim construïts, el que falta és aplicar-los energia en aquests punts de recàrrega, però estem en el bon camí. Vull dir, jo penso que acabarem l'any 2020 amb els deures ben fets i de cara als pròxims anys seguirem creixent a nivell que la demanda també del cotxe elèctric arribi a les ciutats. Vull dir, al final, el que deies tu, no? Hi ha molt cotxe molt contaminant, hi ha poc cotxe elèctric per ara, però estem fent la feina de que la gent comenci a comprar aquest cotxe elèctric, que no ho vegi com una limitació al moure's, i sobretot nosaltres posant molts punts de recarga perquè sigui possible, no? Per
0: sí, m'he de comprar un cotxe elèctric?
2: Jo penso que ja te'l pots comprar, si vols, sí. I estaràs tranquil·la i podràs moure't i, bueno, i al final, doncs, pensant en un món millor, doncs, quan abans ho facis millor, no? Vull dir que...
0: Víctor Luna, obrim la Terra?
1: Obrim-la, som-hi.

0: Bon dia i benvinguts a la Terra. Benvinguts una setmana més a aquesta sisena temporada de la Terra. Jo sóc en Víctor Luna i això és la Terra. Doncs aquesta setmana comencem amb molta energia, seguim amb aquesta energia que ja ens va ja vam començar la temporada, no?, parlant de l'hidrogen com una d'aquestes novetats energètiques que es presenten en aquests anys a nivell, no?, de la mobilitat, de sistemes nous, i avui doncs seguim amb aquesta mobilitat elèctrica. I per fer-ho, doncs, han convidat a Endesa, exactament a Endesa X, i el seu responsable de mobilitat elèctrica a Catalunya, que és en Ferran Manescal. Bon dia, Ferran, i moltes gràcies per venir aquí a la Terra.
1: Bon dia a vosaltres per convidar-m'hi.
0: Bé, la veritat, com parlàvem no, fa uns moments ara amb la Mònica, just abans d'obrir la Terra, no, diguéssim, realment la mobilitat elèctrica a nivell de Catalunya, no, està evolucionant a passos de gegant, podríem dir, no?
1: Exacte, és a dir, el que estem intentant és cobrir tot el territori. És una feina que no és poca, perquè al final Catalunya és molt gran, és molt extensa, té moltes carreteres, té mar, muntanya i té zones molt complicades, però la nostra idea és posar punts de recàrrega cada 30, 40 o màxim 50 quilòmetres perquè tothom tingui la tranquil·litat absoluta de poder arribar a destí, no? Sense haver de patir gaire.
0: Per tant, trobarem més punts de recàrrega, o sigui, amb poc, no?, amb mesos, anys, diguéssim, el proper temps proper, trobarem més punts de recàrrega que benzineres? Podria donar-se,
1: bueno,
0: aquest cas?
1: Bueno, anem a dir-ho que nosaltres el que estem fent és, on hi ha benzinera a dia d'avui, posem punt de recàrrega, és a dir, molts cops intentem fer aquesta convivència, és a dir, perquè ja tenim un espai adaptat, que és segur, que sobre tenim una cafeteria, un restaurant, vull dir, la benzinera ho veiem com un lloc on és idoni posar-ho, però també, com dius tu, doncs, al centre del municipi, a molts pàrquings, a restaurants, hotels, doncs també estem posant carregadors, no?, perquè al final no ens quedem només amb benzineres, que serien vies ràpides, sinó també llocs on la gent pugui estar una hora o dues hores, que seria una recàrrega mitja d'un cotxe.
0: Sí, això que has comentat, jo com a usuari de vehicle elèctric, sí que és veritat que és molt important, no?, que allà on hi hagi un bon restaurant, una bona cafeteria, hi hagi també un punt de càrrega, perquè són com complementaris, no?
1: Jo gastronòmicament soc bastant friqui, no?, i llavors sempre que vaig a posar un punt de recàrrega sempre busco que es mengi bé, no?, perquè soc de vida i m'agrada menjar bé, i sempre li dic a la meva dona, mira, parem allà a Tàrrega o parem aquest de Mollerussa, perquè allà hi ha un restaurant molt a prop que es menja bé. Clar, al final hem de pensar això, no? El parar a repostar un cotxe tèrmic, doncs, són 5-10 minuts, com a molt, entre que parem, obrim el dipòsit, carreguem i paguem, i un cotxe elèctric, com a mínim, estarem una horeta o tres quarts, no? Vull dir que amb la qual cosa, és el que dius tu, durant aquell temps, no?, doncs hem de fer alguna cosa, no? I si aprofitem per dinar, doncs per fer un cafè, o a lo millor doncs per enviar 4 o 5 mails, si estem en horari laborable, doncs com més confortable sigui el lloc on estiguem fent, millor, no?, que no enmig del no-res.
0: Sí, perquè realment és un canvi, no?, és un canvi de paradigma, un canvi de pensament, el fet de canviar, no és simplement canviar el cotxe, sinó és canviar també la teva forma de veure la vida, no?
1: Sobretot jo sempre ho dic, en els trajectes del dia a dia, és a dir, un dilluns a divendres, que potser doncs, anem de casa a la feina, anem a buscar els nens a l'escola, o després fem, no sé, qualsevol recado, no? Allà possiblement, si tenim la càrrega de casa, doncs ja no hem de fer cap canvi d'hàbit, no? Al final és com un cotxe normal. El canvi d'hàbit ve més quan anem al cap de setmana amb una segona residència, o ens anem a fer un viatge llarg, que llavors sí que hem de planificar molt bé exactament com hem de fer aquesta recàrrega i on l'hem de fer, no? Vull dir que és una miqueta de feina, ja et dic, potser el 20% o 15% dels viatges que facis tot l'any, no? L'altre 80% estàs tranquil en el dia a dia.
0: Sí, realment amb el meu vehicle elèctric, que és, bueno, és una moto, per tant té menys autonomia ja que un vehicle en si, realment carrego en una setmana normal, diguéssim, carrego un cop a la setmana, com a molt, i ja em dura la càrrega tota la setmana.

0: fem és, no, jo el carrego a la nit perquè així el mòbil em dura tot el dia. Ah, i amb el vehicle no entra dins de la tauleta de nit, no?
1: No, però el tens al subsol de casa, no? Vull dir que aquí també el que hem de mirar és que també molta gent doncs, potser no tindrà aquest pàrquing de propietat, no? O potser té un pàrquing de lloguer i muntar un punt de recàrrega és complicat, no? Vull dir que també hem de pensar que la mobilitat elèctrica hi ha d'entrar tothom, no només aquella persona que té una casa i que pot tenir un punt de càrrega vinculat, que seria el cable de la tauleta de nit, sinó que també hem de pensar en aquella gent doncs, que potser un cop per setmana haurà d'anar doncs, al centre comercial o al supermercat o al cinema doncs, a fer aquella recàrrega d'aquella hora o dues hores i tindrà per tota la setmana que ve, no? Vull dir, al final haurem d'anar buscant solucions que siguin pràctiques, no? Pensant amb els, tots els possibles usuaris.
0: Sí, perquè realment no, és una, potser és un dels entrebancs que ens posem a nivell ideològic el fet de, ostres, ara m'he de comprar a part del cotxe, un pàrquing no?
1: I un carregador, no? I una escomesa nova, no? No cal, vull dir, no cal, hi ha molta gent que té cotxe elèctric, molts companys meus d'Endesa, per exemple, tenen cotxe elèctric i no tenen pàrquing a casa, aparquen el cotxe al carrer a Barcelona, que a sobre doncs, no paguen ni zona blava ni zona verda, i fan això doncs a lo millor dia sí dia no doncs parlen amb una benzinera i aquella horeta que el cotxe triga a encarregar, doncs contesten els mails del dia i llavors hi surten d'allà amb la bateria plena i continuen el dia, no? Vull dir que si planifiques, pots fer-ho.
0: I a vegades també és el que comentes, no? Jo, per exemple, molts cops el que faig és aprofitar, doncs vaig a visitar, no? Faig una visita a client, i ja dic, ostres, mira, aquest client el tinc aquí i a la cantonada, no? Al carrer d'abans, doncs tinc un punt de recàrrega, doncs aprofito.
1: Correcte.
0: I aparco la moto un carrer abans i així mentre faig la visita va carregant.
1: De fet, no? Jo fent això, el cap de setmana la meva dona ja m'ha pillat i veu que sempre els hotels i els restaurants on anem, just davant, és casualitat, tenen un punt de recàrrega, no? Al principi no ho sabia, però després va dir, ostres, és molt casual que sempre que dinem, no? Estem veient el cotxe carregant, no? O molt a prop del carregador, no? Vull dir que també canvies aquests hàbits, no? I, bueno, has d'anar buscant les solucions.
0: Que això també pel cantó, no? De les de restaurants o comerços que ens estiguin escoltant, que tinguin espai per poder tenir
1: és un atractiu.
0: Un aparcament de clients, doncs, és una cosa que podrien sumar, no?
1: Exacte. De fet, nosaltres, a mi m'ha passat, era tant molts restaurants, nosaltres, clar, la inversió sempre la fem nosaltres, i posem el carregador, l'únic que demanem a aquest establiment que vulgui adherir-se, amb nosaltres és un espai, no? És a dir, al final tu tens un restaurant amb un pàrquing amb 40 places, nosaltres en demanem dues i allà posem el carregador, pintem les places, posem la instal·lació, l'escomesa, i llavors doncs, bueno, hi ha un tant per cent doncs, que s'emportarà la persona doncs, que ens cedeix aquest espai, no? Aquest terreny. I dit això, hi ha molta gent que és reàcia, no? Que et diu, bueno, et deixo dues places però aquí no vindrà ningú. I es sorprenen quan aquest carregador, dia a dia, hi ha gent que dina i sopa i ve allà perquè justament hi ha el carregador, no? I diuen, ostres, no hagués pensat mai que aquí al mig de, no sé, Benavarre, per exemple, que vam posar-ne un, el senyor és molt maco i m'envia sempre fotos. I l'altre dia em va venir una foto i ha parat un Porsche Taycan que no havia vist en la vida, no? I dius, pues aquest senyor del Taycan ha parat a Benavarre i no ha parat a, no sé, al poble del costat de Graus, doncs perquè allà està un carregador i necessitava parar, no? Vull dir que també és un atractiu, és una venda creuada, que t'atrau a clients, no? Vull dir que és important també donar aquest servei, no?
0: Sobretot ara, no, en aquests moments que encara n'hi ha pocs.
1: Exacte.
0: I per tant, realment els que anem amb vehicle elèctrics anem amb, no, amb l'aplicació buscant.
1: Sí, com a bojos.
0: Sí. I parlant d'aplicacions, no? Tenim GisPass, que és l'aplicació que utilitzeu des d'Endesa, per qui vulgui ja anar-la buscant. Però bueno, si et sembla, comencem, no, per principi, no, que és Endesa X, no? Perquè clar, quan et descarregues a GisPass veus Endesa, però veus una X al costat.
1: Amb una
0: X, ostres,
1: no? Exacte. No és pornogràfic, és una X de... Jo crec que és d'incògnita, és la X de que no sabem cap on anem, no? Una mica. Al final Endesa ha fet una aposta que és doncs, fer com una petita empresa dintre del que és l'Endesa que tots coneixem. Bueno, hi ha l'Endesa comercialitzadora, Endesa distribució, Endesa generació, no? Vull dir, tot és la marca Endesa, però cadascú té la seva branca. I la part d'Endesa X el que et dedica o el que vol fer és electrificar la demanda. Té quatre línies d'activitat. Una seria l'e-city, que seria doncs, dotar les ciutats amb il·luminat tipus LED, amb plaques solars fotovoltaiques doncs, a centres culturals, a centres cívics, a piscines municipals, és a dir, hi ha tota una part d'inversió d'Endesa que fa amb ajuntaments, que seria la part de l'e-city. La part de l'e-industry, que seria doncs, ajudar les empreses a fer-les més eficients amb temes de climatització, d'il·luminació, és a dir, fer que la factura de llum baixi, vale? Electrificant amb uns productes de més qualitat o més a l'última. Després tindries el e-home, que seria entrar a les llars i allà doncs, fer una tasca doncs, de també canviar el calentador de gas doncs, potser per un termoelèctric, de posar plaques solars per tenir un autoconsum a casa, és a dir, tot un tema de motivar el baixar el consum de casa.

0: I per últim, la línia que estic jo és l'e-mobility, que seria la part d'electrificar totes les ciutats i totes les carreteres, anem a dir-ho així, amb carregadors, doncs, per poder fer aquesta mobilitat. Va? Llavors, diguéssim que Endesa X ha nascut amb aquesta idea, doncs, d'electrificar aquesta demanda que ens arribarà aquests pròxims 30 anys. Nosaltres veiem un horitzó 2050 on ens hem de descarbonitzar, hem de desconnectar les centrals nuclears, hem de desconnectar els cicles tèrmics, carbó i tal, i començar a apostar molt per energies renovables i per realment cada cop fer-ho més eficient, no? I una manera, doncs, és crear una empresa, doncs, que ho aposti des de dintre de casa, no?
1: Mm-hmm. És perfecte aquesta, perquè realment una de les, no, una de les coses que es comenta, no, és no, Endesa, que sempre es veu com la dolenta.
0: Exacte.
1: No, com la contaminadora,
0: sí, i per tant, que té les nuclears i contaminem molt i tal, no? Però clar, nosaltres ens hem de, bueno, hem de seguir un full de rutes, i Europa ens marca unes directrius, l'any 2050 no podem tenir res que contamini. Nosaltres ja ens hem anticipat en el temps, teníem fins a 2030 per tancar els cicles de carbó, i els estem tancant tots ja, vull dir, hem tancat els Pontes, hem tancat Andorra de Teruel, vull dir, hem començat a tancar moltes centrals de carbó, i on hi havia una central de carbó, com que ja teníem línies i demés, doncs allà ficarem solar o ficarem eòlica, no? Vull dir, fem un, anem a dir, com, bueno, com un reconstruir el que existia, mantenint llocs de treball en els llocs on hi havia tot això i tal qual, i començant a sumar-nos en aquesta mobilitat o en aquesta energia 100% verda, no? Que és el que interessa i el que demana el planeta.
1: Mm-hmm. Per tant, no, tota aquesta, diguéssim, mala fama, realment no és, bueno, és simplement rumor.
0: Sí,
1: no?
0: Exacte, rumor, no? Exacte.
1: Que és allò de, com és gran, no? Pues potser a la casa gran és més fàcil tirar-li els trastos.
0: Exacte, però en canvi, bueno, nosaltres dintre de, jo et dic que l'Endesa X és petit, dintre del que és el gran Endesa, no? Però bueno, és un equip molt nou i que estem creient en això, no? Vull dir, l'aposta és molt ferma i al final pensem que és la divisió que justament de l'empresa creixerà més en els pròxims anys, vull dir, on només hi ha vacants ara d'Endesa, Endesa X, no? Perquè és el que està creixent ara, amb buscant agents, enginyers i de més, doncs per seguir apostant per això, no?
1: Uh-huh. Que és interessant també el que has comentat, no? Que és dins de la gran Endesa, que hi ha estadis, no? Hi ha divers, hi ha una diversitat.
0: Exacte.
1: D'Endeses, no? I que no a vegades la, o sigui, culpem així a lo gran Endesa.
0: Clar.
1: Però que realment, no? Tenim Endesa distribuïdora, Endesa.
0: Exacte.
1: Comercialitzadora.
0: O sigui, des que es va regular el mercat hi ha diferents Endeses, i de fet nosaltres no tenim ni tracte amb els companys, no? Perquè són empreses totalment diferents, no? Llavors Endesa Distribució és qui tira el cable per les ciutats, Endesa Generació és qui fabrica aquesta energia, Endesa Comercialitzadora és qui ens factura la llum a casa o a les empreses, i nosaltres com Endesa X donem solucions a, en aquest cas, doncs això, no? A l'eficiència, no? Llavors cadascú fa la seva feina, tots tenim una mare que es diu Endesa, però cadascú, doncs, té la seva part de responsabilitat dins la societat, no?
1: Uh-huh. I si alguna empresa o algun particular, no? Perquè també has parlat del e-home,
0: sí,
1: estigués interessat en fer aquesta transició energètica o millorar la seva eficiència dels serveis com a, ja sigui com a empresa o com a particular o com a, o com a comerç, i com es podria comunicar, diguéssim, amb Endesa X?
0: Sí, podria entrar directament a la web de www.endesax.com i allà entrar, i llavors hi ha aquestes quatre línies de negoci, i llavors, doncs, si és un tema de les llars, doncs per fer-ho, doncs, fer la domòtica o canviar, doncs, el clima o el que sigui, doncs allà dintre hi ha totes les solucions del portfoli de producte, i llavors directament un tècnic vindria a casa i faria la valoració, un pressupost i donaria, doncs, cabuda a això, no? Que pot fer el canvi.
1: Molt bé, molt. És interessant conèixer també, no? T'hem convidat pel cantó de la mobilitat,
0: sí,
1: elèctrica,
0: sí, sí, sí.
1: Però és interessant també, doncs, que els oients també coneguem que tenim aquests altres serveis que també.
0: Exacte.
1: Que també ens donen suport també, no? Aquesta eficiència, que per tant, en el moment que fem el pas cap a l'electrificació també de la mobilitat, que, no? Que és allò de, si vols fer el canvi de, no? Si vols canviar el món, comença per casa teva, no?
0: Exacte. I de fet nosaltres en molts ajuntaments estem, com et dic, no? Pues fent feina de canviar il·luminació tipus LED, que això baixa molt la factura, muntar plaques solars, vull dir, al final són projectes molt xulos, que és veritat que, no? Allò que dius, la Endesa allà no surt, no? Reflectida com, ostres, que guai, quina aposta més ferma que fa, sinó que ho estem fent, una miqueta com per darrere, però que s'està fent, eh?
1: Mm-hmm. És perfecte. I una de les coses, no? que sí que es veu de cara, que sí que es veu per davant ben bonica, no? Amb,
0: sí,
1: aquells liles que destaquen, no? Que tu estàs amb
0: una lila podemita, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, el lila, la veritat, bueno, ha sigut una aposta, no? Hi havia el verd, el blau, no? El lila, i al final es va quedar el lila, no? Vull dir que
1: Sí, sí, però bueno, estem parlant justament dels aparcaments, no? Dels punts de recàrrega, millor dit, no aparcament, que això sí, sí. Fa mal. Sí, però d'aquests punts de recàrrega d'Endesa X, no? Que funcionen amb aquesta aplicació JustPass, que com dèiem, doncs es van distribuint. Bueno, ara mateix doncs, més o menys on els podríem localitzar,
0: bueno, si... per aquí proper a aquí on estem ara, no? Aquí a Sant Boi, doncs seria doncs el McDonald's, per exemple, allà en tenim ja un instal·lat, a Vallenoil, a una estació de servei Vallenoil, que també està allà a l'avinguda Segle XX. Un altre Gavà, bueno, en tenim per aquí al voltant molts, Sant Joan d'Espí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca. O sigui, el que intentem fer és com a mínim que cada municipi tingui un, val? Inicialment, i sempre intentem que siguin de carga ràpida, de 50 kW, perquè entenem que llavors allà doncs amb 25 minuts, mitja hora, 40 minuts com a molt, aquell cotxe està carregat, val? És a dir, busquem realment que hi hagi molta rotació en el punt de recarga, més que buscar un punt doncs de destí, no? un punt lent.
1: Quan parles de càrrega ràpida, càrrega lent, no? Pulent, sí. Que has comentat ara, no sé, fàcilment, no sí, anem sí. A tecnicismes, però bueno, perquè tots ho puguem entendre, a què et refereixes? Que, o sigui, trobem diferents tipologies de punts de càrrega.
0: Ah, exacte, és a dir, al centre ciutat instal·lem normalment punts de càrrega semiràpida, que es diuen. Aquests punts són de 22 kW amb corrent altern, però la realitat és que hi ha molta tipologia de vehicle. Hi ha cotxes que només carreguen a 7 kW, hi ha cotxes com els híbrids endollables, que estan molt de moda ara, que carreguen només a 3,7 kW, amb la qual cosa estem pensant en punts que estaran situats molt bé doncs, al centre ciutat, que, bueno, que ens aniran molt bé per fer recados, compres i demés, i el cotxe estarà allà carregant 2-3 hores. Val? Quan ja sortim una miqueta i anem més cap a les vies ràpides, que ens apropem cap allà, posem punts de càrrega de 50 kW. Aquí el connector ja és un connector amb corrent continu, en el qual carreguem directament contra la bateria del vehicle, i aquí un temps mínim podríem dir que són uns 20 minuts, més o menys, per carregar uns 100-150 km, vale? Que seria l'autonomia doncs, que els cotxes elèctrics més o menys ara doncs, poden estar treballant. Hi ha cotxes més grans, amb autonomies de 400 i 500, però bueno, cotxe elèctric normal i corrent, doncs amb 150 o 200 km ja faríem. I per últim, amb vies molt molt ràpides, com poden ser l'AP7 o l'AP2, estem muntant el que es diu l'ultrafast, no? Seria el carregador que dona 350 kW a la mànega i que en qüestió de 5 minuts el cotxe està carregat, no? Vull dir que... Però clar, ja podeu imaginar-vos que ja estem parlant de una Jonquera, una zona doncs, com a Fraga, o, no? És a dir, llocs que realment la gent doncs, va de trànsit, no? O te'n vas cap a Europa, te'n vas cap al sud de França, o te'n vas cap a l'Aragó, o te'n vas cap a Castelló, no? Vull dir, són punts més estratègics, on vols més potència per fer una recarga doncs, ràpida, no? Dir, paro un segonet i 5 minutets i fora, no? I marxo.
1: Que no et dona temps ni a fer el cafè, no? És
0: allò, no, si fas el cafè ja estàs ocupant la plaça, no? Vull dir, sembla que si fas el cafè ja t'has passat. Però sí, sí, és el que busquem, no? Vull dir que al final hem de pensar sempre amb l'usuari final i qui hi ha darrere, no? Llavors hem de pensar que si és una persona, imagineu-vos, que baixa de París i aquesta persona se'n va de vacances a Cadis, doncs potser no vol parar més de 5 minuts a Castelló perquè ja no té res a fer, no? Vull dir, vol parar, carregar i seguir el viatge cap a Cadis, no? Que és el seu viatge final. Amb la qual cosa hem d'intentar buscar també aquests punts ultraràpids per fer-ho com si fos una benzinera, no? Comparant amb l'antic.
1: Sí, sí, a més que com estem veient, no, que els vehicles també, no, els nous vehicles, doncs com comentaves, no, que van cap a autonomies més grans,
0: exacte.
1: També va bé que aquests punts de càrrega ultraràpids, no, per aquestes autonomies més grans, perquè et permetin fer, perquè clar, si anem augmentant autonomies, però els punts de càrrega també es van quedant, no, tots són lents,
0: exacte.
1: o semiràpids, doncs el temps de càrrega s'amplia, no?
0: O sigui, l'important aquí jo penso que és alternar les tres tecnologies, no? És a dir, l'ultraràpid per quan realment és gent que creu al país de punta a punta i no està fent turisme, un punt ràpid que podria ser, bueno, doncs ja em va bé perquè potser me'n vaig a la Vall d'Aran i paro mig camí, no? A Lleida, i amb un carregador de 50 kW doncs en una hora el tinc carregat i mentrestant estic dinant, i després aquells punts que dèiem de proximitat o de quilòmetre zero dintre del municipi, de dir, aquí estaré 3, 4, 5 hores, carregaré potser 7 kW, però quan marxi el tindré ple, no? Vull dir que són, són tres tipologies de càrrega molt diferents, no? Segons el tipus d'usuari.
1: Què hem de fer, per tant, com usuaris, també aquest canvi de xip, no? No hem de pensar com la benzinera ràpida, no. Arribo, endollo i marxo, no?
0: Exacte.
1: Ostres, doncs vaig a visitar Fraga, doncs potser no vaig a aquest ultraràpid, sinó que vaig al del municipi i ja carrego el del municipi, visito el municipi,
0: correcte,
1: no?
0: Correcte, correcte. O sigui, al final també el que busquem és això, no? Que, bueno, que també els municipis es sumin amb aquesta iniciativa de posar carregadors, perquè al final és un atractiu per ells. Bueno, clar, al final doncs atraus a comerç, atraus a tema de restauració, hotels, no? Vull dir que nosaltres sempre diem, els hotels on estem posant carregadors, clar, estan encantats, no? Perquè clar, justament el client que ve, doncs ve amb un Tesla, ve amb un Audi, vull dir, la gent també que ara té un cotxe elèctric també és de poder adquisitiu alt, amb la qual també la gent doncs millor no fa un menú sinó que fa una carta, vull dir que també al final l'usuari, no? Perdona, o sigui, la persona que li posa el carregador veu que també té un benefici, no? Vull dir que i tot suma. I ara que realment s'estan popularitzant molt els cotxes elèctrics, doncs, clar, tenim grups de Telegram i WhatsApps i tal, no? Que la gent m'acabo de comprar un Kona, no? I me'n vull anar a Saragossa, on tinc que parar, no? Vull dir, també hi ha tota una espècie com una... Bueno, una adaptació, no? Com un període de docència, anem a dir així, que se li explica a la gent com fer-ho, no? Perquè... Al final ens creiem aquells 400 km d'autonomia que surten a la tele, segons els cicles WLTP, i la trista realitat és que quan anem per l'autopista, anem quatre persones amb l'aire condicionat a la calefacció i ve una pujada com un coll del Bruc, doncs la bateria se'ns desploma abans de lo pensat, no? Vull dir que llavors ens hem de planificar molt bé el viatge.
1: Sí, sí. Que per cert, ara que ho comentes, no? Doncs als oients que ens estiguin escoltant, doncs convidar-los a que es descarreguin l'aplicació de Telegram, sí, i que sumin amb aquests grups de mobilitat elèctrica, ja sigui el de UB, que vam tenir com, no? Els vam convidar, per tant també podeu, si voleu saber què és UB, no? L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, doncs també podeu, no? Que vam convidar el senyor Jarque, doncs podeu recuperar també l'entrevista aquí a la Terra, ja ho sabeu, a gira.com, doncs li busqueu a Comunicació Ambiental i allà teniu tots els programes i podeu saber més què és AUB, però sí que realment és molt interessant aquests grups de Telegram que comentaves ara, Ferran, perquè trobes realment, és una de les coses que a mi més m'ha creat l'atenció, que trobes a persones així que acaben d'entrar al món, escolta, què puc fer, no? Per resoldre dubtes, estic pensant entre aquest vehicle i aquest altre, vosaltres que sou usuaris, quin em recomaneu? Però també trobes, no, l'altre vessant, no, que trobes persones com tu, per exemple, experts en la matèria, que coneixeu molt el sector i els vehicles, no? I que ens doneu consells realment molt, molt bons, no?
0: Bueno, i al final penso que també és un grup que, és el que dius tu, pot haver-hi el típic usuari que s'acaba de comprar un cotxe, que estem encantats que entri i explicar-li tot, i també diferents empreses energètiques que estem dintre, no? Vull dir, en aquest grup no només està Endesa, sinó que potser hi ha algú d'Iberdrola o algú d'EDP o, vull dir, altres empreses que estan dintre i que també al final ens ve a nosaltres per saber quina és l'experiència de l'usuari, què en pensen, no? Vull dir, nosaltres al final hem de vetllar perquè la mobilitat sigui una realitat, és a dir, més enllà que nosaltres ens dediquem a vendre quilowatts hora, que és així, el que hem de fer és que sigui pràctic, i si la gent ens reporta, escolta, l'aplicació avui no funciona o aquest punt de recarga m'ha donat un error i no he pogut carregar, doncs això ens va molt bé per actuar molt ràpid i poder enviar un tècnic allà, que ho repari o el que sigui, no? Vull dir que també estem contents amb això, no? En poder ajudar doncs a tot usuari que assumi l'electromobilitat.
1: Sí, perquè realment fas comunitat i va molt bé. O sigui,
0: exacte.
1: Tant per saber en quin restaurant has d'anar, no? És allò que, o sigui, no vegis amb aquest punt de recàrrega, vés amb aquest d'Endesa que està davant d'aquest restaurant.
0: Exacte.
1: Que es menja...
0: Que hi ha unes croquetes, eh? Sí. No, és veritat que el punt de friquisme arriba una miqueta més enllà, no? Però és divertit. Jo penso que, a veure, a mi l'electromobilitat m'agrada molt, vull dir, a part tinc la sort d'estar a Endesa i de fer-ho, no? Vull dir, però si no estigués Endesa, també l'electromobilitat sempre m'ha agradat, no? Vull dir, no és un tema que... És allò que diuen, no? Si et dediques a treballar amb una cosa que t'agrada ja no treballaràs mai més, doncs a vegades hi ha dies que em dóna la sensació que no treballo i que estic anant a provar un cotxe elèctric per anar a provar un carregador que hem posat nou i que tinc una l'okay conforme el carregador de Ripoll funciona, per dir alguna cosa, no? Doncs t'has d'anar allà, fer una recarga, validar que l'aplicació funciona i fer una prova, no? Vull dir que a vegades dius, bueno, es converteix la feina en una miqueta com d'oci, no? Vull dir que això està bé.
1: Sí, sí. I, bueno, ara volia preguntar-te també sobre l'aplicació, no? Aquesta JustPass, com funciona, però abans d'això, una que m'ha quedat aquí al tintero, no? Que dirien,
0: sí.
1: Que és, bueno, quan parlaves dels diferents Endeses, no? Endesa distribuïdora, Endesa comercialitzadora, Endesa X, bueno, una de les preguntes, no? Que sí que ens, no? Que ens van fer arribar els oients, que clar, tenim aquí Sant Boi, tenim una fotolinera de l'àrea metropolitana i la informació que tenim és que falta que Endesa li dongui la llum. no? Clar. I clar, és allò de, bueno, per què, que, per quin, qui,
0: què falta, no?
1: Què falta,
0: d'aquí
1: què falta, d'aquí sí. depèn.
0: Sí, sí.
1: I llavors és una mica això,
0: mira,
1: no?
0: Una lluita que nosaltres tenim molt amb l'administració, no? A nivell de tot, eh? És a dir, amb l'administració em refereixo amb l'ajuntaments, amb, no aquí Sant Boi en concret, eh? Vull dir,
1: no,
0: em refereixo
1: en
0: general,
1: sí.
0: Ajuntaments, diputacions, agències de l'ACA, no? D'aigües, ADIF, carreteres, vull dir, cada cop que posem un punt de recarga en marxa, penseu que darrere hi ha tot un tràmit burocràtic molt llarg, és a dir, has de demanar permisos, són llicències d'obres menors, però tu has de fer un forat, has de fer una rasa en un carrer, que és una vorera peatonal, on allà has de tirar un cable, el cable no ve just del costat, potser el transformador està 100 metres més amunt, i passes per davant d'una escola, m'invento, una zona que està protegida per la natura, no? Llavors, cada cosa té la seva casuística, i el que diem nosaltres, el permíting d'obres s'allarga moltíssim, vale? És a dir, penseu que jo tinc carregadors instal·lats que em venen al cap moltíssims i que no diré perquè em fa esta vergonya que potser fa un any que estan agafant pols els carregadors perquè en aquesta distribució no ha tirat el cable, però no ha tirat el cable no perquè no vulgui, sinó perquè per darrere, si tu vas rascant, doncs trobes que, doncs mira, és que allà hi ha una afectació perquè passa molt a prop de l'autovia A2 i fins que el MOPU no doni l'okay des de Madrid, doncs no podem fer aquesta zanja, no, la rasa, per tirar el cable. Bueno, doncs no és un tema d'Endesa, és un tema de que hi ha uns tràmits i que s'han de complir, llavors no ens els podem saltar perquè seria infringir. El silenci administratiu en aquests casos és negatiu, amb la qual cosa t'has d'esperar a que realment et diguin alguna cosa. Els expedients caduquen en 6 mesos, amb la qual cosa si caduquen els tens que renovar, amb la qual cosa entrem en un bucle i sempre sembla, no, que el dolent és el d'Endesa distribució que no tira el cable, i al final la veritat és que si tiréssim, doncs ens trobaríem amb molts problemes burocràtics. Nosaltres des de Madrid s'està treballant molt fermament amb AELEC i estem treballant, doncs, en fer uns models que permetin que pel tema de la mobilitat elèctrica tots els tràmits burocràtics amb ajuntaments, amb entitats públiques i més, siguin molt més ràpids. És a dir, com una declaració responsable en el qual tu dius, escolta, jo munto un carregador, és per un tema d'un bé social, aquí el que volem és que carreguin cotxes elèctrics i això agilitza-nos els tràmits, no? I s'està mirant d'aconseguir, a veure si tenim sort, creurem els dits i ens hi podem fer-ho.
1: Per agilitzar, sí, perquè realment cal. Una de les coses també que m'ha agradat, bueno, m'ha agradat, que em sap greu, no?, també
0: sí, sí,
1: sentir,
0: sí.
1: Però és un poco de, no?, mal de muchos.
0: Consuelo de tontos, no? És veritat, és que...
1: És el fet de, no?, que també com Endesa, també us, com Endesa X, us trobeu també que Endesa distribuïdora no us activa, no?, perquè
0: no, clar, també clar.
1: Una rumorologia que corre perquè...
0: Sí, la gent es pensa que perquè el Telegram... posi Endesa... el punt de mà estarà connectat i a vegades connecten abans un de la competència en un mateix municipi que el nostre, però no per res, perquè són empreses com dic separades i perquè els tràmits administratius que van per darrere són separats, vull dir que... I sobretot és el que et dic, quan... Mira, fa poc vaig firmar un restaurant, encara me'n recordo, un lloc boníssim, molt a prop d'aquí d'Olesa, a Montserrat, i té un riu, una estació de tren i la carretera, no? I en aquell home li vaig dir, aquest és el triàngulo de les Bermudes, dic, perquè aquí ens donaran per tot arreu, dic, perquè Adif dirà la seva, l'ACA dirà la seva i MOPU dirà la seva, no? Amb la qual aquí, que ens deixin posar el carregador al mig, serà complicat, no? Has de buscar allò d'aguas internacionales que no afecti ningú, no? Però és veritat que això la gent no ho sap, es pensa que posar un carregador és posar-lo i electrificar-lo i per darrere hi ha molt tràmit i molt papeleo, eh? Vull dir que... I això és la feina que penso que des de l'administració central ens han d'ajudar, doncs, a fer-ho més fàcil, perquè si no a l'usuari té aquella sensació de dir hi ha molts punts però no funcionen, no? I això no pot ser.
1: Sí, que també passa que dius, ostres, he anat a aquest poble,
0: he anat a aquest poble i té un punt allà i ostres, ja fa 6 mesos que el veig, no? I té telaranyes la pantalla, dius, home, sí, sí, estem esperant que rebi l'energia, no?
1: Sí, l'altre dia amb uns amics, no?, parlàvem justament d'aquest d'aquí de l'estació, que sí. Dèiem, ostres, és que per quan l'estrenin hauran de canviar tota la cartelleria i tornar-la a fer
0: i
1: de nou,
0: i estarà tot antic i tot descolorit, no? Sí, correcte, sí.
1: I és això, bueno, hi ha tot uns tràmits que s'han d'entendre i s'han de fer, a veure si aconseguim amb aquesta aposta, no? També si les grans també us, no?, assumen i totes anem fent pinya, no? Pues tota la mobilitat elèctrica aconsegui aquesta transició també a la tecnologia. I bueno, una de les preguntes, no?, que també volia fer-te és això, no?, com funciona si vols utilitzar un punt de càrrega d'Endesa X, no?, d'aquests liles que realment vas passejant pel territori
0: i te'ls vas trobant,
1: no? Sí, l'altre dia, pues, aquí al Finestrelles, per exemple, doncs,
0: exacte, allà tenim 10
1: i que vas pel territori i te'n vas trobant, no?
0: Sí,
1: i
0: sí, de sabem... fet, bueno, hem fet una feina i ja dic, ara últimament la fem de cirurgià, no? Si estem buscant exactament aquell punt de Catalunya que queda desproveït de carregadors, no? I ara ja fem, abans, doncs, quan comences, no? Això vam començar fa 2 anys enrere, i 2 anys enrere, doncs, això era, bueno, doncs, podies posar a punt on volguessis, no? Perquè no hi havia res nostres, hi havia altres punts d'altres marques, no? I ara realment ja estem fent una feina cirurgia, no? Dius, hòstia, doncs ens falta un punt entre, jo què sé, entre Vic i Igualada, no? Doncs busques allà un punt mig i a veure ja què trobes, no? Llavors, bàsicament, el que comentava, l'aplicació nostra és la JuicePass, està disponible per iOS i per Android. És molt fàcil, és a dir, un cop us la baixeu, hi ha 2 maneres de carregar. Una és de dir, escolta, no em vull registrar com a usuari, llavors li cliques a usuari no registrado, i llavors allà directament l'únic que fa és et geolocalitza, et diu el carregador que tens davant, fiques una visa de crèdit i directament fas el pagament. I no et demana res, ni el teu nom, ni el teu cognom, ni res. O si tu realment ets un usuari que ja seràs molt, molt assidu a carregadors d'EndesaX, el que val la pena és fer-te la compte. Fer una compte no et demana més que noms, cognoms, doncs la data de naixement, una targeta Visa per vincular, doncs, a el que són les recargues, i llavors a casa reps una targeta física, que és una targeta RFID, que et permetrà fer la recarga. La recarga la pots activar des de l'aplicació mòbil o des de la targeta física, i jo sempre recomano la targeta dur-la perquè pots quedar-te sense dades en un pàrquing, o pots quedar-te, doncs, sense bateria un dia o el que sigui, llavors la targeta et pot salvar de fer aquesta recarga, no? I un cop tens aquesta aplicació descarregada, com et comentava, et geolocalitza, et diu el carregador quines mànegues disposa i a quin preu cada mànega, selecciones i et diu que connectis al cotxe. Connectes al cotxe, fas la recarga, durant aquesta estada d'aquesta recarga et va dient quant temps portes, quanta energia portes carregada, a quina potència estàs carregant, i quan finalitzes la recarga et crea com un e-ticket, com una factura virtual, que la reps també en el correu electrònic dient-te, doncs, quants quilowatts hores carregat i el que et costa aquesta recarga.
1: Super complet, eh?
0: Sí. No, vull dir que... Es nota que ho he explicat alguna vegada, no?
1: Sí, ostres. M'he quedat... Sí, és tot super ben explicat. Per tant, bueno, o sigui, tenim opcions per tothom, per qui vulgui descarregar-se i tenir, no? I ja tenir el registre, i així se'ls hi crea la factura i té tot un seguiment, no? Tot un recull de l'històric, podríem dir. Com per l'altre cantó, qui no vulgui dir, jo no, és així em trobo
0: sí, o perquè és un tema puntual, no? O per exemple, això ho hem fet molt sobretot pensant en la persona que ve de viatge, no? Imagina't, doncs, que és una persona un holandès, que ve amb un Tesla i ve passar uns dies a Barcelona, i a lo millor puntualment té que carregar un punt d'Endesa, no? Doncs a mi com a usuari espanyol que vaig a Holanda em faria mandra registrar-me allà, que m'enviï una targeta a casa, diria, escolta, jo vull pagar aquesta recarga i mai més vindré, no? Doncs per això s'ha fet també aquesta possibilitat de dir una i no más, no? Per dir algú, de dir és puntual, em baixo l'aplicació, faig aquest pagament i ja està, no?
1: Uh-huh. I el... Bueno, ara, no? Ja que parlem d'això de... No? És molt fàcil, que és pagues amb el número de targeta crèdit, com quan vas a la benzinera que poses la targeta,
0: igual.
1: És igual amb tot, però sense contacte, no?
0: Exacte,
1: ara,
0: exacte.
1: En temps de Covid, doncs també s'agraeix.
0: Exacte, pots fer-ho dintre del cotxe, cap problema.
1: I comentes també que hi ha diferents mànegues, que és també per la tipologia de connector, perquè cada, no, recordem que cada vehicle, doncs, té el seu connector, no? Tenim
0: exacte.
1: L'europeu, l'americà, etc, per dir-ho així fàcil.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, el connectes, es carrega, i llavors quan acaba de carregar deies que t'arriba l'avís amb l'etiquet.
0: Exacte.
1: I a la factura a casa.
0: Exacte.
1: Bueno, o el tiquet, depenent, no? Si el que...
0: És a dir, l'aplicació t'avisaria que el teu cotxe ja està carregat, et diu també que el retiris, vale? Perquè el que hem d'intentar també és que el cotxe no estigui allà en eterno, no? Si el cotxe t'hem carregat en una hora, tot i que estiguem dinant molt a gust, doncs si el podem retirar per si ve un altre usuari, doncs que tingui aquella plaça lliure.
1: Això és interessant, remarcar-ho, que no són aparcaments on pots carregar, sinó que són
0: places de carga.
1: Són places de recàrrega, i és allò, no? La frase aquesta més agressiva, de veritat que jo no aparco la teva benzinera, tu no aparquis a la meva. I després, si hi haig de vehicle elèctric, doncs un cop has carregat, fer el favor
0: de marxar, no? Exacte. O sigui, una miqueta el que hem de buscar és això, no? Hem de buscar la rotació dels punts de recarga i que realment no estiguin monopolitzats. És a dir, al final, nosaltres ja veiem que comparativament els punts de recarga d'Endesa, clar, es paguen a través de l'aplicació, i en canvi hi ha punts de recarga de via pública que són gratuïts, no? El que sí que hem vist és que en els punts gratuïts sol haver-hi un excés d'ús, no? És a dir, si tu al final tens una cosa gratis, primer que no li dones valor, no? Perquè al final tot el que no pagues sembla que com que és gratis, però és gratis, no? I després que tu al final potser, doncs, deixaràs aparcat el cotxe en aquell punt de recarga perquè has de fer un recado a la zona, per dir alguna cosa, i dius, mira, està a 8 i a sobre no carrego, tot i que tinc la bateria al 80%, doncs mira, l'aixeco del 80 fins al 100, no he pagat zona blava, a sobre em regala l'energia a l'Ajuntament i tal, no? Llavors, allà s'està fent un mal ús, no? Llavors, el que sí que hem vist nosaltres és que en els nostres punts de càrrega, ja que són de pagament, doncs la recarga que es fa és una recarga de necessitat, és a dir, són recargues de poca durada i molts quilowatts hora, és a dir, qui ha parat a carregar és perquè realment ho volia, i en canvi el que veiem molt pel grup dels telegrams i tot això és híbrids endollables que potser estan en un xuco, en l'endoll domèstic, 15 hores per carregar 8 kWh i ocupant una plaça, no? D'alguna persona que potser, ostres, necessitava aquell punt per seguir cap a casa seu, no?
1: Sí, sí. I per tant, i com més vehicles elèctrics siguem, més cal que
0: pitjor,
1: tots
0: clar.
1: Prenguem consciència i aquesta corresponsabilitat, no?
0: Exacte.
1: Aquesta responsabilitat compartida entre nosaltres, perquè és que si no ens tirem pedres a nosaltres mateixos.
0: Exacte.
1: I fer, no, com diu, no, no, allò de trobar-te el punt de càrrega, deixar el punt de càrrega com t'agradaria trobar-lo, tot i que és una frase que et trobes en molts lavabos,
0: no? Però és veritat, i al final el que també el problema que hi ha és que, clar, el cotxe quan està, diguéssim, acabat de carregar, el cable per la part del cotxe i el cable per la part del carregador queda bloquejat, amb la qual cosa no és allò de dir, bueno, aquest senyor ja ha carregat, li trec el cable, el deixo allà al terra ben posat i carrego el meu. No, perquè fins que no arribi aquell usuari no podrà treure el cable antic de l'altre usuari, amb la qual cosa no ens permet fer aquesta operació de dir, bueno, les connecto i jo em fico mentrestant, no? Vull dir que aquesta és la pena també de la mobilitat elèctrica, no? Que no permet que un mateix carregador doncs permeti carregar diversos cotxes al mateix moment, no?
1: Però bueno, mica en mica suposo que anirem...
0: Jo penso que sí, sí. La gent va agafant consciència. Al final sempre hi haurà incívics, això sempre està claríssim, i sempre hi haurà gent que farà un mal ús dels carregadors, però també creiem que molta gent, la gran majoria espero, doncs que posant tant el barret de dir, a mi m'agradaria, no? El que dius tu, m'agradaria que quan arribés, si hi hagués un cotxe estigués carregant, que no que hi estigués carregat des de fa 7 hores, no?
1: Sí, sí. I també això, no? Hi ha els que són gratuïts, que clar, no estàs pagant ni res, però que tens el, no? Que tenen el límit de temps.
0: Ah, exacte, doncs, complir el límit, no? Respectar el límit.
1: Encara que en digues, és que no hi ha ningú esperant. Bueno, és que potser ha passat de llarg, no?
0: Exacte. Sol haver-hi la típica senyal, no?, que diu 30 minuts, 60 minuts, o alguns just 2 hores, però hi ha molts carregadors que no diuen, no?, el límit d'hores, i llavors, clar, també és una miqueta... Bueno, allò que diem, no?, de la voluntat de l'usuari i del civisme, no?, de la gent.
1: Sí, sí, que jo que anar amb xuco, amb xuco, perquè ens entengueu, és l'endoll normal de casa.
0: La casa, la rentadora.
1: Sí, doncs clar, quan tenen aquests límits, a mi ja em quedo, ostres, que
0: clar.
1: Jo mitja hora no faig res, no?
0: Clar.
1: Però bueno, compleixes igual i dius, bueno, mira, menys he pujat un 10% que em permet arribar al següent punt de càrrega.
0: Sí,
1: o
0: cada mitja hora com a mínim apareixes pel punt de recarga per comprovar que tot està bé, que no hi ha un altre usuari esperant, llavors pues, reactives aquesta recarga mitja hora més, no? Vull dir que...
1: Sí, sí. I després un últim, no? Ja que parlàvem de la gravetat i això, també sí. Saber el, bueno, més o menys el preu mig que teniu de la recàrrega, perquè deies que clar, cada manegat té el seu preu, però també bueno, saber una mica perquè la gent situï i pugui fer la comparativa amb la benzina, no?
0: Sí, diguéssim que nosaltres, a veure, tenim dos preus, no? El de la carga alterna, que seria la carga semiràpida, aquella que dèiem fins a 22 kW, i el de la carga ràpida o ultraràpida, que és el de 50 o 350 kW. Els preus són diferents, és a dir, en el primer cas, que és el més lent, serien 0,35 per cada kWh, i en el segon cas, que és la carga ràpida, 0,40 per cada kWh. Si comparativament féssim uns números amb un cotxe tèrmic convencional, surt una miqueta més barat, és una miqueta més econòmic carregar un cotxe elèctric o un cotxe benzina per els mateixos quilòmetres, però és veritat que la diferència forta i el que hem d'intentar és que el cotxe elèctric quan carreguem a casa és allà on podem tenir una tarifa nocturna amb molt baix preu o fins i tot a zero si aprofitem hores doncs, de molt vent o de producció d'aigua hidràulica i de més, tenim hores zero, amb la qual cosa diguéssim que el cotxe a casa 100 quilòmetres ens costa un euro, en canvi el cotxe carregat amb un carregador nostre doncs 100 quilòmetres ens costaran 3 euros, 3 euros i mig, és a dir, és una miqueta més car, però entenem també que és un ús que serà més puntual, no? Més esporàdic.
1: Sí, sí. El que dèiem, sortir de casa amb el mòbil i el cotxe
0: ple,
1: carregat.
0: Ple, sortir de casa amb la feina feta, no? Vull dir sí, que al final...
1: I moltes gràcies a DSX per donar-nos aquest suport també extra amb aquells punts, perquè com deies, els que són públics doncs, no acaben d'estar... No, al ser gratuïts doncs, no s'acaben de respectar i en canvi amb aquests doncs, t'assegures que tens també aquesta rapidesa de càrrega, que amb els públics normalment no la tens tampoc.
0: Ah, exacte.
1: I la veritat que s'agraeix. Doncs Ferran Manescal, responsable de mobilitat elèctrica de Catalunya, d'Endesa. Bueno, Endesa X.
0: X, exacte, exacte, és important la X, eh?
1: Moltes gràcies per venir aquí a la Terra. Quan vulguis, doncs, t'esperem, perquè ja ho saps que la Terra també és casa teva.
0: Sí, home, i tant, perfecte. I bueno, ja que hi ha tots els oients, doncs, escolta, qui tingui un restaurant, un hotel o que vulgui un carregador, doncs que contacti a través vostre o a través teu, Víctor, directament, i ens posem en contacte amb ells. Vull dir que estarem encantats de que tots junts, no, ens sumem a aquesta electromobilitat.
1: Exacte, anem fent la transició conjunta.
0: Exacte, exacte.
1: Doncs moltes gràcies, Ferran.
0: A vosaltres.
1: Que vagi bé.

I fins aquí la terra d'aquesta setmana. Recordeu que seguim a les xarxes socials, tot i que us avisem que estem fent un canvi de nom de la terra cap a Ecogira. Per tant, ara les properes setmanes ens anireu trobant amb algunes xarxes socials com Ecogira i amb altres la terra, però seguim sent la terra de Ràdio Sant Boi, la terra de Dies de Ràdio, i que moltes gràcies a tots, ens veiem per les xarxes i dimarts vinent a les 12 i bueno, cada 15 dies també el Momento Inútil a les 7.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del dia de ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. Avui estrenem denominador comú, que serà escoltar cançons d'aquesta festa major de Sant Boi. Doncs som-hi a la plaça de l'Agricultura aquest divendres, dia 15, a partir de les 11 de la nit. Seguretat Social, doncs som-hi. Quiero tener tu presencia, és la cançó amb la que us diem fins demà. Que vagi bé, bon dia.

0: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la edició informativa del migdia, on us destaquem la manifestació de la Marea Pensionista per la Sanitat Pública a Sant Boi, l'aniversari pregó a la Festa Major de la Coral Renaixença o les victòries claus de Copa i Sant Boià per mantenir la categoria. Avui és dimarts, 12 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat, titular a titular. Continuen les vagues d'ALS i les docents a Catalunya en reclam d'unes millors condicions per exercir els centres. Aquest dimecres 13 es realitza la primera de les dues que afecten la comarca del Baix Llobregat. Ho analitza un membre de l'Assemblea pels docents de Sant Boi, Guillem Sort.
2: Bé, aviam, l'Assemblea Educativa, som representants de membres de la comunitat educativa, de 03, escoles, instituts, educació al llarg de la vida, personal PAE i PAS, i famílies també, volem incloure-les, de tots els centres de Sant Boi i de Santa Coloma. Comptem amb membres que estan preocupats per la situació actual del sector educatiu i naixem amb la voluntat de generar una xarxa arreu del territori per donar resposta a una situació insostenible. En principi participaran tots els centres de Sant Boi en aquestes manifestacions. Tenim membres de diversos instituts i escoles a l'Assemblea i ens anem informant de les mobilitzacions i actuacions reivindicatives que cada centre vol proposar. Sembla ser que hi ha sectors públics on hi ha més facilitat per córrer i aportar a les demandes del sector i per exemple, ara, amb educació no passa el mateix.
1: En total, cada centre es podria veure afectat per 5 jornades de vaga fins a final de curs, les que afecten Sant Boi dimecres 13 i divendres 29 de maig. La Marea Pensionista de Sant Boi convoca una manifestació en defensa de la sanitat pública al municipi, contra la sanitat privada i les llistes d'espera. Es produirà el dimecres 13 de maig a 2:15 del matí, a càrrec de diverses marees pensionistes del Baix Llobregat i amb el suport de la Federació Veïnal de Sant Boi. La manifestació sortirà de la plaça de l'Ajuntament i marxarà fins al cap de Montclar, un dels centres amb més càrrega de servei al municipi. Tot plegat a unes jornades on fa només uns dies la Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri de Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros. Sant Boi renaturalitza un tram del camí del riu per evitar l'acumulació d'aigua i fangs en cas de pluja intensa. L'actuació, que s'ha finançat amb fons europeus Next Generation, es situa entre la passera del riu i el punt on la carretera C-245 creua per dalt del camí fluvial. Com que aquest tram estava pavimentat amb formigó, acumulava aigua i fang relliscós, de manera que quedava impracticable. Per solucionar-ho, s'ha renaturalitzat el camí, retirant el formigó i creant unes cunetes drenants que condueixen l'aigua cap al riu. També s'ha millorat el frem del camí, fent lo més permeable per evitar tolls i acumulacions d'aigua. A més, s'han incorporat plantes autòctones i espais de descans integrats en el paisatge, com ara bancs fets amb materials naturals. A l'agenda aquesta setmana queda marcada per l'inici de la Festa Major d'enguany, amb un pregó a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra enguany el seu 50 aniversari. Escoltem la Montserrat Aguilera, presidenta de l'entitat a la República Santboiana.
3: Sí, és un orgull per la Coral Renaixença poder fer el pregó aquest any. La coral sempre ha sigut la coral del poble, perquè la Coral Renaixença, bueno, en principi fa 50 anys que estem aquí cantant. Bueno, ens hem sentit molt al·legats de poder fer el pregó de Festa Major. Hem fet una crida a tots els excantaires i la veritat és que han respost moltíssim, vull dir, perquè ara últimament hauríem ser una cinquantena. N'hi ha la meitat quasi bé que són tots excantaires.
1: Ho recordem que la Festa Major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdiria Leu. Gairebé totes les jornades a la Rambla de Rafael Casanova, en Pi Margall o al carrer de la Cerdanya. Podeu consultar tots els horaris a santboi.cat.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Ara posem-lo a l'actualitat esportiva.
4: Final, final, final! Guanya la Ciutat Cooperativa. Era el duel clau de la jornada. Havia de guanyar el Dani Jarque per tornar a lluitar per la permanència. Guanya la Cope. 4-1 al Manlleu. Sí, sí, 4-1. I ara sí, es jugarà tot a la Pobla de Mafumet, Albert. Partit clau i hem d'anar a Tarragona.
5: Hem d'anar a Tarragona, Eloi!
1: El club de futbol Ciutat Cooperativa guanya per 4-1 l'últim partit de la temporada al municipal de Nijarque, on ha sumat la quarta victòria consecutiva a casa en un duel vital per la permanència davant el Manlleu. Aquesta victòria ha deixat la Copa amb 36 punts, dos per sobre la zona de descens i depenent de si mateix de cara a l'última jornada de la Lliga Elite. Allà s'anirà a Tarragona per visitar el camp de la Pobla de Mafumet, que després d'imposar-se al camp del Martinenc té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a tercera ref a l'últim partit.
5: Después de la derrota, como bien dice, la semana pasada y bueno, ajustándose más lo que quedaba ya de campeonato, sabíamos que hoy no podíamos fallar. Aún así se nos ha puesto el partido en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción, creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Sacó tres puntos clave, sabiendo que bueno, que nos queda un partido y esto es una auténtica locura. Pero bueno, hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. Y nada, felicitar al grupo y felicitar a los chavales y a prepararnos para la semana que viene.
1: Escoltàvem Javi Calvo, l'entrenador de l'equip. Aquesta final per la salvació per la Copa que haurà de guanyar. Ho confia que Manlleu i Horta no ho facin. Es podrà viure la sintonia de Sant Boi en joc i l'emissora municipal de la ciutat. En futbol també, el Futbol Club Sant Boià goleja el Cubelles, el Joan Baptista Milà, i depèn de si mateix per la permanència. Un partit sense Alberto Triguero a la banqueta per una expulsió la darrera jornada on el Baptista Milà ha acollit també l'últim partit de la temporada a casa. Amb gols de Vicenç Oromí al 48 i després d'un doblet d'Héctor Miranda al 81 i 84, el Sant Boià respirava lleugerat en una jornada de comunió amb la grada, que treu l'equip de la zona de descens, depenent de si mateix de l'Atlètic Vilafranca l'última jornada. La proposició ofensiva del Sant Boià era clara des de l'11 inicial. Eric García començava el partit amb Nil Linares enganxant per mig. L'escoltem valorant el partit.
6: Sí, sabíem de la importància d'aquest partit. Ahir va perdre Terlenca i era un moment important per sortir al descens i dependre de nosaltres mateixos i molta confiança en nosaltres, en l'equip, en l'estaf, en tot l'equip, en l'afició que ha vingut avui, que els donem les gràcies per vindre i anirem a per totes i aconseguir la permanència.
1: Ara el Sant Boià marca la permanència amb 32 punts a 12a posició, enviant la Terlenca barcelonista a la zona de descens. Ara posem-lo a l'estat de les temperatures. Perquè a Sant Boi el meteo cat apunta un temps força tranquil, amb intervals de núvols durant bona part de la jornada, però sense pluja. Les temperatures es mouran entre els 15 i els 21 graus en un ambient suau al migdia i una mica més fresca al vespre. El vent bufarà fluix a moderat, sobretot durant les hores centrals del dia. A les hores següents es mantindrà l'ambient variable amb força presència de núvols i temperatures semblants, al voltant dels 20 o els 21 graus. A la tarda i especialment cap al vespre de dimarts no es descarten alguns plugims o ruixats febles. El vent es farà notar una mica més durant la tarda. Amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 12 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4, amb el Partitura de Tarda. Gràcies per seguir l'altre costat i ens escoltem avui mateix, a partir de les 8. Bona tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.
1: Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil, m'has tornat a veure com em ve.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'un...

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui us proposo un programa intens, dos treballs de Dmitri Xostakóvitx, que, tot i compartir compositor i tonalitat, no podrien ser més diferents entre ells. La Sinfonia número 5 i la Sinfonia número 12. Dues obres separades per 24 anys i per unes circumstàncies vitals i polítiques radicalment canviades. La cinquena la va escriure amb la vida a la cort de Fluixa, just després que Stalin el condemnés públicament. La dotzena la va compondre quan ja havia après a la força a conviure amb el poder. Les dues parlen de por i de control, però d'una manera molt diferent. Però per entendre bé tot això, primer val la pena saber qui era aquest home. Comencem per aquí. Mireu, Dmitri Xostakóvitx va néixer a Sant Petersburg el 1906, just quan l'imperi rus començava a fer-se miques. Era fill del seu temps d'una manera ben literal. Va créixer entre revolucions, guerres i canvis de règim, i tota aquesta pressió va acabar filtrant-se d'una manera o altra a la seva música. Físicament fràgil, d'una timidesa que la gent que el coneixia recordava com a quasi dolorosa, va trobar en la sinfonia el seu espai natural, un espai on podia dir coses que no eren possibles de dir d'altra manera, amb una capa d'ironia i de doble sentit que els que li escoltaven aprenien a llegir entre línies. El 1936 va arribar el cop. La seva òpera, Lady Macbeth, del districte de Menzik, va ser atacada en un editorial del diari Pravda, titulat Caos en lloc de música. I aquell article no era una crítica literària, era una sentència. A la Unió Soviètica, una condemna pública d'aquell calibre podia significar desaparèixer. Xostakóvitx ho sabia. Va dormir durant mesos amb la maleta feta al costat del llit, esperant que truquessin a la porta. A partir d'aquí, la seva trajectòria és la d'un home que aprèn a moure's en un camp de mines. Va sobreviure a les purgues estalinistes, va veure desaparèixer gent propera i el 1960, sota una pressió que ell mateix va descriure com insuportable, va ingressar al Partit Comunista. Una decisió que el va marcar per sempre. La seva obra és, en certa manera, el diari personal que no va poder escriure. Un testimoni del segle XX amb timbals, cordes i silencis estratègicament col·locats. I precisament en el pitjor moment d'aquest recorregut vital és on neix la primera obra que escoltarem avui. La Sinfonia número 5 és de 1937, un any just un any després de la condemna pública, i és una obra que d'alguna manera li va salvar la vida. Oficialment, Xostakóvitx la va presentar com la resposta creativa d'un artista soviètic a una crítica justa. Una frase que sona autocrítica, però que, si la regiu, en calma, conté una ironia que talla com un gabinet. La sinfonia té quatre moviments que funcionen com un arc emocional molt ben construït. El primer és un moderato, el segon és un allegretto i el tercer un largo, i el quart un allegro non troppo. El final és triomfal, o almenys ho sembla, però escolteu la rigidesa del ritme, la repetició obsessiva. Xostakóvitx va dir en privat que aquell final era la celebració obligada, la felicitat imposada a cops de puny, un triomf que no va voler dir triomf. Avui els crítics encara no s'han posat d'acord sobre com interpretar-lo. L'estrena va tenir el joc el 21 de novembre de 1937 a Leningrad amb l'Eugeni Mavrinsky al podi. Va obtenir mitja hora d'aplaudiments. Xostakóvitx havia sobreviscut. La versió que escoltarem, us proposo la gravació de Maris Johnson amb la Filarmònica d'Oslo de 1992 per Warner Classics. Johnson, fill d'un director que també va viure sota el règim soviètic, coneix bé el que ha amagat sota les notes. El largo és d'una intimitat que costa d'escriure i al final no sona festa, sinó desfilada amb els ulls humits. I tot i així, passem a la música. Escoltem aquesta cinquena sinfonia de Dmitri Xostakóvitx.

Acabem d'escoltar la cinquena sinfonia de Dmitri Xostakóvitx, una obra escrita amb la por al cos, que ho conté tot, la tensió, la ironia, el dolor i aquell final que cadascú llegeix com pot. Xostakóvitx va sobreviure aquell moment, va continuar treballant durant 3 dècades més, movent-se en l'equilibri precari entre el que volia dir i el que li era permès de dir. I 24 anys després d'aquesta sinfonia, el 1961, va escriure la dotzena, una obra completament diferent en to i intenció, almenys en aparença. La sinfonia número 12 és una obra programàtica que narra la Revolució d'Octubre en 4 moviments, encadenats sense pausa, títols explícits, música descriptiva, homenatge a Lenin, tot molt oficial. I aquí és on entra el debat, perquè amb Xostakóvitx mai no se sap de cert si el que escrius és el que vol dir. El primer moviment és el revolucionari de Petrograd, una ciutat en moviment, ritmes marcials, urgència, fragments de cançons revolucionàries que apareixen i desapareixen, la màquina de la història posant-se en marxa. El segon es diu Razlip, Lenin amagat al nord de Petrograd a l'espera. La música es torna íntima, ombrívola. Xostakóvitx cita la seva pròpia marxa fúnebre, un gest estrany per a un moviment que hauria de ser d'esperança. Tercer és l'aurora, el tret del creuer que dona la senyal per a l'assalt al Palau d'Hivern. Timbals com detonacions, un scherzo violent i salvatge. El quart és l'alba de la humanitat, un final triomfal grandiós. La revolució ha guanyat, però si heu escoltat bé els 3 moviments anteriors, potser el triomf us sona una mica mecànic, una mica massa fort, igual que el final de la cinquena. Estrenada el 1961 per Mavrinsky, també, va tenir una rebuda molt favorable a la Unió Soviètica. A Occident, freda. Alguns hi veiem propaganda pura, d'altres una sàtira dissimulada. El misteri continua obert. La versió que escoltarem és, per aquesta dotzena, us proposo la gravació de la BBC Philharmonic Orchestra, dirigida per John Storgards, de 2023 per a Chandos. Un enregistrament recent, amb una claredat i una gamma dinàmica excepcionals. Storgards no es queda en la lectura oficial, busca la fissura. Les fustes tenen una delicadesa que contrasta amb l'explosió dels metalls i la coda final sembla dir alguna cosa que va massa enllà del triomf. Bé, ara us deixo amb la música. Sentim aquesta 12a sinfonia de Dmitri Xostakóvitx.

Acaben de fer el recorregut complet. Petrograd, Rajliv i l'Aurora, l'alba d'un nou món, o d'un món que deia ser nou. La dotzena planteja preguntes que Shostakovich no responia en públic. Qui paga el preu d'una revolució? Quins individus desapareixen quan la història passa per sobre d'ells? I quan un compositor celebra alguna cosa que potser no celebra, com sona la mentida musical? Bé, avui a partitura de tarda hem escoltat dues cares d'un mateix compositor, la por oberta de la cinquena i l'ambigüetat calculada de la dotzena, dues obres que expliquen un segle, dues maneres de dir la veritat quan dir la veritat no és possible. Gràcies per acompanyar-nos. Fins al proper programa. Sigueu feliços.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, endavant.
2: Destaquem els més de 9 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona per un camió bolcat que deixa un sol carril obert, també aturats a la C35 a Sant Celoni i Hostalric, també en sentit nord, la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en sentit sud i la ronda a dalt entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs.
1: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a finals de curs. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. Una explosió d'una bombona de gas butà ha causat dos ferits greus, un d'ells menor i nou més de lleus en un edifici dels pisos al barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. Kira Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Aquest vespre s'estrena el Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la palma d'honor a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules copten a la Palma d'Or i dues que es parla català.
0: Esports.
3: Pendents que comenci aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, el president del Madrid, que ha convocat per ara a les 6 de la tarda, en la qual no s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet, amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa a partir de les 8.
1: Els ruixats i les tempestes continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran en les comarques de Girona. A partir de la nit, les pluges es dissiparan. Demà, temps més tranquil amb sol i boires al matí i ruixats a les comarques de Girona a la tarda.
0: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I començo, com sempre, saludant l'Albert Vilar. Què tal, com estàs?
1: Primer et diré que et pugi el micro i segon diré que m'has robat el guió.
0: Bueno.
1: No, és que t'ha de tocar ja pujar-te el micro.
0: Ara, per una bona
1: ara
0: raó.
1: T'escolto bé, digue'm.
0: Si no li dones quan toca a imprimir, jo no és
1: donat.
0: Culpa meva.
1: Ets manipulen.
0: Jo el que he fet és agafar, córrer, anar a la impressora, córrer cap aquí, arribar just quan estava sonant la sintonia i saludar quan toca. No, crítiques no, les justetes.
1: No els interessa als oients les nostres peripècies.
0: Crítiques les justetes innecessàries. Escolta, avui estem a Mordor. Avui...
1: Sí. A Londres.
0: Els núvols envolten la nostra estimada ciutat de Sant Boi i avui ens hem llevat amb un temps que dic, venga, màniga curta, pantaló curt i a gaudir de l'estiu, no? Bueno, doncs es veu que la cosa no acaba de ser així. Per circumstàncies, just abans d'entrar al directe, he hagut de marxar a fer una petita volta.
1: Pel que sigui, molt petita, ara ho explicarem.
0: Molt petita. Mira, no m'he mullat de miracle, però es notava ja que avui hi hauria pluges intenses.
1: I ara estan començant, sí. Però meteoròlegs no som, de moment.
0: Dóna'ns temps. Avui en un programa en el que no parlarem de la pluja, a no ser que ens obligui a fer-ho, perquè caigui aquí un xafac espectacular, posarem la mirada, sobretot, en tota la situació que hi ha al voltant de la vaga dels professors. Recordem que s'havien anunciat 3 dates de vaga general. Avui és la primera. Demà serà vaga al Baix Llobregat. Per tant, afectarà també Sant Boi, però no serà una vaga general com si ha estat la d'avui. Amb un tema que s'ha d'analitzar perquè també afecta Sant Boi, també afecta a l'àmbit local. En parlarem amb un dels professors que també està impulsant aquesta lluita sindical des de la nostra ciutat. Avui que també, aquí al costat de la ràdio, es farà un concert en el que es volen recuperar arrels, sobretot de músiques de fa uns anys, diguéssim,
1: però
0: que segueixen molt vigents. Ho escoltarem d'aquí molt poc. De fet, si parem una mica l'orella a la ràdio, segurament també ens arribarà en un programa en el que torna Guerrilla Feminista i, a més, a partir de la segona hora, avui parlarem amb un santboià que ha tret una nova cançó. El santboià el coneixeu bé i la seva nova cançó esperem que també. Us la presentarem a la segona hora i ja us avanço que ell, que és Víctor Partido, portarà la guitarra i la interpretarà en directe.
1: Alguna cosa de música sap, Víctor Partido.
0: Per tant, moltes ganes de que arribi en aquest estudi de Mia Grima i poder conversar amb ell sobre aquesta nova cançó. Avui en un dia en el que més també posem l'esport, posem el focus, millor dit, en l'esport de la nostra ciutat. Albert, moltes coses analitza. Eh?
1: L'esport en el focus, John. El Ciutat Cooper Diva i el Futbol Club Sant Boià ha guanyat l'últim partit a casa de la temporada i s'ho juguen tot a l'última jornada de Lliga Elite i Primera Catalana, respectivament, on hauran de guanyar o esperar que els seus rivals no ho facin per aconseguir la permanència i la salvació en aquest últim partit de la temporada. Qui ja ho ha fet és el Mariano Bolet i que està somiant per una cosa més bonica com és l'ascens, és el Bàsquet Sant Boi, que s'ho jugarà tot a Tarragona, on si guanya i el Tortosa, que és el seu rival, no ho fa, aconseguirà l'ascens a Copa Catalunya.
0: Jo sóc el Llon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
2: A Ràdio Sant Boi, gent de carrer.
0: Però abans de res, Albert, les efemèrides avui que expliquem.

0: Un 12 de maig de 1912 a Espanya, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografia en color que va aparèixer a la premsa espanyola. Sembla una broma que la revista es digués Blanco y Negro i publiqués la primera foto a color. I la cançó ja us podeu imaginar perquè l'he posat. I fa 61 anys passa això. Un 12 de maig de 1965, a la Lluna s'estavella sense control la sonda espacial soviètica Luna 5, no tripulada, que estava destinada a aterrar a la Lluna, però els seus retropropulsors van fallar. O sigui que ara mateix hi ha una bandera i també una sonda espacial perdudes per allà dalt. També un 12 de maig de 1990, a França, Jean Calment, es converteix en la persona més anciana del món amb 115 anys i quasi 4 mesos de vida. Els anys següents farà augmentar l'esperança de vida humana màxima aprovada amb més de 7 anys, ja que va morir el 1997, escolta això, John, quan tenia 122 anys i 164 dies.
1: 100 què?
0: 22 anys i 164 dies, sent fins a dia d'avui, la persona més longeva de la història.
1: Quina bogeria.
0: Calment va saltar a l'esfera pública a l'edat dels 113 anys, durant la commemoració del centenari de la visita de Vincent Van Gogh a Arles, a França, quan va assegurar haver conegut el pintor en la seva infantesa. La cosa és que té sentit, quan va morir Vincent Van Gogh, ella tenia ja 15 anys. Van Gogh va morir el 1890.
1: És una barbaritat.
0: I fa 9 anys ja per acabar, debuta aquest cantant i ho fa en solitari.

0: Un 12 de maig de 2017, el cantant britànic Harry Styles treu el seu primer àlbum homònim, el primer en solitari, després de la separació de la banda One Direction. El primer senzill va ser aquest Sign of the Times, que va ser la confirmació de que la banda no continuaria. La cançó supera els 2.000 milions de reproduccions, només superada per Asiduas.
1: I Albert, avui a qui felicitem? Ah, sí? Qui fa anys?
0: El 12 de maig de 1956 és, segons la sèrie, la data de naixement de Homer Simpson, protagonista de la sèrie animada Los Simpson. Quan va començar la sèrie, que ho va fer l'abril del 87, tenia 30 anys. Si seguís viu, si existís, avui tindria 70.
1: Homer 70 Simpson. Anys, home, imagina't.
0: El Bart, que és el seu fill, per exemple, tindria 45.
1: 45 anys?
0: 45 anys tindria Bart. Ostres, que va néixer el 81, segons la sèrie.
1: Sí, que ha passat el temps.
0: Ha passat molt temps i segueixen emitint-se. I fa 54 anys, aquesta actriu. El 12 de maig de 1972 va néixer a Norfolk l'actriu estadounidenca Rhea Seehorn, coprotagonista de la sèrie Better Call Saul, on fa de l'advocada Kim Wexler. És una sèrie que us recomano molt.
1: Quina sèrie més bona.
0: I fa 45 anys l'actriu que dona vida a aquest cantant.

0: Un 12 de maig de 1981 va néixer a Califòrnia l'actor estadounidenc d'ascendència egípcia Rami Malek, guanyador d'un premi Oscar per al seu paper de Freddie Mercury a la pel·lícula biogràfica Bohemian Rhapsody, la biopic més taquilla de la història, encara superant la que està de moda ara, que és la de Michael Jackson. I finalment, fa 38 anys, Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid, i un jugador que em queia molt bé, i ara que està retirat, puc dir lliurement, perquè em queia molt bé, m'agradaria que hagués jugat al Barça.
1: A mi no em queia molt bé, perquè em feia una poca vegada que agafava la pilota, que era com... no sé, vull dir, dels jugadors que em feia més terror amb Cristiano Ronaldo, vull dir, ho recordo perfectament.
0: Sí, però Marcelo era com el tio, dic, hòstia, què bo que és aquest tio. I a més, em queia molt bé Cristiano, bueno, era un bon villà.
1: Per cert, parlant ara de Marcelo, parlant del Real Madrid, ha anunciat Florentino Pérez una roda de premsa que, de fet, està a punt de començar, encara no ha sortit Florentino, i veurem què és el que acaba dient. Ho actualitzarem després a l'informatiu, perquè la situació al Madrid, no cal dir, doncs, que és... no pot ser més tensa.
0: Sí,
1: no pot ser més tensa. I Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 28 anys va sortir aquest àlbum.

Un 12 de maig de 1998, el cantant estadounidenc Lenny Kravitz traia el seu cinquè àlbum d'estudi titulat Five, un dels seus senzills promocionals va ser aquest Fly Away, un dels seus cançons més famoses. Potser el títol de l'àlbum no és el més creatiu, sent el cinquè àlbum i dient-se Five, però això és un tabacle. Escoltem Fly Away de l'àlbum Five de Lenny Kravitz, que avui fa 28 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Internacional de...
1: Dia Internacional de la Infermera i de les Dones Matemàtiques, en commemoració el dia del naixement de la britànica Florence Nightingale, considerada mare de la infermeria moderna, una feina que, malauradament, encara s'ha de reivindicar.
0: Doncs sí, avui que és dia 12 de maig i els temes del dia han estat aquests.

0: I avui us expliquem que milers de docents s'han mobilitzat arreu de Catalunya en la primera jornada de vaga educativa convocada pels principals sindicats de l'ensenyament. Les protestes han culminat en una manifestació multitudinària a Barcelona per reclamar millores salarials, reducció de ràtios, menys burocràcia i més recursos per l'escola inclusiva.
1: Els sindicats denuncien que l'acord salarial signat pel govern en Comissions Obreres i UGT és insuficient, exigeixen una nova negociació. USTEC reclama una pujada de sou d'entre 400 i 500 euros mensuals.
0: I de fet, com ja és habitual en aquesta mena de protestes, hi ha hagut també una guerra de xifres, perquè Educació xifra el seguiment de la vaga amb un 32%, mentre que els convocants s'eleven fins al 70%. En aquest sentit, la Conselleria d'Educació, mentrestant, defensava l'acord arribat amb els sindicats minoritaris, hem de recordar, en Educació, UGT i Comissions Obreres. Així ho defensava Esther Niubó al programa El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Des de, doncs, de molts anys en què l'educació segurament no s'ha situat entre les prioritats de diferents governs, aquest govern l'ha tornat a posar entre una de les seves importants prioritats i fruit d'això, doncs, és un acord per valor de 2.000 milions d'euros, doncs, que en els últims mesos hem pogut arribar amb dos sindicats, amb UGT i amb Comissions Obreres, i que a més comença a posar les bases del que ha de ser un enfortiment del sistema educatiu. I això passa per una banda, doncs, per aquesta millora retributiva que estan demanant, i per tant aquí s'ha fet aquest esforç d'aquest increment del complement salarial específic del 30%, que això voldrà dir que d'aquí 4 anys cobraran 3.000 euros més, doncs, a l'any, i sobretot, doncs, altres mesures estructurals, no?, com aquesta reducció de ràtio.
0: I de fet, el que també diu el govern, Albert, és que manté la mà estesa al diàleg.
1: I ho fa convocant una reunió aquest dijous per abordar aquesta qüestió. Mentrestant, el sindicat ja preparant noves jornades de vaga.
0: No cal dir que també tota aquesta situació al voltant de l'ensenyament arriba aquí a Sant Boi. De fet, ho repassarem tot seguit. Però abans, més notícies. Avui l'Organització Mundial de la Salut manté que el risc d'un brot més gran d'antivirus continua sent baix, tot i advertir que encara es poden detectar nous casos a les pròximes setmanes. De fet, segons la mateixa institució, ja s'han confirmat 10 contagis vinculats al creuer Ondius, incloses també 3 víctimes mortals.
1: El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha defensat juntament amb el president espanyol Pedro Sánchez l'operació de vacació del passatge a Tenerife. Sánchez ha apel·lat a la humanitat i també a la solidaritat, mentre que Tedros ha remarcat que mantenir els passatgers confinats al vaixell hauria estat inhumà i cruel.
0: I avui aquests núvols que us comentàvem al voltant de Sant Boi no són casualitat. De fet, avui Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a gran part de Catalunya entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment a les zones del litoral, prelitoral, Catalunya central i el Pirineu Oriental.
1: Les comarques amb més risc són el Vallès Occidental i Oriental, el Bages, l'Anoia, la nostra, el Baix Llobregat i el Moianès. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra i fortes ratxades de vent. Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments i evitar l'activitat a l'aire lliure a prop de rieres i torrents. També s'ha alertat que les precipitacions poden provocar afectacions al servei ferroviari de Renfe durant la tarda.
0: I pel que fa a l'actualitat local, us podem explicar com vam avançar ja la setmana passada que tenim el 5è CAP de la ciutat més a prop. La Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri de Marianao a l'empresa Copsisa per un import de 8,2 milions d'euros. El nou centre s'ubicarà al carrer Antoni Gaudí i tindrà més de 3.400 metres quadrats repartits en 4 plantes. Així ho explicava la regidora de Salut, Salut González.
3: Aquest CAP, l'important que té, a més de que tenim un nou centre d'atenció primària, d'atenció familiar i comunitària, per descongestionar el CAP de Montclar. El CAP de Montclar és el CAP que tenim més antic de la nostra ciutat. És un CAP molt complex, amb una estructura arquitectònica molt complexa i molt atapeïda. Cobreix una població a la nostra ciutat molt alta i llavors era necessari i imprescindible fer aquest desenvolupament per lo que és l'atenció de familiar i comunitària.
0: De moment d'això, Albert, què en sabem?
1: Doncs que el nou centre neix amb l'objectiu principal d'alleugerir la pressió assistencial del Camp Montclar, que és un dels més saturats de Catalunya, segons la mateixa regidora. Una de les principals novetats del futur equipament serà la incorporació de serveis de salut mental, infantil i juvenil. El nou edifici inclourà una planta destinada a atenció ambulatòria especialitzada i també un hospital de dia per a infants i per a joves. Si es compleixen els terminis previstos, el nou CAP podria entrar en funcionament durant l'any 2027.
0: I avui també expliquem que l'Ajuntament aposta per garantir la continuïtat dels cinemes Can Castellet. I de fet ho vol fer amb una nova concessió i també una aportació municipal de fins a 71.000 euros per cobrir possibles pèrdues del servei durant el primer any.
1: El consistori defensa que una ciutat com Sant Boi ha de mantenir l'oferta cinematogràfica i cultural per evitar que els veïns hagin de desplaçar-se a Barcelona. Els estudis municipals apunten que els cinemes continuen sent deficitaris malgrat la recuperació parcial d'espectadors després de la pandèmia. Per això l'Ajuntament preveu preveu destinar fins a 278.000 euros entre el 2026 i el 2029 per assegurar la viabilitat del projecte.
0: I també expliquem que s'ha completat la renaturalització d'un tram de 700 metres del camí fluvial del riu Llobregat, això per millorar el drenatge i reduir el risc d'inundacions, sobretot durant episodis de pluja intensa com el que podria haver-hi avui.
1: L'actuació s'ha fet en una zona on sovint s'acumulen aigua i fang, fet que dificultava el pas de vianants i ciclistes. Les obres han substituït el formigó per un paviment més permeable. També s'hi han instal·lat cunetes drenants i vegetació autòctona per facilitar la infiltració de l'aigua i integrar millor el camí amb l'entorn natural. El projecte forma part d'un programa finançat amb fons europeus Next Generation per impulsar la transformació sostenible del Delta del Llobregat.
0: I com us explicàvem, la vaga de professors també ha arribat aquí a Sant Boi. De fet, en parlarem amb el Quim Lucha, que és un dels professors que també avui s'ha sumat a aquesta vaga unitària. Què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda. Molt content de tornar a estar aquí amb vosaltres.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Avui deies que era un dia esgotador, no?
4: Avui ha sigut un dia esgotador, però també ens ha omplert d'orgull un cop més. Des de primera hora, òbviament, s'han succeint els diversos talls i accions pròpies d'una

0: Les escoles bressol, que són les úniques en les que per competència municipal, diguéssim, l'Ajuntament té accés a les dades, el que ens expliquen és que hi ha hagut un seguiment al voltant del 23-25%, diguéssim.
1: Exacte. Les escoles bressol també recordem que la convocatòria de vaga la tenien la setmana passada i que tornen a tenir d'aquí ben poc noves convocatòries del 0 a 3. És a dir, avui era una convocatòria unitària, però les escoles bressol tenen les seves pròpies reivindicacions altres dies. Per tant, també pot acabar sent una mica trampós una mica les dades en aquest sentit.
0: Perquè venia com d'abans, no?
1: Exacte, i perquè ja tenen reivindicacions pròpies, molt vinculades també doncs, això, a les competències de cada un dels ajuntaments als que pertanyen.
0: De fet, el que ha passat des de fa unes setmanes, i se n'ha parlat molt també durant tot aquest procés que hi ha hagut al voltant de les reivindicacions que heu anat impulsant, és aquest acord que s'havia pres, que s'havia fet des d'Educació amb sindicats, que en aquest cas són minoritaris, com és UGT i Comissions Obreres. Aquest acord, què és el que no té, què és el que falta perquè segueixin a venir aquestes vagues durant aquests dies?
1: L'acord de Comissions UGT és la escenificació del que és un pacte de la vergonya. Com tu deies, són sindicats minoritaris, però no només això, sinó que són sindicats servils al poder i al govern del PSC. En el moment que el PSC necessitava una pau social i acabar amb les vagues de professors, va tirar de la corretja i al final de la corretja va trobar Comissions UGT per fer un pacte de mínims que no actualitza ni a nivell salarial l'IPC, ni posa una solució real al problema que tenim als centres educatius amb les ràtios i amb la falta de recursos. Ara mateix nosaltres estem plantejant un seguit de vagues per intentar que el govern s'assegui i comencem a plantejar solucions reals als problemes que tenim als centres educatius.
0: Clar, en aquest sentit el govern sí que ha dit que s'asseurà, però ha dit que ho farà dijous.
1: És un primer pas, però sincerament no dona molta confiança. Jo crec que el govern del PSC ha de tenir clar que aquestes pluges d'avui sembla que comencen a acompanyar, seran una broma comparat amb el que li pot caure durant aquest mes al govern del PSC si no s'asseu a negociar amb els treballadors de l'educació. El govern del PSC tindrà un problema molt gran si no seu a negociar, perquè, repetim, hi ha 17 jornades de vagues convocades i això pot ser un problema per la governabilitat de Catalunya, òbviament.
0: És a dir, que fins que no s'arribi als objectius que vosaltres us esteu marcant ara mateix, aquestes vagues no es pararan.
1: Òbviament, però no és que no es parin per capritxo dels treballadors de l'educació, sinó perquè quan parlem de condicions per l'educació estem parlant de condicions pel conjunt de l'alumnat. Al final, a Sant Boi tenim unes ràtios molt altes que no ens permeten dedicar el temps suficient a educar els alumnes de Sant Boi, per posar el cas aquí a nivell municipal. Llavors, repeteixo, no és un capritxo d'alguns professors que ens ve de gust perdre diners cada dia que fem vaga, sinó que el que volem són unes condicions dignes per poder treballar en condicions.
0: Per exemple, ara parlaves de les ràtios. Quina seria la ràtio que s'hauria de tenir a una escola o un institut per poder treballar en condicions?
1: Nosaltres, ara mateix, a un institut, a l'Institut de Sant Boi, tenim classes que hi ha 32 alumnes, quan no es podria superar el 30.
0: Per professor?
1: Per cada un dels grups.
0: Clar, per cada un dels grups, sí, per professor. Sí,
1: exacte,
0: sí.
1: Un professor en una aula, 33 alumnes en aquella aula. En aquests 33 alumnes estem parlant que hi pot haver necessitats educatives especials, gent que acaba d'arribar al país i per tant no domina el català i castellà, i una persona ha de donar classe amb 33 alumnes, amb la diversitat que això implica. La baixada de ràtios ha d'anar acompanyada d'un augment de recursos. És a dir, si estem tancant centres d'educació especial perquè els alumnes vagin als instituts i escoles, això ha de venir traduït en un augment de recursos a instituts i escoles per poder atendre aquesta diversitat. El que no podem fer és, de cara a la galeria, dir que som inclusius, tanquem centres d'educació especial i tots aquests nens van a instituts i escoles sense els recursos per poder atendre'ls.
0: Clar, perquè per això, per poder absorbir tota aquesta complexitat, clar, es necessita, suposo, professors, professores, educació socials que estiguin especialitzats en això, no? Com funciona?
1: Exacte. De fet, és bastant interessant el que planteges de, no, persones que tinguin la formació per atendre la particularitat de les necessitats d'aquests alumnes. Al final fa falta gent formada, sobretot, no, doncs, en qüestions d'educació. Si hi ha un augment de l'alumnat de necessitats, haurà d'haver un augment també de les persones amb formació en educació inclusiva. Però també el que aquí cal mencionar és que després del pacte amb Comissions UGT, el govern del PSC no està augmentant les plantilles de professors especialitzats en educació inclusiva, sinó que el que ens ha plantejat és un pla pilot de Mossos d'Esquadra dins dels instituts de Catalunya.
0: Clar, veient una mica la situació, és que sembla com una provocació, això.
1: Exacte, exacte.
0: Sembla una provocació, almenys des de fora sembla una

0: provocació.
1: Per això tu ens comentaves, no? El dijous sembla que no faran una primera reunió per començar a negociar. El dijous segurament fan una reunió, però el que nosaltres no volem és que ens prenguin el pèl i que intentin aturar les mobilitzacions que tenim convocades, perquè mentrestant, com tu dius, fins a dia d'avui hem viscut una provocació rere una altra. Ahir l'Illa deia que estava parlant de la resiliència dels professors, no? Davant de les condicions que hem d'afrontar, però ell mateix no està disposat a canviar aquestes condicions. I repeteixo, la proposta d'incloure Mossos d'Esquadra dins de, no? Mossos d'Esquadra de paisà dins d'instituts i escoles no sembla que vagi orientat a garantir la inclusió de l'alumnat dels centres educatius.
2: Clar, però ara deies, per exemple, a Sant Boi, podria haver-hi doncs, al voltant de 30, una mica més fins i tot, per professor, i això és una cosa que no hauria de ser així, que haurien de ser molt menys. Aquest pacte que s'ha arribat amb Comissions i UGT no ho ataca ja, això, diguéssim?
1: Aquest pacte el que fa és una promesa, un brindis al sol de cara al 2029, en quant a les ràtios. I llavors nosaltres el que volem són canvis reals de cara al curs vinent. No podem esperar el 2029. Estem condemnant l'alumnat que està ara mateix a les escoles i instituts a tenir unes condicions, perdoneu, però de merda. Per què li hem de dir que el 2029 serà millor? Aquesta gent haurà acabat la secundària, aquesta gent ja haurà passat aquests anys. No ens val un pacte de cara al 2029 quan podem aplicar millores reals de cara al curs vinent.
2: Clar, aquí el que es diu també des de la conselleria és que sense pressupostos doncs tampoc es pot estirar massa el xiclet, diguéssim.
1: Al final, ja es dic, nosaltres el joc de d'on està la pelotita estem molt acostumats a veure'l. Com tu deies, no? Les llars d'infants depenen del govern municipal, nosaltres com a Departament d'Educació depenem del govern autonòmic, però és que al final el nostre govern municipal, el nostre govern autonòmic té el mateix petit polític i seria tan fàcil com posar-nos d'acord per augmentar recursos, repeteixo. Al final hi ha la possibilitat de fer-ho i si volen ho poden fer.
2: Això va per una banda, el tema de l'educació especial que comentaves, no? Que també està al centre de les vostres reivindicacions, el fet de les ràtios, i per una altra banda també està el sou, que és una part important de les reivindicacions. Per exemple, s'ha publicat al diari ara una entrevista amb una de les representants de l'USTEC que posava al voltant de 400-500 euros més al mes, com un punt de partida a l'hora de negociar. De fet, deia que anteriorment s'havia posat al voltant de 700-800 i que ja s'havia rebaixat per intentar com establir un pont i començar a negociar. En aquest sentit, des del sindicat que també representes, en aquestes xifres us hi sentiríeu còmodes?
1: Al final, la lluita pel salari és una lluita que sempre s'ha d'encarar. Nosaltres, des de la CNT, òbviament, sabem que la lluita pel salari és algo elemental, és important, i més quan no s'ha actualitzat l'IPC, i per tant això vol dir que les treballadores de l'educació estem perdent en poder adquisitiu. No s'ha actualitzat l'IPC, per tant això vol dir doncs que cada any som més pobres. Repeteixo, la reivindicació salarial és elemental, però nosaltres des de la CNT mirem les reivindicacions com a treballadors, però també pel conjunt de l'alumnat. Entenem que el sindicalisme que s'ha de fer a l'educació ha de ser en perspectiva de classe, perquè al final aquestes millores que demanem per l'alumnat són pel conjunt de treballadors, tant els treballadors de l'educació com els futurs treballadors d'aquest país, que ara mateix són els nostres alumnes.
2: Creus que des de certes institucions, fins i tot des dels mitjans, en alguns sectors s'ha aprofitat les reivindicacions en el sentit del sou per intentar deslegitimar la lluita o dir que és una cosa com egoista dels professors i no miren pel bé de l'alumnat?
1: Exacte. Per això et deia que la lluita salarial sempre és legítima i sempre ha d'existir. Però, com tu bé dius, a nivell mediàtic s'ha utilitzat per desacreditar la resta de reivindicacions. Si volem posar el focus en el que estem demanant, la reivindicació salarial és un dels punts que demanem. Però nosaltres, com a treballadors, les nostres condicions de treball es veuran molt més millorades si, repeteixo, ens redueixen les ràtios, ens augmenten recursos i podem educar molt millor que no si ens paguen 50 o 100 euros més. Òbviament necessitem que s'actualitzi l'IPC. Ara mateix el pacte que vam fer Comissions UGT d'augment anual de l'IPC és irrisori i sembla també un altre cop una provocació. Però repeteixo, al final el conjunt de millores que hem de tenir són salarials, però també a nivell de recursos educatius dins de l'institut i escoles.
2: Per tant, el dijous arribarà aquesta reunió sindical, que veurem també què és el que acaba passant. Però hi haurà també més vagues, per exemple, demà, en aquestes vagues que es diu com sectorialitzades, no? Demà hi haurà una vaga al Baix Llobregat, per exemple. És a dir, com serà això demà també i quin és el seguiment que preveus veient com han estat també les coses a les últimes setmanes en aquest sentit?
1: Exacte. Demà, òbviament, aprofitem aquest micròfon per fer una crida a tots els treballadors i treballadores de l'educació del Baix Llobregat, Penedès i Garraf, perquè secundin la vaga, perquè vagin a les convocatòries, que en el cas del Baix Llobregat és a les 12 del migdia a Sant Feliu del Llobregat, els serveis territorials dels quals depenem. Nosaltres som òbviament optimistes amb aquesta convocatòria de vaga, més que res perquè veiem que ha augmentat l'organització dels centres de treball. Al final és el que ens interessa, almenys a nosaltres com a CNT, el que ens interessa és que els centres de treball, en aquest cas instituts i escoles, la gent cada dia estigui més organitzada. Això què vol dir? A nivell de ciutat es tradueix, per exemple, amb la creació, com podeu veure a xarxes socials, que us animo a seguir el perfil, d'Assemblea Educativa 08830. Mm. Aquest perfil d'Assemblea Educativa 08830 és una traducció de que al final hi ha diferents escoles i instituts de Sant Boi, gairebé la seva totalitat, que s'han organitzat i després del pacte de la traïció de Comissions UGT estan plantejant millores i s'estan organitzant a cada un dels instituts i escoles de la ciutat. És molt positiu això. Aquest pols que estem fent amb el govern pot acabar d'una manera o d'una altra, però l'organització que s'està donant ja a tots els instituts i escoles, això ja no té volta enrere. Per això dic, el problema el poden solucionar a nivell mediàtic, però l'1 de setembre tornaran a tenir el mateix problema si les solucions no són reals.
2: De fet, també per explicar-ho, quan hem donat dades oficials o les dades que s'havien donat des de l'Ajuntament, també hem preguntat a l'Assemblea, ens han dit que de moment no hi havia dades. Un cop les tinguem, doncs també estarem encantats d'informar-les, també en aquest sentit de la ràdio pública. Diries que hi ha un... Diguéssim que el sector de l'educació és un sector ja no només especialment sindicat, sinó que a l'hora de les protestes, d'aquestes vagues que estem veient, que té una força especial? Perquè és la sensació que fa, almenys des de fora.
1: És innegable que a nivell de mobilització és potent el sector de l'educació. A nivell d'afiliació ho havia sigut més, és a dir, no, les afiliacions a l'educació, igual que en el conjunt de sectors, estan baixant. Al final, les nostres generacions, les generacions més joves, no tenim el costum d'afiliar-nos, és una cosa que cal revertir per, si realment volem tenir una vida amb un mínim de condicions. Però sí que és veritat que existeix una tradició de mobilització, una tradició sindical, però sí que és veritat que és necessari trencar amb la lògica d'aquest sindicalisme de delegació. Aquest sindicalisme on tu esperes que hi hagi una gent a uns despatxos negociant per tu, mentre tu esperes assegut a la taula fins que et demanen anar a una manifestació. Per això dic que el que s'està creant en aquest curs és molt important i és clau. El fet que ens organitzem a cada un dels centres educatius en els quals treballem. Això, per nosaltres, des de la CNT, és el sindicalisme que promovem i en el que creiem. I per tant és el canvi de paradigma que necessita el sindicalisme al segle XXI.
2: Seguirem aquesta evolució, seguirem també la vaga de demà, recordem la del Baix Llobregat, aquesta, la d'avui, és la primera de les tres convocatòries de vagues generals, hi haurà diferents reivindicacions, si no és que dijous s'arriba algun tipus d'acord. Quim Lucha, la CNT, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi.
2: Seguim explicant més coses en esports.
0: Final, guanya la Ciutat Cooperativa. Era el duel clau de la jornada, havia de guanyar el Dani Jarque per tornar a lluitar per la permanència. Guanya la Cope, 4-1 al Manlleu, sí, 4-1. I ara sí, es jugarà tot a la Pobla de Mafumet, Albert, partit clau, i hem d'anar a Tarragona, Eloi.
2: El Ciutat Cooperativa guanya l'últim partit de la temporada, així ho explicàvem a Sapoy en Joc amb aquesta moció, el municipal Dani Jarque, i es jugarà la permanència a la Lliga Elite a l'última jornada.
3: Els de Sant Boi de Llobregat es van imposar un duel directe per la salvació davant del Manlleu. L'equip dirigit per Javi Calvo es va imposar amb un contundent 4-1 després d'aconseguir posar l'empat just abans del descans i dominar els segons 45 minuts amb un segon gol de Miguel Blanco, un al minut 82 de Luis Serrano, que sortia des de la banqueta, i un definitiu de Brian de Socolou només dos minuts després. Això deia el Javi Calvo, l'entrenador del Ciutat Cooperativa, just després del partit.
4: Sabíamos que hoy no podíamos fallar, aún así se nos ha puesto el partido de en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción, creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. Felicitar al grupo y felicitar a los chavales y a prepararnos para la semana que viene.
3: Aquesta victòria situa el Ciutat Cooperativa dos punts per sobre del descens i dependrà a si mateix en l'última jornada de la Lliga Elite, on visitarà el camp de la Pobla de Mafumet, que després de guanyar el camp del Martinenc encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Qui també surt del descens és el Futbol Club Sant Boià, que ha guanyat 3-0 el Covellas en l'últim partit de la temporada del Joan Baptista Milà. Aquesta derrota condemna els covellencs al descens, mentre que el Sant Boià dependrà a si mateix en l'última jornada que disputarà el camp de l'Atlètic Vilafranca, que no es poden treure ja de la quarta posició. A més, qui ja ha fet la feina és el Mariana Bolet, que assegura la permanència a la segona catalana. El Volei Sant Boi també surt del descens i s'acaba definitivament la temporada de l'handbol cooperativa Sant Boi amb la seva derrota a la Copa Catalana.
2: Tot això i molt més ho explicarem a partir d'un quart de vuit a Sant Boi en joc. I també un petit apunt, tot i que no sigui d'esport local, recordem que feia una roda de premsa a Florentino Pérez totalment per sorpresa. Albert, el que ha anunciat és que convoca eleccions i es presenta.
3: Sí, que les tornarà a guanyar, no?
2: Florentino Pérez convoca eleccions al Real Madrid i es presenta amb una roda de premsa que ha atacat a tothom. Ha atacat a tothom i s'ha tornat a presentar. En fi, quan les coses van malament, doncs surt aquesta ràbia, no? És el que hi ha. És el que hi ha. Altres, doncs, celebren títols. 7 minuts i seran 3 quarts de 7 de la tarda. I avui us expliquem que l'Escola de Música Blainet d'aquí a Sant Boi acull un concert de Carles Blanc i Onofre Seré dins el Cercle de Joventuts Musicals del Baix Llobregat. El duet presentarà un viatge musical pel Renaixement Europeu amb viola de mà i percussió en un espectacle premiat amb l'Enderroc 2024 a millor disc revelació de música clàssica. El concert començarà a 7:45 del vespre i avui en parlem amb els dos protagonistes abans de que comenci el concert. Què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, molt bé.
2: Hola, bona tarda, benvingut.
5: Moltes gràcies.
2: Clar, aquí estem a punt, de fet, d'aquí poca estona començarà el vostre concert, no sé quines són les vostres sensacions abans que això comenci.
5: Bé, moltes ganes. Ara estàvem aquí assajant una miqueta i la veritat és que tenim moltes ganes de tocar avui per la gent de Sant Boi.
6: I l'alumnat, no?, conèixer els instruments que no són molt coneguts, i crec que això és superimportant per a les noves generacions.
2: De fet, ara fa res, just quan he entrat, estàveu aquí assajant. Expliqueu-nos quins són els instruments que us acompanya avui en aquest concert.
6: Doncs jo avui faig una barreja d'instruments tradicionals i històrics, com som el timbal, la darbuca, una mica de campanes cromàtiques i diferents tipus de panderetes i panderos tradicionals.
2: I per què?
5: I el meu instrument és la viola de mà, que és una espècie de guitarra, podríem dir que és la guitarra del Renaixement. És més petiteta i més agudeta.
2: I sona així de bé com escoltem. Clar, vosaltres també poseu molt en valor aquest patrimoni també cultural que tenim. En aquest sentit, quina diríeu que és la vostra funció, musicalment parlant?
5: D'alguna manera, és recuperar músiques que han estat oblidades durant molt de temps i portar-les al present, sobretot música del Renaixement i del Barroc.
6: La meva funció és acompanyar tot aquest tipus de música i fer-li servir rítmicament i que siga el més bonic possible.
2: Què significa per vosaltres estar en un lloc com aquest amb tants nens, tantes nenes que estaran escoltant la vostra música? Bueno, i tants pares i pares també, segur.
5: Pues és molt guai, perquè normalment estem acostumats a tocar amb auditoris i tal, que l'ambient potser és més seriós i segurament avui l'ambient serà més distès i tenim moltes ganes de que els nens participin i gaudeixin.
6: Exacte. Això i apropar aquest tipus de música que no és molt coneguda en els conservatoris ni escoles de música, i crec que és superimportant, no?, que gaudisquen d'aquest tipus d'events, no?, i per a tots els públics, sobretot per als més menuts.
2: Què és el que diríeu que té d'especial la música que avui reivindiqueu i que avui tocareu?
5: Bé, jo crec que és una música molt íntima, és una música que se solia tocar a les cases, i potser en comparació a la música que estem acostumats avui en dia, que té molts mitjans de producció i sonen escenaris molt grans, el format aquest pues, invita a la reflexió, invita a la calma, i crec que avui en dia pues, és una cosa bastant, bastant bona.
2: Una mica a contracorrent culturalment, diries?
6: Clar, perquè actualment jo crec que la música va tot tan ràpid, no?, que volen que tot siga super ara mateix, i crec que això és per a reflexionar, per a tindre't un poc de calma, de pau, i escoltar, si sembla, seure i escoltar-te aquest tipus de música.
2: Avui com s'organitzarà això? Perquè em sembla que d'aquí poc fareu també com un concert previ pels nens i les nenes, és així?
5: Sí, primer vindran, clar, no, com que no estan acostumats, pues, intentarem explicar-los el tipus de música que fem, ensenyar-los els instruments, i jo també tinc ganes de que participin i ensenyar-los alguna cançó que puguin cantar ells també.
2: Per tant, això serà a les 6 i després el concert a 7:45, si no m'haig errat, no?
6: Exacte, tot això, bueno, si no m'equivoque, no? Sí, sí. Sí. I és per a tots els públics i a gaudir del concert.
2: Què us agradaria que s'emportés la gent que vingués avui a veure-us en aquest concert?
5: Bé, si no coneixien la música del Renaixement, pues que descobreixin aquest nou estil, bueno, aquest vell nou estil, mm-hmm. i que el puguin gaudir i continuar escoltant a casa.
6: Que s'emporten el descobriment de la nova música, dels instruments, que són nous per a ells, i que disfruten.
2: Què és el que diríeu que té aquesta música del Renaixement, més enllà d'aquests instruments que ara ens esteu ensenyant? Què és el que diria que té musicalment, que a vosaltres us atrapa tant i que també fa que ho voleu transmetre d'alguna manera?
5: A mi el que m'atrapa més és que té uns colors i unes sonoritats tan diferents. Tècnicament es diu que és música modal, és un sistema una mica diferent al d'avui dia, i que també dona molt lloc a la creació, a la improvisació, i això personalment és el que més m'agrada.
6: Per mi, jo crec que este format és molt íntim i crec que ajuda molt a, com t'ha dit Carles, a improvisar i a mirar-nos i disfrutar de la música.
2: Improviseu molt en els vostres concerts?
5: Sí, déu-n'hi-do, i més ara que ja en portem uns quants a les esquenes, sempre intentem introduir cosetes noves, deixar parts obertes que sorgeixin al moment, i jo crec que el públic això també ho gaudeix.
6: I la percussió, sobretot, perquè una curiositat és que no hi havia res escrit per a música de percussió fins al segle XVII-XVII, i per tant, tot aquest tipus de música n'hi ha parts rítmiques estructurades, però la gran majoria és tot improvisat.
2: Per tant, tu fas una mica com la teva interpretació de com sonaria, diguéssim, no?
6: Exacte, cada dia és inspiració i el que vinga és benvingut.
2: Doncs escolteu, us deixem massajant, que em sembla que això comença d'aquí a poc, i moltíssimes gràcies als dos per atendre'ns a Ràdio Sant Boi i Agenda, que té molta sort.
5: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Doncs hem de dir que no era exactament aquesta cançó que estem escoltant, però sonava molt bé i, de fet, Albert, quan hem marxat de l'entrevista, que l'hem gravat just abans del programa, estaven ja assajant i, de veritat, que era espectacular, com sonava.
1: Em faltaves tu cantant per arruïnar-ho una mica.
0: Tu vols que jo li faci això als nens i les nenes d'aquesta escola de música, que estàvem amb els ulls com a plats, a punt de veure un concert, i jo de sobte treure'ls de sobre com tota la il·lusió? Impossible.
1: Els espantaries?
0: No m'atreviria jo a això. Un quart d'hora i seran les 7.

0: Hola, Pasqual, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: I benvinguda a Gent de Carrer, Berta Vallès, com estàs?
1: Hola, molt bé. Decepcionada perquè no has cantat tu la cançó de sintonia.
0: Aquesta?
1: Sí.
0: No. És que, de nou, vull dir que tampoc vull generar un problema aquí al programa, perquè hauríem de canviar la sintonia, clar.
1: Clar, totalment.
0: Seria una exhibició que diríeu, no, això s'hauria de canviar.
1: Hem de fer una versió cantada per Joan Garcia. Seria èpic.
2: No falta.
0: Èpic, vols dir que seria la paraula per definir-ho?
1: Bueno.
0: Mira, podem fer dues coses. La primera, que us canti jo la cançó, o l'altra,
1: la
0: li preguntem a la intel·ligència artificial de dir, escolta, fes-me una cançó per... No?
1: Et veig bé, avui.
0: Què ens diria la intel·ligència artificial?
1: No sé, hi ha una IA, no?, que fa cançons, com es diu, Suro o alguna cosa així.
0: Sí, molt fluixes. Si feu programes de ràdio, no us recomano posar cançons amb intel·ligència artificial, a les seccions.
1: No,
0: una cosa
1: no.
0: Que ja es diu des d'aquí.
1: És una recomanació.
0: Bé, eh? Sí, però
1: basada en l'experiència...
0: Però la intel·ligència artificial, més enllà de fer cançons, fa altres coses, també.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: És el que venim a parlar avui. Venim a parlar de l'ús patriarcal de la IA. Mm-hmm. Què vol dir això?
3: Sí, bueno, avui volem desmuntar una mica aquest mite de que la tecnologia és neutra, no? Perquè de fet ens trobem en un moment on la reacció patriarcal doncs està utilitzant la IA per intentar frenar d'alguna manera l'avenç dels feminismes.
1: Exacte, i volem començar amb una frase que malauradament s'ha fet viral, no sé si us sona, que és Grok posa en biquini.
0: Sí, a Twitter.
1: Sí, exacte. Grok, per qui no sàpigués, el chatbot d'Elon Musk, vale, doncs, a Twitter, per demanar-li, doncs, s'ha fet famosa aquesta frase per demanar a la IA que modifiqui imatges de dones sexualitzades, sovint sense context ni consentiment. I aquest tipus de pràctiques, de fet, no són una broma, formen part del que alguns experts doncs, anomenen terror sexual digital, és a dir, l'ús de la tecnologia per cosificar, per sexualitzar o per vulnerar doncs, imatge de dones en entorns digitals. No?
0: I que, òbviament, la imatge que genera no és una imatge real, però tampoc cal ser un geni per pensar que una imatge de tu despullat, tot i que no sigui exactament real, pel simple fet que sigui realista, t'està vulnerant, evidentment, els drets i que et pot arribar a afectar. Vull dir que això també... Per aquí, no? Molta gent que diu s'ha de regular, doncs, home, per coses com aquesta.
1: Sí. Sí. I a vegades no sembla tant, eh? Que, o sigui, tu veus una cosa i no ho saps si està fet a mi, depèn... O sigui, moltes sí. Les frutes però... aquestes que parlen de TikTok, que això és terrible, això dona també per una altra secció. No acabo d'entendre, de les frutes, quina és la dolenta, quina és la bona.
3: A mi em surt molt, eh? Ara ja no tant, però va haver una setmana... que tot el rato, tot el rato.
0: Jo en aquests moments m'adono que sóc un senyor gran. Doncs,
1: no et surt, eh?
0: No.
3: Quin algoritme tens? No m'encantaria veure't
1: el Barça i punto.
0: Sóc un senyor gran.
1: Doncs això, que jo què sé, he estat de pràctiques amb nens de tercer d'ESO i vam fer com un taller de fake news i també d'intel·ligència artificial i hi havia fotos que o sigui, els hi colaven i es pensaven que eren certes i no ho eren, eh?
0: Vull a mi em dir podria passar perfectament,
1: tampoc és tan fàcil, eh?
0: Sí, sí.
3: No, és que realment, a part, estan molt ben aconseguides algunes. Vull dir, que és fàcil que te les puguin colar. Però, bueno, en aquest programa analitzarem una mica com la IA perpetua estereotips, com s'utilitza com a eina de control i, sobretot, també, com podem hackejar aquest sistema per construir, doncs, una ciutadania digital amb plens drets.
1: Vale, Paula, però anem una mica al gra. Què vol dir, tu que en saps?
0: Què volem dir quan... Com experta.
1: Exacte.
3: Sí.
1: Quan parlem de terror sexual en l'àmbit digital, què vol dir això?
3: Bueno, el terror sexual no és nou, és una forma com de disciplinar el cos de les dones per regular la nostra conducta. Abans eren els contes com la Caputxeta Vermella, per exemple, o casos com el de Jack l'Esbudellador, o més conegut com a Jack el Destripador, que va ser un assassí de 5 prostitutes, i ho feien amb relats que deien això és el que li passa a una dona que no ho vaeix.
1: Sí, ara aquest relat s'ha traslladat una mica a les xarxes socials. No cal que comparteixis fotos íntimes, sinó que la IA pot generar ús de qualsevol dona sense el seu consentiment. És una manera de dir-nos que el nostre cos pot ser convertit en espectacle en qualsevol moment si intentem sortir del guió de la dominació masculina, no?
3: Totalment. Al final és una eina de control més. I les xifres de la ONU són, bueno, una bestiesa. Entre el 16% i el 58% de les dones han patit algun tipus de violència facilitada per la tecnologia.
0: Buf.
3: Aquesta violència ha estat tan normalitzada que sovint ni la identifiquem com a tal.
0: En quin sentit, per exemple, què? O sigui, què podríem no identificar i que formaria part d'aquesta violència?
1: Bueno, jo ara després us ensenyaré escoltaré un fragment d'un TikTok, que és una noia, per exemple, que diu que si tu li demanes... Era el cas d'una dona que li demanava al xat què havia de cobrar per no sé quina feina i el xat li deia uns números i es va fer el mateix amb un home, es va canviar la mateixa frase, es va canviar el hi i el sí. I a l'home li deia valors molt més alts per fer la mateixa feina que la dona, no? És com que té aquests biaixos ja integrats del xat de per si.
3: O, per exemple, si tu li demanes al xat que et faci una imatge d'un metge, evidentment... el personal serà masculí.
1: Clar, és per això. Coses com aquestes, per exemple. En el fons és que està creat...
0: I una infermera, doncs...
1: Sí, efectivament. Sí, sí. En el fons està creat amb informació de la nostra societat, amb llibres, amb articles, que molts contenen, doncs, relats clar. Patriarcals perquè estan elaborats des d'aquesta mirada, llavors també és clar, normal que tingui biaixos, no?
3: I és que al final també la IA no s'inventa les coses de zero.
1: A més, el perill és que aquests continguts doncs, alimenten la radicalització i ideologies extremistes a internet. No és només una foto, sinó que és un sistema de control que busca que les dones s'autocensurin, no?, en el món digital per por.
3: Sí, i fixeu-vos també que aquest control no només ens afecta a nosaltres. Escoltem com ho expliquen des de Picara Magazine.
2: Se nos dijo de no subir fotos con escotear redes ni compartir fotos con poca ropa con nuestros novios, que luego pasa lo que pasa. Y la realidad es que, aún sin compartirlas, hay fotos y vídeos de nuestras caras y nuestros cuerpos generados con inteligencia artificial recorriendo la internet. Hablemos del terror sexual como mecanismo de control. El terror sexual es una forma de disciplinamiento que sirve para regular el cuerpo y la conducta de las mujeres. De historias como Moraleja, como la de Caperucita Roja, a casos tan famosos como el de Jack el Destripador o casos tan particulares como el de Alcácer, cada relato siempre nos dice lo mismo. Esto es lo que le pasa a una mujer que no obedece. El internet y las nuevas conectividades nos abrieron otras formas de relacionarnos. Cambiaron cómo podíamos habitar la sociedad. Y para frenar esas posibilidades se construyó un relato de terror sexual que sirviese para que las mujeres amoldasen sus cuerpos y coartasen su libertad en el mundo digital. Todo para frenar el potencial emancipatorio. Y es que ante cualquier atisbo de libertad sexual o creativa, de mujeres que se salgan del guión escrito desde la mirada de dominación masculina, la respuesta patriarcal siempre dice al unísono: Brock, ponle bikini y conviértela en espectáculo. Frente al avance de los feminismos, la reacción patriarcal en internet busca preservar el statu quo machista a golpe de desnudo. Y mientras ellas internalizan el miedo, a los chicos y a los hombres estos relatos los consolidan por una parte en su rol de protectores, a la vez que por la otra parte les hace partícipes, cómplices del poder que el sistema de dominación masculina ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Las nuevas tecnologías han intensificado la violencia patriarcal, pero no inventaron una lógica nueva. Es la misma que la de siempre, solo que ahora pues está amplificada por los algoritmos. Un informe de la ONU ya lo confirma. Entre el 16% y el 58% de las mujeres han sufrido violencia por el simple hecho de ser mujeres, facilitada por la tecnología en internet. Y lo peor es que esta violencia no solo está normalizada, sino que además tiene vínculos crecientes con la radicalización y las ideologías extremistas. No nos callamos frente a los terrores sexuales. Frente al miedo como arma, los feminismos hacemos el entendimiento de este disciplinamiento y la resistencia colectiva nuestra mejor respuesta.
1: Picara Magazine, molt bon periodisme, molt. Sí, tornem, ja és com la cinquena vegada que recomanem, però de veritat que val molt la pena. No sé, és clau això que diuen, no?, que la tecnologia no només crea imatges, reconstrueix rols de gènere molt antics, i d'aquí ve la importància d'alguna manera d'entendre que la IA no és ni de bon tros neutra.
0: Tot el
1: no?
0: que faci una... O sigui, vull dir que tot i que sigui intel·ligència artificial,
1: persones,
0: està creada per humans i serveix a interessos humans.
3: Clarament. Clar, i és que parteix de la informació que nosaltres li donem.
1: Ahir li vaig demanar al ChatGPT, ets masclista?
0: I què et va dir?
1: Em va dir, no, estic dissenyat com per... Com...
0: No sóc ni machista ni feminista.
4: Ni machista ni feminista.
0: Ni machista ni feminista. Neutral.
1: Estic dissenyat per respectar totes les opinions, des del respecte, però sí que, evidentment, estic creat per humans, llavors tinc certs biaixos. Em va dir això.
0: Ah, mira, va ser, bueno, sí. Va ser sincer, el tio, molt
1: però
0: bé.
1: Però bé.
0: Sí, un puntet.
3: És molt interessant tenir aquest tipus de debats amb ell. Jo ho vaig fer un dia també sobre... És ètic?
1: Clar,
3: si
1: és que...
3: utilitzis si sóc feminista. Vam tenir una discussió molt interessant, però
0: venia
3: per un altre dia. Molta gent pensa que, com que la IA és matemàtica, no té gènere, però és el que estàvem dient, no? Fins i tot el mateix ChatGPT pues, admet que els biaixos en les dades d'entrenament perpetuen la discriminació. És que...
1: Sí, el problema és qui la programa, no? La majoria són homes, evidentment, que reprodueixen orientacions masclistes sovint de manera inconscient, eh?
3: I bueno, no sé si tan sovint inconscient.
1: Com els de la pel·li de la Barbie, que fan la Barbie.
3: Sí.
1: No? Si la IA s'alimenta de milions de dades d'una societat que, com he dit abans, és patriarcal, el que fa és doncs, metabolitzar d'alguna manera aquest masclisme i amplificar-lo en el pitjor dels casos, no?
3: Sí, tenim exemples concrets, no? Algoritmes de contractació que descarten dones perquè han après de currículums de sectors dominats històricament per homes o bancs que neguen crèdits a mestresses de casa perquè la IA no valora la seva situació.
1: Clar. O fins i tot en la salut, que és dels àmbits on més afecta. Molts sistemes de diagnòstic estan basats en dades on les dones estan infrarepresentades, cosa que pot afectar doncs, la precisió de les anàlisis mèdiques si no es corregeixen doncs, tots aquests biaixos dels quals estem parlant.
3: I no oblidem les aplicacions de seguiment del cicle menstrual, on la nostra informació íntima es pot utilitzar per identificar dones en edat fèrtil i prendre accions legals en llocs on l'avortament, per exemple, està perseguit. O sigui, al final la tecnologia és clarament un dispositiu de poder.
0: I la informació ho és, sobretot.
3: Exacte. I, bueno, escoltem aquest àudio de la creadora de contingut, Rosa Laura López.
4: La intel·ligència artificial és machista? Escucha esto. La IA le recomendó a una mujer que pidiera $280,000 de salario al hombre con exactamente la misma experiencia, la misma carrera y el mismo puesto, le dijo que pidiera $400,000. La diferencia entre los dos prompts fue una letra. She en vez de he. La diferencia en el consejo, $120,000 al año. ¿Oíste? Bien. Esto no lo inventé, ¿ok? Esto viene de un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Würzburg, en Alemania, que probó 5 modelos de inteligencia artificial diferentes, incluyendo ChatGPT, Claude, Llama y otros que ubicas perfecto, y encontraron que de manera consistente, cuando el usuario se identificaba como mujer, la IA le recomendaba pedir menos dinero, y las brechas más grandes estaban en derecho y medicina.
0: Doncs és justament el que explicàvem abans.
3: Exacte.
0: I que ens posàvem també un exemple de com la tecnologia pot afectar en aquesta sensació que podem tenir al respecte d'aquest tipus de coses. Però hem de dir que en aquest sentit no tots són verda males notícies.
1: No, no tots són males notícies. Des de fa dècades existeix el ciberfeminisme social i també l'activisme feminisme. Què és això, Paula? Hacktivisme.
0: Hacktivisme. De...
1: Què vol dir hacktivisme?
3: Us ho vaig explicar. Montserrat Boix, periodista catalana, ens parla de hackejar el patriarcat. Què vol dir... conèixer el sistema des de dins per modificar-lo i utilitzar-lo pues, per fins de justícia social. Una mica com el que parlàvem amb les guerrilles de la comunicació, sí. No? En programes enrere. Que, bueno, pues el que diu és que hem de passar de ser només usuàries a ser constructores i dissenyadores d'aquesta tecnologia.
0: Sí, que aquesta guerra cultural també s'ha de fer en el terreny tecnològic, no? No només a les xarxes i en el discurs, sinó a la pràctica, també.
3: Sí, és que al final la IA no és només el ChatGPT, que molta gent a vegades no té això clar.
0: Sí. Són coses que a vegades fan una mica de por.
3: Sí. És que està tot
0: i per altres leu. També poden ser meravelloses.
1: És que la guia...
3: Sí, depèn de qui ho utilitza.
1: Sí, va, deixem-ho aquí.
0: Per sort, com la gent que està governant el món, diguéssim, bueno, doncs són
3: per
0: gent
3: nada,
0: assenyada,
3: són
0: gent assenyada, doncs... No ens hem de preocupar.
1: No, per res, no per
3: nada.
1: Un concepte clau també de la qual parla Montserrat Boix és el feminisme de dades, que és un feminisme que busca analitzar i corregir els biaixos de gènere, racials i de classe en la recollida i anàlisi de dades, utilitzant aquestes dades doncs, per visibilitzar desigualtats i promoure la justícia social. De fet, a Espanya les feministes van ser pioneres en això l'any 1997, on es va començar a comptar el nombre de dones assassinades per les seves parelles per demostrar doncs, que no eren casos puntuals, no? Sinó un problema estructural. Això és d'alguna manera, evidentment, fer política doncs, amb les dades.
3: Flashback de la carrera he tingut, jo de repent. Però bueno, avui dia organitzacions com la d'Algorithmic Justice League lluiten per la transparència i per corregir també doncs, aquests biaixos racials i de gènere dels que parlàvem en el reconeixement facial i altres algoritmes, no? Necessitem equips diversos i auditories que garanteixin que la IA respecta de veritat els drets humans.
1: I abans de tancar, de fet, Paula, també crec que és important esmentar un tema que sovint no es té tan en compte, que és també el cost mediambiental de la IA.
3: Tota la raó. L'entrenament d'aquests grans models d'IA i l'emmagatzematge de dades que consumeixen doncs, una quantitat brutal d'energia i aigua per la refrigeració. Bueno, es preveu que la demanda d'energia dels centres de dades creixi un 160% per al 2030. I això, bueno, és que m'he quedat loca.
0: Déu-n'hi-do, per tant, quins efectes pot tenir, però ens demostra de nou que al final, en el cas de la intel·ligència artificial, poseu alguns casos d'èxit, tot és qui la utilitza.
1: Sí, 100%. Qui la utilitza i qui la crea.
0: Per tant, ens pot fer por i ens l'ha de fer, però per altra banda també ens ha de portar una mica d'esperança, que és el que hem intentat també fer al final d'aquesta secció. Berta Vallès, moltes gràcies.
3: Merci, que vagi bé.
0: Paula Pasqual, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Ens veurem aquest dijous o no?
3: Jo crec que sí.
0: I explicarem per què. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora, ens actualitzem amb el butlletí informatiu i en res tornem, que queden moltes coses per explicar-vos. Agenda carrer. Fins ara.
5: Trescat Info.

0: Les 7 en punt. Els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3 i 4:45 de la tarda a causa d'un front de tempestes que han provocat petites inundacions i branques caigudes. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental, amb més de 60. Doncs fem un cop d'ull a l'estat del trànsit i amb com aquestes pluges poden estar afectant a les carreteres. Marilús García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs molt aturada la ronda litoral des de Zona Franca fins al nus de la Trinitat perquè hi ha vessals d'aigua a la sortida de la C58 a l'altura de Montcada direcció Terrassa. A l'AP7, 11 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Hostalric direcció Girona per un camió volcat que estan treballant per retirar. Hi ha un sol carril obert a la circulació i tallada per esllavissades a causa de la pluja, la B112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat amb Monistrol.
0: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'USTEC demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar aquestes vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxims. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar les societats. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han provat unes oposicions. Això val per als que han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. El Parlament israelià tira endavant una llei que preveu la pena de mort per als responsables dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Un tribunal especial jutjarà els més de 300 palestins detinguts per aquells fets. L'entitat Pro Drets Humans denuncia una norma que s'aplicarà amb caràcter retroactiu i amb confessions sota pressió. El Teatre Raval, la Ciutat Vella, reobre aquest vespre amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra proposa una mirada diferent del que s'ha fet i explica sobre el poeta, sota la direcció de Pep Tosar i Evelyn Arevalo, que formen la direcció artística del teatre després d'una reforma integral.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions de la presidència del club en una data per concretar i ha anunciat que ell s'hi presentarà. El màxim mandatari blanc diu que ho fa per defensar el club, a ell mateix i al futbol mundial dels atacs organitzats contra la seva figura i la seva gestió. Florentino Pérez ha aprofitat també per atacar el Barça pel cas Negreira. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. Per cert, ja ha començat el primer partit de la 36a i antepenúltima jornada de la Lliga de la Primera Divisió. És el Celta, llevant amb un empat a 0 al marcador. Avui també jugaran el Betis. Ells, a les 8, i l'Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. L'Espanyol rebrà demà l'Atlètic Club i el Girona la Reial Societat dijous.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran a les comarques de Girona. A partir de la nit, les pluges es dissiparan. Demà, temps més tranquil, amb sol i boires al matí, ruixats a les comarques de Girona a la tarda.
2: Trescat Info.

0: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.
1: Passant 5 minuts de les 7, us donem la benvinguda a la segona hora de Gent de Carrer.

0: Marina.
1: Víctor Partido, què tal? Bona tarda, tal, com Joan? Estàs?
2: Com esteu?
1: I benvingut a Gent de Carrer.
2: Gràcies.
1: Estem escoltant la teva cançó que has tret fa molt pocs dies. Es diu That Inner Spark. I és això que estem escoltant ara mateix de fons. Quina sensació et provoca ara mateix escoltar la teva pròpia cançó? On et porta?
2: Em porta potser el moment que la vaig fer, o sigui, que vaig començar a composar aquesta cançó. O sigui, al final tens com un pont, no?, de memòria en el que articules una mica quin, no?, que et porta una mica al moment inicial. A mi sempre em passa això. Hòstia, ja fa 2 anys això, Déu-n'hi-do.
1: Clar, 2 anys de procés de la cançó, o simplement dintre de la vida que portes, doncs ha estat com ara el moment de treure-la?
2: La veritat és que el que faig molt és composar a casa, en moments molt selectius, i el que faig és reposar les cançons. El que faig és un procés de gravar-ho amb l'iPhone allà amb notes de veu, que tinc 8.000, i quan passa un temps dic, vale, crec que aquesta aguanta força bé. Això ho comento molt amb en David, el co-partner in crime d'aquest tema, que és el meu company i qui edita la cançó en Great Canyon Records. Dic, què et sembla? Va, doncs anem-hi. I aquesta és del maig del 24. I va ser, no et dic de les últimes perquè n'he fet més, però és una que dius, aquesta està prou bé. Surt ràpid, l'hem de fer ràpid, no?
1: I què hem d'imaginar, tu, amb la guitarra i anar fent notes amb l'iPhone, o depèn d'on estiguis, a vegades et surt la melodia? Com és això?
2: És com... O sigui, si ho expliques d'una manera explícita, perd absolutament tota la màgia, perquè al final sorgeix com... Tens la guitarra allà a l'habitació, dius, va, vas un moment entre que estàs fent una cosa i una altra, dic, va, crec que això... I aquesta precisament va sortir abans de... Jo recordo, abans de fer un dinar, un diumenge que dinàvem arròs a casa, i recordo molt bé que vaig estar allà aguantant, a veure si sortia l'última part, dic, va, la tiro ja tota. I va ser com molt fàcil, la veritat. És una cançó d'aquestes gentils i fàcils, i vam decidir treure-la després de molts anys de no fer res a la música.
1: I parla com d'un despertar. És un despertar teu?
2: Sí, és com... Són moviments. Són moviments vitals. Jo ara mateix em trobo en una etapa vital molt a prop dels 50. El 50 és una edat complexa, perquè et comences a donar compte que... O sigui, als 40 tens una certa experiència, però als 50 tens ja l'experiència i ja tens una... D'alguna manera estàs una mica ja pensant, ja no sóc la mateixa persona que fa 10 o 20 anys. I aquest, no, aquest moviment, aquest de dir, estem així, i és el que tracta la cançó, aquests moviments que són molt subtils però que comporten canvis tectònics importants a les coses que fas.
1: Què és el que canvia quan fas 50?
2: Canvia tot. L'energia, canvia no poder dormir bé més de 6 hores... Les rutines han de ser menys complexes perquè tu puguis rendir. Em passa que ja no hi ha tant de marge d'improvisació, no tens tant... Però sí que tens el poder de que has passat per molts processos repetitius i saps on buscar dreceres i ser més... Jo crec que ser més eficient, en general.
1: I dreceres serveix també com per tu mateix, diguéssim?
2: Sí, sí, sí. O sigui... No fer-te tant boicot, menys preguntes, guiar-te més per la intuïció, ser selectiu en les coses que tries o els processos en els que estàs, fins i tot els personals, també és important, perquè no tens tanta... Vull dir, ja no tens a l'abast tant temps. O sigui, el temps comença... tu comences a comprar temps amb una certa edat. Ens passa, no? I després és un tema... Doncs jo crec que finalment és fisiològic. Hi ha un cert, jo ara mateix estic en aquesta etapa.
1: I tot va més ràpid o tot va més lent?
2: Tot és diferent. Crec que jo veig el món que passa molt ràpid i crec que el meu pas és una mica més lent. I això és una reflexió que... O sigui, has de treure aquest perjudici, perquè si no vius amb calma. Però és veritat que comences a veure que el pas del món, no?, de la gent que rodeja, que és més jove i tal, és un pas que tu ja vas començant a veure amb certa distància, que et pots alinear i et sents superbé, no passa res, però sí que comences a veure que tu vas amb un tren que arribarà un minut més tard, probablement.
1: És una cosa que et passa també culturalment, perquè per el tipus de feina que tens, més enllà del teu projecte musical, has d'estar molt connectat a l'escena, justament. És una cosa que et passa que a vegades dius, ostres, això no ho entenc.
2: Intento ser el més empàtic, la persona més empàtica en aquest sentit possible. Analitzar el que passa a l'escena musical, analitzar les persones que em trobo d'aquest sector i veure per què fan les coses, què els motiva, i crec que ho intento aconseguir bastant, o sigui, i ho aconsegueixo. Crec que puc empatitzar molt amb el missatge de molts artistes que potser estan parlant amb un missatge o amb un idioma en el que jo ja no hi faig peu, però intento racionalitzar-ho i pensar per què es fa això.
1: Però creus que és perquè fas un esforç per entendre-ho o tens també com una sensibilitat especial cap a aquest tipus de llenguatges?
2: Jo crec que ja és un tema de professió. Mm. És un tema d'estar receptiu, és un tema de veure aquells factors que fan les persones diferents, que tu estàs com una mica a la white i estàs veient si aquesta persona realment el seu missatge, la seva música, el seu posicionament és important. I ho pots veure, i això, bueno, al final és el que parlàvem, per bé o per dolent, ser una persona més madura implica que tens una intuïció més gran cap a les coses.
1: Com és la teva vida ara?
2: La meva vida és complexa. La meva vida és complexa, però també és agradable. O sigui, intento compaginar moments de calma, compaginar moments familiars, veure com el meu fill creix, no? Veure com la meva dona i jo estem lluitant per projectes professionals i personals. Ara mateix també una mica fent un dol en actiu pel Molino, el 30 de juny fem el tancament, a la vegada portant la direcció a un festival com és el de Portaferrada, que crec que és un gran festival, amb moltes emocions tot alhora, i això ho has de portar d'una manera, doncs, crec que com a mínim honesta i parlant-ne obertament i tranquil·lament també.
1: Perquè tu tens com un... Estàs enganxat emocionalment als projectes que tires endavant.
2: Sí, jo em costa molt diferenciar. No puc desconnectar i fer com un canvi de xip. Jo la vinculació que tinc amb els projectes professionals generalment són personals també. Sí, necessito creure-hi perquè la implicació, les hores, l'esforç, l'esperit formen part també de la meva part personal, saps? I m'implico molt.
1: I quan és una cosa tan teva com la teva música, sí, clar, això encara es multiplica o no?
2: Es multiplica, però genera un factor que és diferent, que és la inseguretat, perquè al final ets tu l'última persona, no? Ets el teu garant. Mm. I això a vegades és com que no t'ho acabes molt de creure, intentes també, és això, és una tornada d'una persona, no? Això amb els meus 48 anys fent música amb una cançó i dic, bueno, veurem a veure on arriba l'abast de tot això, però en el fons tampoc hi ha... No espero exactament una cosa espectacular. El que espero és que la gent, com a mínim, pugui gaudir de la cançó i pugui entendre una mica, fer la seva, el seu context. Sembla molt general això que estic dient, però en el fons la música la fem per això. La fem per altres, no? O sigui, la fas per... Amb un exercici, en el moment de la composició, la fas per tu. És un alliberament temporal, però després allò queda en les persones, ja. Sí.
1: I en el cas d'aquesta cançó, quan va sortir cap a fora, què és el que va sentir?
2: Una mica, crec que alivi. O sigui, era com una mica... Crec que necessitava expressar jo en aquell moment. Costa molt, per això canto en anglès també. Em costa molt expressar certes coses perquè la gent... Vull dir, l'anglès és la meva llengua vehicular musical, perquè al final m'expresso molt, porto molts anys, però necessites expressar-te, i si tu fas una traducció de la lletra veus bastant clar que al final són moviments que estan generats per una necessitat. És una necessitat.
1: I aquest anglès és per un tema de referents o és per un tema fins i tot de posar-hi com una certa distància entre l'artista i la persona que en el seu dia a dia potser no parla tant en anglès?
2: És que jo vaig créixer en la música quan era jove, en una època en què la música en anglès va fer un boom brutal i tots els que vam començar a fer música ens vam expressar en aquell idioma de manera més insegura. En el meu cas, està tan vinculada al folk o a la música d'autor, jo vaig seguir evolucionant una mica i crec que és la millor manera. O sigui, és més difícil sentir-me... He fet coses, també cantes en català, però em sento còmode amb la veu i amb la interpretació en anglès.
1: O sigui, no és tant potser un tema de posar-hi com una espècie de distància, de
2: no.
1: Canviar de llengua, sinó més en un sentit de que l'has entès així la música des d'un inici.
2: Exacte. És com una comprensió, els meus referents tots són anglosaxons, la manera en què jo projecto la música també està basada amb la gent amb la que treballo, per exemple, exceptuant la col·laboració d'en David i en Ferran, la resta són productors, masteritzadors, ja treballo amb personal també professionals dels Estats Units, vull dir, és bastant normal.
1: Escoltant aquesta cançó fa com una certa sensació, musicalment parlant, com com de recolliment, no? Sí. Era com una intenció de que fos com una cançó de... No sé com explicar-ho, però fa com sensació d'hivern, fins
2: sí,
1: i tot.
2: Sí, una mica d'incertesa al principi. Jo crec que al final el tema acaba per fer-se rodó, amb mm-hmm. aquesta part final en què entren més instruments. Sí, és com una confessió íntima en què estàs, no? Al final acaba d'una manera, diguem-ne, sí, que estàs com recollit, estàs còmode, no? És una... Jo crec que és una confessió que acaba amb una certa... comoditat. No sé com expressar, em costa molt dir aquestes coses, però sí, el que m'ha dit molta gent és que els hi sembla una cançó agradable, els hi sembla una cançó que per repetir de tant en quant, i és una cançó que no té molta més història, però al final fer les cançons també poden ser petites i poden tenir un, no? I poden agradar molt, poden estar molt despullades, poden tenir un moment i després redescobrir-les. I per mi és una manera humil d'entrar, de tornar a entrar una mica en el món de la música. És una cosa bastant nua, saps? Sí.
1: Clar, perquè et feia com una mica de cosa, diguéssim, després dels anys.
2: Sí, sí, perquè jo de fet sí que vaig tenir una etapa prèvia tocant amb Radius of the Canyon, que era un grup amb la Joana Serrat, que vam estar girant força el 23 i el 24, però ja com a intèrpret, diguem-ne, davant, potser feia 10 anys, 11 anys, és molt. Sí, sí.
1: I està allà tu al capdavant, què?
2: Bé, ara, clar, aniran sortint més singles, anirem fent algun concert, una cosa més selecta també, mm-hmm. i, bueno, jo crec que també l'experiència et dona, la maduresa et dona una experiència en posicionament, bueno, i si surt d'una altra manera, surt d'una altra manera, tens més taules, al final és com que la comunicació amb el teu públic pot ser fins i tot més sincera, saps? Perquè ja pots dominar els tempos en els que tu vols expressar les coses i li pots explicar les teves coses a un públic i fer-los sentir més propers, i per això, per el que et deia, perquè la maduresa té aquests punts bons, no tots, però alguns.
1: Fa la sensació, Víctor, de que això és com una espècie d'inici d'alguna cosa que vindrà.
2: Sí, sí.
1: És així?
2: Jo crec que la idea és treure un disc el 27. Sí, sí, sí. És anar traient un parell o tres de singles més i després ja treure... Sí, estem treballant sobre un disc que tindrà com dues parts. Una part molt... Una cara molt íntima i una cara en banda.
1: Una cara molt íntima i l'altra en banda. De fet, això es presentarà, diguéssim, aquesta cançó d'alguna manera, no? I suposo que sí. També el que vindrà el divendres 29 de maig serà la sala Upload.
2: Sí.
1: Què podem esperar també per aquest concert?
2: Clar, amb la Juana Everett, jo el que faré bàsicament és celebrar el 10 aniversari d'aquest segell mm-hmm. tan maco que és Great Canyon Records. Mm-hmm. És una col·laboració de tota la vida. És un segell que entén la música com s'hauria d'entendre, no? Amb discos, amb llançaments físics, pensar que la cançó és el més important i el llegat més important és l'àlbum, no? Jo faré la meva aportació a aquesta festa amb dos cançonetes i molt bé.
1: Com una música que es cou a foc lent.
2: Sí, és que jo crec que ha de ser una mica així també.
1: Bueno. Aquesta cançó s'ha fet a foc lent també?
2: Sí, sí, sí, l'hem anat fent durant mesos. A vegades és una mica, mira, he fet això, ara torna, ara escoltem això. Les fem per parts, perquè quan tu treballes amb gent que no viu al teu costat, tu vas enviant, és com un postal service, que es diu, no? Tu envies a tal, reps unes gravacions i dic, uau, que bé he quedat. I després m'ho envies als Estats Units amb el productor i dic, ei, tio, fotut un teclat aquí, què tal? I tu, clar, això et va arribant per correu electrònic tot i és com molt estrany, però a la vegada és com molt col·laboratiu, és molt interessant.
1: És de Tiner Spark, de Víctor Partido, l'escoltem aquí a Gent de Carrer. Víctor, gràcies per visitar-nos.

0: que passa que per acabar aquesta entrevista encara us guardàvem una última sorpresa, que és que, Víctor, has vingut acompanyat avui de la teva guitarra.
1: Sí, he vingut amb la mateixa guitarra, de fet, és la mateixa. O sigui, sí. A veure que...
0: I ens interpretaràs per tant aquesta cançó.
1: Faré com una versió reduïda, redux, però amb tota la salsa, saps? És com farem una mica perquè és més llarga, però intentaré fer un arranjament, a veure què tal.
0: És Víctor Partidor, l'escoltem.
1: Molt bé.

0: I nosaltres obrim el nostre setmanal esportiu, on us recollim el millor del cap de setmana a Sant Boià. Avui, Albert, què destaquem?
1: Doncs la gran victòria del CIA Cooperativa, l'últim partit del Dani Jarque, que l'ha fet sortir del descens de cara a l'última jornada, de la també gran victòria del Sant Boià, l'últim partit del Joan Baptista Mila, que el fa dependre a si mateix per aconseguir la permanència, de que el bàsquet Sant Boi fa caure el líder i pot aconseguir l'ascens, i el Mariana Poblet, que estarà un any més a la segona catalana.
0: I quin balanç hem tingut?
1: Doncs en aquest cap de setmana hem sumat 10 victòries, 2 empats i 6 derrotes en un dels últims cap de setmana a Sant Boi en joc, on hem tingut un total de 18 partits.
0: És el moment de repassar-los.
1: I comencem parlant del CIA Cooperativa, que dissabte va guanyar 4-1 en un duel directe per la permanència davant del Manlleu. Malgrat l'intensa pluja, una gran segona part dels de Sant Boi va fer que la Cooper remuntés el 0-1 inicial i sumés la quarta victòria consecutiva a casa. Això ens explicava l'entrenador Javi Calvo després del partit.
2: Después de la derrota, como bien dice, la semana pasada y bueno, ajustándose más lo que quedaba ya de campeonato, sabíamos que hoy no podíamos fallar. Aún así se nos ha puesto el partido de en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción, creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Sacó tres puntos clave, sabiendo que bueno, que nos queda un partido y esto es una auténtica locura, pero bueno, hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. Y nada, felicitar al grupo y felicitar a los chavales y a prepararnos para la semana que viene.
1: Aquesta victòria deixa la FIA Cooperativa en 11a posició amb 36 punts, dos per sobre del descens de cara a aquesta última jornada, on visitarà el camp de la Pobla de Mafumet, que després d'aconseguir guanyar el camp del Martirenc, encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Aquest últim duel del FIA Cooperativa el podrem viure en directe a Sant Boi en joc. I parlem ara de la jornada del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi, on el primer equip masculí suma una victòria i una derrota davant de l'Antorxa de València, amb resultats de 0-13 a favor i 10-4 en contra. Si els santboians sumen una victòria a l'estadi municipal Antoni Urbàs, que el situa en cinquena posició de la Divisió Honor. I entrarem a la pista per parlar de l'handbol Cooperativa de Sant Boi, on el primer equip masculí tanca definitivament la temporada després de ser eliminats de la Copa Catalana al caure 31-27 a la pista de l'handbol Sant Quirze, equip de categoria nacional. Aquest va ser l'últim partit del primer equip del capità Pedro Torres després de 21 temporades. El propi Pedro valorava el partit a les xarxes socials del club.
3: Partido hoy de Copa contra la Sant Quirze Nacional. A la Copa se acaba la temporada, el último partido con el señor A, lo voy a echar de menos. Partido competido en el cual hemos hecho una primera parte regulichi, nos vamos al descanso 5 abajo. La segunda parte, pues bueno, hemos intentado apretar, nos hemos ido 3, hemos llegado hasta la 3. Lo malo que al final, pues sus cracks han sacado balones a la escuadra y palmamos, pues ya está sacado.
1: A les pròximes setmanes parlarem amb el capità Pedro Torres per saber com ha viscut aquesta última temporada i quins reptes té per davant en el futur, on seguirà vinculat a l'handbol Cooperativa Sant Boi.

0: I tornem al futbol per parlar del Sant Boià i el Merenar Poblet, on el primer equip masculí del Sant Boià aconsegueix una victòria transcendental per la vermanència a la primera catalana. Els de Sant Boi van guanyar 3-0 al Cubelles a l'últim partit de la temporada del Joan Baptista Milà, condemnant el Cubelles al descens i sortint d'aquesta zona vermella de cara a aquesta última jornada, on s'anirà en el camp de l'Atlètic Vilafranca, que ja ha certificat la quarta posició. Això ens explicava el jugador Nil Linares després del partit.
1: Sí, sabíem de la importància d'aquest partit, Ahir va perdre Terlenca i era un moment important per sortir del descens i dependre de nosaltres mateixos i molta confiança en nosaltres, en l'equip.

0: el staff, en tot l'equip, en l'afició que ha vingut avui, que ens donem les gràcies per vindre i anirem a per totes i aconseguir la permanència.
1: Per la seva banda, el Marianao Bolet aconsegueix guanyar 1-2 al camp de l'Atlético Iberia, el Cué, sumant 3 punts que li certifiquen la permanència a la segona catalana a falta d'una última jornada. Això ens explicava David Tomás, autor del gol de la victòria, després del partit.
2: Estoy muy contento por el gol, ha sido un partido complicado, han apretado al máximo ellos al final, pero bueno, en el 90 he hecho un buen gol y ahí estamos. Desde hace 10 años que estoy en el club y estoy muy contento por este gol. Muy tranquilo, muy contento y el próximo año más.
1: Així l'equip dirigit per Pedro Milla, que deixarà l'equip a final de temporada, aconsegueix sumar la tercera victòria consecutiva i assolir l'objectiu de mantenir la categoria. I passem a parlar del bàsquet de la nostra ciutat, on el primer equip femení del bàsquet Sant Boi lluita fins l'últim quart, però acaba perdent 46-59 a l'últim partit a la parellada davant del Càmping Roger, que són les segones classificades. Les santboianes, que ja tenen la permanència assegurada, es posen en novena posició de la segona categoria a falta d'un últim partit. El primer equip masculí, en canvi, aconsegueix guanyar el líder a la parellada i s'imposa 86-79 al bàsquet Morell. Aquesta victòria fa que els santboians es jugui la segona plaça a l'última jornada, on visiten la pista del bàsquet Tarragona, amb el que van empatats a victòries. Si els Héctor de Castro guanyen i no ho fa Tortosa a la pista de Casa Vilafranca, el bàsquet Sant Boi quedarà segon i una renúncia li donaria l'ascens a Copa Catalunya. Això ens explicava el jugador Gerard Alexandre Skov després del partit.
3: Victòria bastant important, l'equip molt bé, molt bona actitud, bon ambient i molt bé, molt contents. La setmana vinent ens la juguem a cara o creu contra Tarragona, més probabilitat de que ara pujar a Copa. Seria un final molt, molt, molt bonic. La setmana vinent a seguir lluitant i a veure què passa.
1: Finalment, el bàsquet York cau 61-78 davant del Lluís de Gràcia i, malauradament, confirmen el seu descens a primera territorial, on estava la temporada passada. L'equip tancarà la temporada a la pista del Pallejà, que és el penúltim classificat, on voldrà acabar de la millor manera aquesta temporada a la segona categoria.

0: I ara expliquem que la jornada del Club Futbol Sala Sant Boi va quedar suspesa a causa de les pluges. El duel que s'havia disputat dissabte a la pista del Futbol Sala Martorell es disputarà avui dimarts a 8:45, on els santboians poden obtenir una victòria que els hi asseguraria virtualment l'ascens a preferent. D'altra banda, el primer equip femení del vòlei Sant Boi aconsegueix una important victòria a l'Olivera després d'imposar-se 3-0 al vòlei a l'Illa, que són les segones classificades. Aquests 3 punts treuen a les santboianes de la zona de descens. Això ens explica la jugadora Danae González.
1: Partit de dissabte passat contra l'Illa, la veritat que va anar superbé. Vam entrar molt motivats al camp. Sí que és veritat que al principi faltava com aquesta garra que tenim nosaltres quan celebrem els punts, però igualment ens vam mantenir molt en línia durant tot el partit. Veníem d'una setmana molt bona d'entrenaments, molt enfocades, i al final ho vam aconseguir 3-0 per nosaltres. I els partits d'aquesta setmana que ve ens enfoquem de la mateixa manera, estem molt, molt, molt preparades, jo crec, pel que ve, perquè estem entrenant a tope, tenim moltíssimes ganes i estem totes amb una energia molt positiva. Farem guanyar els 2 partits que queden i mantenir la categoria bé.
0: D'altra banda, el primer equip masculí aconsegueix una gran doble victòria a l'Olivera a l'imposar-se dissabte 3-16-1 a l'INEF Lleida i guanyar 3-16-0 al duel aplaçat contra l'Arc Lume, sumant 6 punts que el treuen de la zona de descens directe i el posen a només un punt de la salvació. Això ens explica el jugador Josep Soler.
2: Aquestes 2 victòries ens han vingut molt, molt bé. La veritat és que estem en una posició molt delicada de la taula i per almenys poder aconseguir el que és la permanència en primera catalana, doncs necessitàvem aquestes 2 victòries sí o sí. Llavors, bueno, l'equip ja porta unes setmanes molt motivat per aquest repte i això s'ha notat en els 2 partits que vam fer, on la veritat és que vam anar a tope durant quasi tot el partit i tothom va jugar molt bé. Gràcies també als entrenaments que fem, que la veritat estan sent molt intensos. Per aquest cap de setmana, doncs, també a tope, perquè també hem de guanyar sí o sí, i diria que el mateix per l'últim. És a dir, cada partit és una final.
0: Que havíem comentat la resta de la jornada futbolística. A la tercera catalana, el filial del Sant Boià empata 1 davant del filial del Viladecans, sumant un punt que el manté un punt per sobre de la zona de descens directe de cara a l'última jornada. D'altra banda, el filial del Marianao cau 2-3 al municipal davant del Castellbisbal i malauradament acumula 7 partits sense poder guanyar. I finalment, qui sí pot guanyar és la penya Màlaga de Sant Boi, que en l'últim partit de la temporada de la parellada aconsegueix guanyar 2-1 al Mirasol de Sant Cugat, mantenint-se així a 2 punts de la tercera posició. Això ens explica el jugador Albert Trilla.
3: Dissabte vam jugar contra Mirasol, sí, en principi pensàvem que s'anava a suspendre pel tema pluges i tal, ja que el camp estava una miqueta en poques condicions de poder jugar, diguéssim, però bueno, finalment vam poder jugar. Ni el Mirasol ni ja nosaltres, malauradament, en jugàvem res. Per tant, va ser un partit, bueno, molt descafeinat, entre potser les condicions de tant de pluja com del camp, com de que qualsevol dels 2 equips pues, no en jugàvem res, doncs va ser un partit una miqueta, pues, això, descafeinat. Tot i així, bueno, ens vam emportar la victòria, així també li vam poder dedicar al nostre capità Álvaro, que em sembla que era el seu últim partit de casa, almenys el podem poder mantejar un cop vam guanyar el partit. Bueno, una llàstima perquè teníem moltes ganes de poder aconseguir alguna cosa gran aquesta temporada, hem estat tota la temporada allà entre segona, tercera posició, lluitant pels play-offs sempre, però bueno, les últimes jornades hem badat, hem fet una mala dinàmica i no hem pogut aconseguir res. Ara disfrutar de la festa major i de l'últim partit de Lliga i ja veiem l'any que ve com es depara.
0: Finalment, a la quarta catalana, el filial del CIA Cooperativa empata 1 al camp del Torrelles i confirma la seva tercera posició de cara als play-offs d'ascens. D'altra banda, el Futbol Club Casablanca pateix una dura derrota i cau 2-1 al camp de l'Sporting Gavà, sortint així de la zona de play-off. L'equip haurà de guanyar l'última jornada contra el Can Clota i esperar que el filial de la Ciutat Cooperativa els hi faci un favor i empati o guanyi el Sant Lluís per poder jugar així els play-offs d'ascens. I finalment el Vinyets Bolivell guanya 2-4 al camp del Nigata de Barcelona, suma la setena victòria consecutiva i confirma definitivament el seu campionat i l'ascens a tercera catalana. Això ens explica l'entrenador Rubén Guevara.
4: Partido del Nigata, la verdad que el equipo salió a competir, pues hasta ya siendo campeones. El equipo salió bastante enchufado, nos fuimos 0-3 al descanso. Tuvo oportunidad de jugar todo el mundo y al final es lo que nos queda de aquí a final de temporada. Competir, ir a muerte todos los partidos, intentar quedar el equipo menos goleado y el máximo goleador.
0: Amb aquest partit es tanca la jornada amb un total de 10 victòries, 2 empats i 6 derrotes en un nou cap de setmana de Sant Boi en Joc.
5: final. Guanya la Ciutat Cooperativa. Era el duel clau de la jornada. Havia de guanyar el Dani Jarque per tornar a lluitar per la permanència. Guanya la Cope. 4-1 al Manlleu. Sí, sí. 4-1. I ara sí, es jugarà tot a la Pobla de Mafumet, Albert. Partit clau. I hem d'anar a Tarragona.
6: Hem d'anar a Tarragona, Eloi.
0: I comencem parlant del duel que vam viure dissabte al municipal de Nijarque, on la Ciutat Cooperativa jugava l'últim partit de la temporada davant de la seva afició, on afrontava un duel directe per la salvació davant del Manlleu, en el que havia de guanyar sí o sí per sortir del descens i seguir depenent de si mateix per aconseguir la permanència. En un partit marcat per la intensa pluja, la Cope va començar per darrere el marcador després que Antoni Rossell posés el 0-1 al minut 11 de partit a la primera ocasió del Manlleu. La pluja impedia moure la pilota amb dos equips, però el Ciutat Cooperativa s'anava imposant a poc a poc gràcies a l'alè de la grada plena un cop més, tot i les adversitats meteorològiques. Després d'uns minuts d'incertesa i una gran falta executada per Kevin Sánchez, que aturava de manera espectacular Charlie, el Ciutat Cooperativa trobava el premi al gol just abans del descans, quan una falta de lateral, Biel Blanco posava una centrada potent que acabaria entrant directament a la xarxa per posar l'empat a un en el marcador.
6: Clau aquesta, l'oi, és clau.
5: Tres barrera, Biel Blanco, amb la bota dreta, Biel Blanco, gol. De la Cope! Biel Blanco, falta escurada a la banda esquerra i amb la seva copota dreta, xuta directa, interior de l'àrea, no rematava ningú, i s'endins, interior de la porteria de Charlie, marca la Cope, marca Biel Blanco, empat a l'equip de Javi Calvo.
0: Tot i que el Ciutat Cooperativa va tenir encara una ocasió més abans del descans, que va salvar Charlie sobre la línia, la segona part va començar amb l'empat a 1 en el marcador, i va ser en els segons 45 minuts quan la Cope va ser el gran dominador del partit. 5 minuts després era una altra vegada Biel Blanco qui rematava un gran centre a Marc Puello per posar els de Sant Boi per davant al marcador. I després de molts minuts de domini Sant Boià, que no tenien el premi al gol, era Luis Serrano que aconseguia posar el 3-1 en un remat que entraria lentament a la porteria després del xoc amb el porter del Manlleu. I només dos minuts després, Brian de Sokolou rematava un gran centre a Biel Blanco per posar el definitiu 4-1 en el marcador.
5: Corner, banda dreta, el 10, Biel Blanco, la posa interior de l'àrea, remata Brian, gol, de la Cope! Biel Blanco des del córner, cap a dreta, la posa cap a Brian de Sokolov, que remata i posa el quart, posa 3 de distància i confirma els 3 punts per la Ciutat Cooperativa, que torna a marcar, torna la Cope, torna Brian a posar el 4-1 al partit.
0: D'aquesta manera, el Ciutat Cooperativa certificava la victòria i sumava 3 punts vitals al municipal de Nijarque, on ha tancat la temporada amb 4 victòries consecutives com a local. La Cope arriba a l'última jornada fora del descens amb 36 punts, 2 per sobre de la zona vermella, que marca l'Horta amb 34. Els de Sant Boi depenen de si mateixos per aconseguir la salvació en aquesta última jornada, on visiten el camp de la Pobla de Mafumet, que ve d'aconseguir una victòria al camp del Martinenc, que l'ha deixat amb opcions d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació. Una jornada decisiva pels dos equips, que s'ho jugaran tot en l'últim partit d'aquesta boja temporada a la Lliga Elite. José Luis Márquez, segon entrenador del Ciutat Cooperativa. Bona tarda, José Luis, com estàs?
7: Buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
0: No sé com es troba l'equip després d'aquesta victòria de dissabte, passada per pluja, però bueno, amb un final feliç.
7: Bueno, sí, como dice, final feliz. La verdad que los chicos muy contentos, pero bueno, con la mente puesta en el partido decisivo que tenemos este sábado en la Pobla y con todas las energías ya enfocadas ahí.
0: Veu començar aquest partit 0-1 per darrere el marcador, en aquesta primera ocasió que va tenir el Manlleu, però a poc a poc us veu sentir més còmode, sobretot atacant per banda, sobretot, com sempre, atacant per Chicano, i a la segona part veu segellar aquesta remuntada. No sé com el vas viure tu des de la banqueta, José Luis.
7: Pues bien, como bien comentas, la verdad que bueno, antes de comentar el partido, sí que permíteme y sí, discúlpame sí, que tengo que dar las gracias a mucha gente, sobre todo, primeramente a vosotros, ¿vale? Un día complicado con lluvia y demás. Y sí que quería comentaros y hacer un poquito de hincapié en ese cariño que mostráis siempre al equipo, las retransmisiones que hacéis, la cobertura que hacéis y durante la semana el cariño que mostráis a los chicos. Yo soy una persona que me gusta verlo todo mucho. Después de los partidos siempre me pongo el partido vuestro en radio para escucharlo en casa y ver cómo gritáis los goles y el cariño, ya digo otra vez más, que mostráis al equipo es para agradeceroslo. Después quiero agradecer enormemente a la grada, tanto a Suportes como Cope Boys, como Periódico de la Cope, como las familias, como la gente del fútbol base, a directiva, a club, porque fue un día de comunión total entre grada y jugadores. Y por último, a los protagonistas, que son los jugadores que entendieron el vital partido y la importancia que tenía este partido, lo entendieron a la perfección, y hay que agradecerles su esfuerzo en un día, ya digo, de lluvia, que todo el mundo lo pasó mal, pero que fue un día de comunión total. Y respecto al partido, pues como dices, la verdad que aunque había lluvia y demás, yo creo que nos sentó mucho mejor la lluvia a nosotros, porque teníamos muchas más ganas, sabía lo que nos jugábamos, y durante los 90 minutos yo creo que fuimos muy superiores a ellos, aunque empezara el partido de la peor manera.
0: Moltes gràcies, José Luis, per les teves paraules. Ara us queda un partit només, us aneu a la Pobla, de parer de vosaltres mateixos, què t'esperes?
7: Pues no me puedo esperar nada que no sea otra última batalla, otra última guerra, un partido como el que vivimos el sábado en casa. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a toda nuestra gente, al barrio, a las familias de fútbol base, a los aficionados que no nos dejan nunca, aunque vayamos fuera a jugar, que es un partido de vital importancia, creo que es el partido más importante en la historia del club. Y que no me espero nada más que una guerra, una batalla, y que tenemos el pensamiento puesto en que tenemos que conseguir los tres puntos, sea como sea.
0: Yo tengo claro que está la playa, José Luis, o sea, no tengo ninguna duda.
7: Yo tampoco tengo ninguna duda, pero desde aquí quiero, como decía antes, mostrar todo el cariño, el agradecimiento que tenemos a toda nuestra gente, y que venga a otro partido bonito, increíble, y sobre todo que sea otro partido de comunión total entre jugadores, afición, club, directiva, todo el mundo forma parte de esto, y yo creo que es algo muy bonito, aunque estemos viendo que la posición no es la que nos gustaría a todos, pero creo que igualmente es muy bonito lo que estamos viviendo.
0: Doncs en aquest partit visiteu el camp de la Pobla amb Mafumet, que després de guanyar el Martínic aquest cap de setmana encara té una petita possibilitat d'aconseguir l'ascens directe a Tercera Federació, si guanya i Martínic o Sant Juan no ho fan. És l'equip menys golejat amb diferència, només té 21 gols en contra en 19 partits. Tenim l'avantatge que l'anada els va guanyar, va ser 2-1 amb un gol de Kylian al 86. Què recordes de la Pobla, José Luis?
7: Pues efectivamente, el equipo menos goleado, pero como bien dices, es un equipo que vino aquí al templo y sucumbió, porque el equipo la verdad que estuvo muy bien, trabajamos el partido súper bien, y pues me espero un equipo igual, porque ellos no varían, tienen un juego asociativo que les marca durante toda la temporada, tienen los jugadores confeccionados para ello. Y bueno, nosotros pues tenemos que hacer el mismo partido que hicimos en la primera vuelta, pero trasladarlo ahora a sabiendo lo que nos jugamos y tratar de hacerlo igual o mejor que lo hicimos aquí, que hemos sido uno de los pocos equipos que le ha conseguido perforar la portería dos veces.
0: Efectivament. Doncs allà estarem dissabte des de Samoy en Joc per veure aquest últim partit al camp de la Pobla amb Mafumet. José Luis Márquez, segon entrenador del Futbol Club del Ciudad Cooperativa. Gràcies per parlar amb nosaltres i ens veiem aquest dissabte.
7: Muchas gracias a vosotros, chicos. Nos vemos el sábado. Un fuerte abrazo.
0: Muy bien.

0: Fes de Miranda, interior de l'àrea, Miranda la pot tenir, banda esquerra, el xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De Miranda! Ha canviat la posició de la pilota, Suli, perquè ha arribat Miranda, que ha arribat des del carril esquerre, ha xutat molt fluixet, Dani pensava que no entrava, que es quedava a mitja distància, i entra a poc, però entra aquesta pilota! 82 de partit, Sant Boiado, Cubella 0!
1: I seguim parlant de futbol perquè hem de comentar la victòria del Futbol Club Sant Boià que vam viure diumenge a Sant Boià en joc. L'equip afrontava l'últim partit de la temporada a casa amb la necessitat de guanyar per sortir de la zona d'ascens i amb l'avantatge de saber que la Terlenca havia perdut el dia anterior i que una victòria els treia d'aquesta zona de vermella. En aquest duel, on no estava l'entrenador Alberto Triguero per l'expulsió de la setmana anterior al camp de Natació Terrassa, els de Sant Boi rebien el Cubelles, que es trobaven per última posició i només li servia la victòria per seguir amb possibilitats de salvació. La primera part va ser de domini Sant Boià, amb grans ocasions de Saliu i de Nil Linares, però no va aconseguir transformar-ho en gols. Així va arribar el 0-0 al descans, però als 3 minuts d'aquesta segona part, Vicenç Oromí aconseguia, per fi, obrir el marcador pels de Sant Boi.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Boià! Quedava la pilota a l'interior de l'àrea, quedava morta després de molts rebots. Arriba Bici, arriba el 21 del Sant Boià i amb una volea perfecta se'n va a l'interior de la xarxa. Minut 49 de partit, Sant Boià 1, Cubelles 0.
1: Aquest gol va fer que el Cubelles, que havia de guanyar sí o sí, es llancés en atac per intentar fer l'empat l'abans possible. Això va fer que el Sant Boià tingués encara més ocasions de la mà de Saliu i de Munir, que va haver de marxar lesionat després d'estar només 10 minuts a la gespa. Va ser el seu substitut, Héctor Miranda, que va tenir un rol inesperadament ofensiu i va aconseguir fer un doblet en només 3 minuts en el tram final de partit.
0: Saliu Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Boià, que sentència el partit! Banda dreta, Linares, la posa al segon pal i arriba Miranda, arriba Héctor, que marca el seu segon gol, el seu compte particular, posa el tercer pel Sant Boià, minut 83, ara sí que sí, els 3 punts es queden al Baptista Milà.
1: Així l'equip aconseguia una victòria que desfermava l'alegria al Joan Baptista Milà, que veia com el seu equip tornava a estar fora de la zona de descens. Ara el Sant Boià es posa 12 amb 32 punts, a un punt de l'11, empatat amb el Tàrrega, i aquí, que marca la zona de descens, i 2 per sobre de la Terlenca barcelonista. Dissabte a les 6, l'equip afrontarà l'última jornada de Lliga al camp de l'Atlètic Vilafranca, que ja no es pot moure d'aquesta quarta posició. Un duel on els santboians dependran de si mateixos i on volen sumar una victòria que els doni la tranquil·litat d'estar un any més a la primera catalana. Ivan Fuentes, porter del Futbol Club Sant Boià. Bona tarda, Ivan, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda.
1: No sé com es troba l'equip després d'aquesta victòria de diumenge, que la necessitàveu, i ara tornem a estar fora del descens.
2: Bueno, al final crec que era més que necessària. Teníem que guanyar sí o sí, perquè era un rival directe. I la veritat que molt contents. Ara avui farem la primera sessió d'entrenament i ja preparant el partit de dissabte, l'última gran final.
1: Efectivament, aquest partit contra Cubelles, aconseguiu posar-vos per davant just després de la segona part, just a l'acabar la primera part. Patiu en alguns petits minuts, en Cubelles té una ocasió, però seguiu sent dominants, i al final és Héctor Miranda, que teòricament és lateral, qui marca un doblet. No sé com ho vas viure tu en trets generals des de la porteria, Ivan.
2: Doncs sí, al final va ser un partit de molts nervis, els dos equips han jugat molt i crec que el factor local i tenir la nostra gent a la grada ens va ajudar molt, sobretot en els moments que has comentat, que ells van apretar una mica més al final de la primera part, que vam tenir un petit ensurt que gairebé ens marquen, i després a la mitja part l'Alberto ens va fer veure la realitat de que estàvem sent millors i vam sortir amb un caràcter molt bo a la segona part, que aviat ens vam posar per davant, i al final ells, amb els nervis de que tenien que guanyar sí o sí, doncs van deixar la defensa més vulnerable i, com has dit, l'Héctor, que és molt ràpid i ens alegrem molt per ell perquè no ha tingut unes setmanes molt fàcils després del Martorell i altres coses, doncs ens alegrem molt perquè ara podem trobar una faceta d'ell que no coneixíem.
1: Exactament, a veure si marca també l'últim partit. Es queda aquesta última jornada, depeneu de vosaltres mateixos. Què t'esperes, Ivan?
2: Bueno, és el que dius tu, el més important és que depenem de nosaltres mateixos. Si guanyem, el Sant Boià seguirà sent equip de primera catalana i això és el més important. No ens esperàvem tampoc que el Joventut 25 de setembre perdés contra el Tàrrega i al final som quatre equips per dues places i bueno, a seguir la setmana vinent en la plaça que estem aquesta. És el més important, anar a Vilafranca a guanyar sense mirar què està passant als altres camps i afrontar-ho com aquesta setmana, que hi haurà nervis segurament. Però amb l'actitud que es va jugar aquest partit, crec que podrem guanyar.
1: Doncs això, dissabte a les 6 visiteu el camp de l'Atlètic Vilafranca, que ja no es pot moure aquesta quarta posició, no pot baixar ni el cinquè ni pujar el tercer. A la nau us van guanyar 0-1 amb un gol al 83, va ser just al tornar de vacances, al començar el 2026. No sé què coneixes de l'Atlètic Vilafranca i què t'esperes, Ivan?
2: Bueno, m'espero que tenen un dels màxims golejadors de la categoria. És un equip que ha fet les coses molt bé, per això està a la quarta posició, que al final també és meritori, i sé que és un equip bastant ofensiu i suposo que voldran guanyar l'últim partit a casa de la temporada, però tenim que treballar molt i intentar contrarrestar les seves forces perquè es notin més les nostres.
1: Doncs tant de bo podeu aconseguir aquesta victòria i que l'equip es quedi un any més a la primera catalana. Ivan Fuentes, porter del Futbol Club Sant Boià, gràcies per parlar amb nosaltres i a per totes aquest dissabte.
2: Moltes gràcies a vosaltres i merci.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
8: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la manifestació de la Marea Pensionista de Sant Boi en defensa de la sanitat pública al municipi, les vagues d'alts i les docents a Catalunya o l'alerta per pluges que ja sembla mainar a Sant Boi. Avui és dimarts, 12 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat, titular a titular.

0: La Marea Pensionista de Sant Boi convoca una manifestació en defensa de la sanitat pública al municipi contra la sanitat privada i les llistes d'espera, Albert Vilar.
1: Es produirà aquest dimecres 13 de maig a 2:15 del matí, a càrrec de diverses marees pensionistes del Baix Llobregat i amb el suport de la Federació Veïnal. La manifestació sortirà de la plaça de l'Ajuntament i marxarà fins al cap de Montclar, en un dels centres amb més càrrega de servei al municipi. Tot plegat en unes jornades on fa només uns dies la Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri a Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros.
0: Ho comentem amb la Dolors Majoral, component de la Marea Pensionista de Sant Boi. Dolors, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Qui participa en aquesta manifestació i quina motivació té?
2: Mira, doncs hi participem. A partir de la Marea Pensionista de Sant Boi, que és la central d'aquí a casa nostra, totes les marees del Baix Llobregat, perquè també són afectades de la mateixa àrea sanitària de Barcelona Sud, en diuen. Ens acompanyaran metges del Sindicat de Metges de Catalunya i metges del Comitè de Metges de l'Hospital d'aquí Sant Boi, de l'Hospital de Sant Joan de Déu d'aquí Sant Boi. També tota la ciutadania convidada a venir i tot el poble farem la manifestació des de la plaça de l'Ajuntament fins al Camp Montclar. Llavors, aquí a la plaça de l'Ajuntament ja explicarem una mica el per què ens reunim a la plaça de l'Ajuntament, perquè a partir d'unes trobades que vam fer es va poder aconseguir parlar amb la consellera Paner, l'alcaldessa s'hi va implicar, i llavors doncs, a partir d'aquí anirem al Camp Montclar, que explicarem més les mancances i les deficiències que pateix el Camp Montclar.
0: Parlem una mica d'aquest significat de la manifestació. No sé si sentiu, com a marea pensionista, que la sanitat pública, almenys aquí a Sant Boi, presta un servei que és insuficient per la ciutadania.
2: Mira, insuficient del tot. I no només aquí a Sant Boi, dissortadament, a tot arreu, a tot Catalunya, se'n ressent, a tot arreu sense dir el mateix. Manca de personal, manca de recursos, a la que vades ja t'han enviat a la privada, no hi ha prou centres de rehabilitació per tothom, enlloc, no només aquí a Sant Boi, a tot arreu. L'atenció primària està ara amb una deriva una mica nefasta, per dir-ho, que tot el bo que teníem a cop d'anar privatitzant i d'anar minvant recursos, doncs pateix i tenim una deficient atenció primària. Sabem que l'atenció primària és el pilar d'una bona salut a tota la ciutadania i a tothom, i és la porta d'entrada a tenir o no una malaltia. Si hi ha una prevenció i un diagnòstic eficaç primerenc, sempre és molt més fàcil la curació que no pas que es desenvolupi qualsevol malaltia.
0: Es parlaves de diversos municipis, hi ha també diversos, el Baix Llobregat, que sempre s'han queixat, no?, d'aquesta saturació, especialment als CAPs, com pot ser també Cornellà, Viladecans, Martorell, especialment. No sé si en aquest sentit és més un tema de quantitat de recursos que no tenen els centres sanitaris o de la qualitat dels mateixos. No sé si també totes dues.
2: És que, esclar, una cosa va lligada amb l'altra. Si no hi ha recursos, la qualitat també minva, clar. I aquestes trobades que fem des d'anar davant dels hospitals o dels CAPs on hi ha algun problema dintre de la nostra àrea metropolitana i la nostra àrea del Baix Llobregat i l'Hospitalet, cada mes fem un poble diferent. Ja hem fet a Sant Feliu, hem fet a Castelldefels, hem fet a Cornellà, ara aquí a Sant Boi, i anem fent cada mes un dels pobles, perquè a tot arreu, l'atenció primària ha minvat molt, hi ha moltes llistes d'espera, no hi ha una atenció allò continuada, no pots tenir un metge de capçalera seguit perquè te'l canvien cada setmana, no hi ha atenció, o sigui, és ben bé que vas allà i vols això, té Déu i ja està. I esclar, això no és un bon servei, el pacient no pot refiar-se del metge que té davant perquè és la primera vegada que el veu cada vegada que hi va, esclar, llavors No volem, volem que les llistes d'espera es redueixin de cop, que els pressupostos augmentin i que tot el pressupost de sanitat, tal com estipulen els acords mateixos del mateix govern, que el 25% del total dels pressupostos de sanitat vagi a l'atenció primària, que és llavors quan podrem tenir un servei una mica decent. I volem una sanitat digna, digna per a tothom, una qualitat que es garanteixi una atenció de qualitat per a la nostra salut, més personal sanitaris, més prevenció, que no sigui un negoci d'uns quants, ni només d'uns quants, que sigui igual per tothom i per a tothom. Per això exigim una sanitat pública, sols pública i de qualitat.
0: Pel que fa a Sant Boi, ara l'Ajuntament sembla haver-se avançat i s'han adjudicat les obres d'un nou cap al barri de Marianao. Serà suficient per oxigenar aquest servei de centres, per exemple, que estan doncs, molt sobresaturats, com és el de Montclar?
2: Impossible. Ja t'ho dic d'entrada que és impossible. El nou CAP és molt fantàstic, ens van ensenyar els planells, els planos, el projecte, molt bé, però també té algunes deficiències que volem denunciar, perquè volen posar tota la pediatria de Sant Boi allà, ja em diràs tu, un nen de Vinyets s'hi ha d'anar a Marianao a visitar-se, o si un veí de Can Carreres ha d'anar a no sé on. Esclar, això de les centralitzacions tampoc no funcionen gaire i exigim que hi hagi també més rehabilitació, que no està massa previst. Volen posar molt allà pel que sabem, perquè hem fet algunes reunions, hem fet una comissió mixta amb l'Ajuntament i Sanitat i els dirigents de l'ICS i les marees pensionistes amb la Federació d'associacions de veïns i volen posar que allà sigui més de salut mental per a joves, que també és necessari i tots ho sabem, és clar que és necessari, però no només. I és clar, si vas afegint coses, sí, serà un cap nou, però no donarà abast, com tu dius, no serà en absolut suficient per tota la necessitat del poble de Sant Boi. Pensa que el cap de Montclar és el cap el número 2 en quant a pacients per metge de tot Catalunya, o sigui, més pacients inscrits a cada metge, i ja em diràs tu si això es pot aguantar. Els metges duren poc al camp Montclar perquè quan veuen tota la feinada i en un altre camp no hi ha tanta feina, no hi ha tanta gent, cobren el mateix, doncs esclar, duren poc aquí.
0: Abans en parlaves, perdona?
2: Això, digues.
0: No, abans en parlaves de la privatització. De fet, precisament la manifestació va en contra de privatitzar serveis sanitaris públics. No sé si sentiu que Sant Boi o també els municipis de la Rodalia, com pot ser Viladecans, s'estan començant a privatitzar o hi ha una tendència de privatitzar, potser no centres al complet, però sí alguns serveis en particular, com pot ser a llocs com el Parc Sanitari, per exemple.
2: Això ens està molt greu. Això ens està molt greu perquè, primer, que és un servei que ja et fan anar a fora del teu cap. I després que aquest servei, amb els diners del pressupost de sanitat pública, de salut, has de pagar 3 vegades més pel mateix servei que podria ser en el cap públic. Clar, és un servei car. Es privatitza així, enviant la gent la privada perquè o no hi ha especialista o la llista és molt llarga o no hi ha espai i llavors, esclar, tot això s'ha de pagar i sempre aquests serveis valen 3 vegades més que no pas el quotidià que podria valdre amb el servei dels CAPs normals. També hi ha, denunciem que hi ha una planta tancada a l'hospital d'aquí Sant Boi, quan l'hospital després de la pandèmia, el 22 o així, ara exacte, tampoc no ho tenia clar, ha rebut la meitat més de pacients de tots els pobles de la Rodalia, dels nostres voltants. O sigui que si Sant Boi té 85.000 habitants, n'hi van posar 45.000 més a l'hospital i no hi van afegir ni un sol metge més. O sigui que els mateixos metges que hi havia fa 5 anys, doncs ara tenen el doble de gent amb la mateixa quantitat de metges. I, és clar, això també és insostenible.
0: Ho hem analitzat amb la Dolors Majoral, que és un component de la marea pensionista de Sant Boi. Dolors, moltes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies a tu, a vosaltres.
0: Continuen les vagues d'ALS i les docents a Catalunya en reclam d'unes millors condicions per exercir els centres.
1: Aquest dimecres 13 realitza la primera de les dues que afecten la comarca del Baix Llobregat. Ho realitza un membre de l'Assemblea pels Docents de Sant Boi, que és el Guillem Sort.
3: Bé, aviam, l'Assemblea Educativa, som representants de membres de la comunitat educativa, de 03, escoles, instituts, educació al llarg de la vida, personal PAE i PAS, i famílies també, volem incloure-les, de tots els centres de Sant Boi i de Santa Coloma. Comptem amb membres però, que estan preocupats per la situació actual del sector educatiu i naixem amb la voluntat de generar una xarxa arreu del territori per donar resposta a una situació insostenible. En principi participaran tots els centres de Sant Boi en aquestes manifestacions. Tenim membres de diversos instituts i escoles a l'Assemblea i ens anem informant de les mobilitzacions i actuacions reivindicatives que cada centre vol proposar. Sembla ser que hi ha sectors públics on hi ha més facilitat per córrer i aportar a les demandes del sector. I, per exemple, ara, amb educació, no passa el mateix.
1: En total, cada centre es podria veure afectat per 5 jornades de vaga fins a final de curs. Les que afecten a Sant Boi són dimecres 13 i divendres 29 de maig.
0: L'agenda aquesta setmana queda marcada per l'inici de la Festa Major d'enguany, amb un pregó a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra enguany el seu 50 aniversari. Escoltem la Montserrat Aguilera, presidenta de l'entitat.
4: Bé, doncs sí, ens fa molta il·lusió poder fer el pregó aquest any. Ens sembla com un reconeixement a la feina que hem estat fent durant aquests 50 anys i és un orgull per nosaltres poder anar representant el poble de Sant Boi arreu on anem a cantar. Ens hauria agradat poder fer alguna cançó, ja que és el que nosaltres sabem fer a l'hora de fer el pregó, però per problemes d'espai i tot això no és possible, però bueno, farem el que podrem.
0: Us recordem que la Festa Major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdria Leu, gairebé totes les jornades a la Rambla de Rafael Casanova, en Pi Margall o al carrer de la Cerdanya. Podeu consultar tots els horaris a santboi.cat.
5: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Moment de seguir repassant l'actualitat esportiva. Perquè el Club Bàsquet Sant Boi va aconseguir aquest passat cap de setmana guanyar el líder a la parellada. En l'últim partit de la temporada va davant la seva afició.
1: Els nois d'Hector de Castro rebien el Bàsquet Morell, que és el campió de la primera categoria des de fa unes setmanes, en un duel que havien de guanyar per seguir amb possibilitats de quedar en una segona posició, una plaça que els hi podria donar l'ascens a Copa Catalunya si es produeix alguna renúncia, que és un fet força habitual. Això ens explicava el jugador Gerard Alexandre Skov després del partit.
6: La victòria va estar bastant important. L'equip molt bé, molt bona actitud, bon ambient. I molt bé, molt contents. La setmana vinent ens la juguem a cara creu contra Tarragona. Més probabilitat de cara a pujar a Copa. Seria un final molt, molt, molt bonic. I la setmana vinent a seguir lluitant i a veure què passa.
1: Aquesta victòria manté el primer equip masculí del Bàsquet Sant Boi en un triple empat amb 17 victòries per la segona posició, on els santboians podrien aconseguir l'ascens a Copa Catalunya, categoria on estaven fa només dues temporades.
0: En futbol, el Marinau Poblet aconsegueix guanyar 1-2 al camp de l'Atlético Iberia, al CUE.
1: Sumant així 3 punts que li certifiquen la permanència a la segona catalana a falta d'una última jornada. David Tomàs, autor del gol de la victòria, després del partit.
7: Soy muy contento por el gol, ha sido un partido complicado, han apretado al máximo ellos al final, pero bueno, en el 90 he hecho un buen gol y ahí estamos. Desde hace 10 años que estoy en el club y estoy muy contento por este gol. Muy tranquilo, muy contento y el próximo año más.

0: Tarda de precipitacions provinents de l'est que han vingut acompanyades de tempesta i pluja sòlida, tot i que hauria d'esvair-se ja al vespre, Albert.
1: L'Ajuntament prega extremar la precaució, seguir les previsions i no acostar-se a les zones inundables. Els serveis municipals estan atents a l'evolució de la situació per prendre les mesures que pertoquin i atendre possibles incidències. Les temperatures haurien de rondar màximes de 20 graus i mínimes de 14, amb un final de setmana amb cels molt més tranquils, en especials un dijous assolellat.
0: I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 12 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi en breus instants amb el Road Music. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimecres a partir de les 13 hores. Bon vespre.

0: just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Què tal, amics i amigues del Road Music? Benvinguts de nou a aquest programa dedicat a la música de carretera que matem en directe tots els dimarts de 8 a 9 del vespre des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, des del 89.4 de la FM. Arrenquem avui amb Moraito i aquest Sorbuleria del disc Morao Morao.

Escoltàvem Moraito i aquest Sor Boleria, i des del sud de la península ens anem amunt, amunt, amunt fins a la península britànica i escoltem aquesta banda que es deia Amèrica, una banda d'origen angloamericana assentada a Londres, formada per Jerry V. Clay, Jewel Vanell i Dan Peck. Anem a escoltar el tema A Horse With No Name.

Escoltàvem aquesta banda angloamericana, els senyors America, Jerry Beckley, Dewey Vanell i Dan Peck, amb aquest Horse with No Name, una banda que a inicis dels 70 va veure els resultats dels seus primers àlbums amb poca efectivitat i van contractar els serveis del productor que estava de moda en aquell moment, George Martin, productor dels Beatles, i bueno, van tenir una relació de més de 7 discos per endavant. Anem a escoltar ara el senyor Melvin Taylor amb aquest Cadillac Assembly Line.

0: Yeah, això era Cadillac Assembly Line de Mervyn Taylor. Originalment era un tema d'Albert King del 76 i això era una versió més moderna de l'any 84 concretament. Mervyn Taylor des de Chicago amb el blues, típic so de bluesman de la guitarra. De fet, es notava aquest aire de 80s tirant a 90s amb els slap del baix i la bateria que tenia un so ja molt més modern tirant a funky. Anem ara per carreteres una mica més fantasmagòriques, si m'ho permeteu, de la mà de Jim Morrison, The Doors Ghost Song.
1: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

Doncs aquests eren els senyors Jim Morrison, acompanyat de The Doors, amb aquest Ghost Song. I si algun dia heu d'anar a Austràlia, el senyor Angus Stone, amb el pseudònim de Dope Lemon, fa aquesta mena de pop de carretera que es diu Marinade.

0: Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Tots els dimarts en directe de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi.
1: Tornem a fer una escolta ara dels senyors America amb aquest Ventura Highway, autopista d'aventura, que concretament està a Califòrnia, a l'estat de Califòrnia, a Los Angeles, que va de la ruta estatal 170 a la 134.

Escoltàvem els senyors America. Estava intentant, no sóc tan expert de lo que és l'estela dels Beatles, estava intentant trobar alguna engruna que filtrés una mica de l'essència de Beatles o de George Martin, i bueno, doncs no he pogut reconèixer cap. Sí que veig un gran treball de les harmonies vocals, però sincerament em recorda més a l'estela de Crosby, Stills and Nash and Young. Seguim amb un clàssic escrit per Roy Hawkins i Rick Darnell el 1951, que B.B. King va reinterpretar bastant més tard, The Thrill Is Gone.

Amics, amigues, anem acabant aquesta carretera d'avui amb senyor B.B. King i aquest The Thrill Is Gone, l'emoció s'ha perdut. Seguim amb el senyor Dire Straits, aquest Walk of Life.

0: calypso, blues, jazz, hip-hop, funky, country, R&B, folk. Tot el que et cal per fer una bona ruta ho trobaràs cada dimarts de 8 a 9 del vespre al Road Music.
1: Amics, amigues, ara sí que ho anem deixant. Ha estat un plaer el Road Music número edició número 98. Ja ens acostem a la número 100, que farem un programa una mica més especial. El control tècnic ha estat el senyor Daniel Teruel, sempre fent aquesta feina espectacular. Us deixem amb el Rincón de Hideo també, i qui us parla sempre amb carinyo, Llorenç Roca. Si ens veiem a la carretera, ens fem allò tan interessant de... una ruta.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
4: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.

0: I guess you moved on really easily.
1: Radio Samboy.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
5: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
4: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
5: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
6: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
2: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
7: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
8: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Samantha.
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?